0: Prop de 20.000 visitants omplen la platja en unes festes del mar de rècord. La ciutat ha viscut 3 dies de cultura popular, música, gastronomia i tradició marinera, amb un èxit rotund d'assistència i participació. Les festes del mar han tancat l'edició d'enguany, amb un èxit de prop de 20.000 persones visitants que han participat en les diverses activitats programades al llarg del litoral de la ciutat. Continua activa la prealerta a Castelldefels per risc elevat d'incendi forestal. La ciutat va activar el nivell 2 del Pla Alfa de Protecció Civil per risc d'incendis forestals la setmana passada i es manté activa fins a nou avís. L'Ajuntament demana no realitzar activitats a la franja forestal i zones boscoses davant el gran risc que es produeixi un incendi per la situació climatològica. I en l'àmbit d'esports, pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola de futbol al Mundial. La iniciativa, presa per l'Ajuntament, fa que la ciutadania pugui seguir el partit de semifinals del Mundial demà dimarts 14 de juliol a les 9 del vespre en una pantalla de grans dimensions instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. El maig s'enfronta a les seleccions d'Espanya i França. L'acte s'acompanyarà de música, DJ i animació prèvies a partir de les 8 del vespre. I fins aquí el repàs informatiu d'aquest butlletí Castelldefels. Avui tornem d'aquí hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

Doncs parlem ara d'un tema a l'àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona. Mantindre reforçarà aquest estiu els serveis i recursos per continuar garantint l'atenció i el suport als ens locals i a les entitats que treballen en la prevenció i abordatge de les violències masclistes LGTBI fòbiques arreu del territori. Durant els mesos de juny, juliol i agost, s'han activat 57 punts lila. Es va fer ja en la primera tanda del mes de juny i continuaran juliol i agost als espais públics d'oci de la demarcació. Un recurs puntual pensat per a festes, concerts i activitats d'entreteniment.

0: Doncs parlem d'aquest tema justament amb la Sandra García i els caps del Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En primer lloc, què són els punts lila?
1: Bueno, doncs quan parlem de punts liles, no, en realitat el que estem fent és parlar de dues eines complementàries per prevenir les violències masclistes. La més coneguda, com has dit tu ara, són els punts liles que trobem a les festes majors, a concerts o altres esdeveniments festius. I aquests són uns espais visibles, no, on qualsevol persona es pot acostar per informar-se, resoldre dubtes o rebre atenció si viu o presencia alguna situació de violència. En aquest cas, des de la Diputació de Barcelona, la que represento, el que fem és que ajudem els municipis a posar en marxa aquests dispositius. I ho fem facilitant carpes, materials informatius i aportant professionals especialitzades. I també el que fem, que crec que és molt interessant, és que fem una breu sessió amb totes les persones i agents que participen a la festa, és a dir, personal de barres, entitats, colles de cultura popular o altres agents, no?, perquè coneguin el recurs i puguin derivar o orientar qualsevol persona que ho necessiti, no?, en aquest espais de festa. Llavors, aquí mateix, a Castelldefels, fa anys que disposeu d'aquest servei en diferents espais festius i d'oci, i sense anar més lluny vaig veure que fa poques setmanes no va estar present a la festa Pride. Però, llavors, aquest és el primer model, però després de la pandèmia vam ser conscients que la prevenció de les violències masclistes no podia limitar-se als espais festius. I d'aquí va néixer les xarxes locals Punts Liles, que és la segona eina, no?, que és molt més àmplia. Si els Punts Lila d'oci actuen durant les festes, el que fem amb les xarxes locals Punts Lila és que actuen durant tot l'any en espais de la vida quotidiana. I què dic, no?, amb espais de la vida quotidiana, a què em refereixo? Pues són mercats, comerços, biblioteques, piscines municipals, no?, que a dia d'avui són tan utilitzades, o equipaments esportius. I, en certa manera, aquestes xarxes locals de punt lila funcionen amb una lògica similar als camins escolars. Es tracta d'implicar, no?, a diferents agents del municipi i crear una xarxa de proximitat que faci més visible i accessible els recursos. Llavors, en aquest cas, i acabo, des de Diputació de Barcelona, el que fem és també acompanyar els ajuntaments en tot aquest procés de crear xarxes punts liles que són complementàries als punts lila d'oci. I el que fem és que instal·lem punts liles en espais quotidians i ajudem a crear aquesta xarxa de proximitat.
0: Precisament la Corporació, la Diputació, també mantindrà operatiu i reforçarà durant l'estiu el servei de consultes jurídiques i supervisió de casos de violències de masclistes. En aquest cas, com ja s'ha deixat a persones professionals dels serveis d'atenció dels municipis de la demarcació de Barcelona, però també, no?, entitats que treballen en l'àmbit de les violències masclistes, especialment aquelles que implementen punts liles en espais d'oci, no només en els ajuntaments, sinó en les entitats també.
1: Sí, correcte. També després de la pandèmia vam començar aquest servei de consultes online per totes aquelles professionals que treballen directe o indirectament des dels ens locals en temes de violències masclistes. Sobretot és una demanda molt concorreguda de municipis petits, en el qual moltes vegades aquestes professionals estan soles, volen compartir un cas, tenen consulta jurídica i llavors donem una resposta en 48 hores. I ja des de l'any passat i enguany ho tornarem a fer, adreçat a entitats que també estan fent festes i també estan programant, no?, diverses activitats, ampliem aquest servei perquè el puguin utilitzar d'entre juliol i setembre.
0: Sandra, quantes consultes s'han fet des que estan operatius aquests punts?
1: Pues mira, em dius els punts liles o els serveis de consultes online?
0: Sí, doncs, si tens dades de les dues qüestions...
1: Vale, mira, en els punts liles t'he de comentar que les dades que tenim recollides des del 2022, que és quan vam començar, ens diuen que més de 24.000 persones s'han acostat als punts liles i gairebé 14.000 a les xarxes punts liles. És a dir, que estem parlant de més de 38.000 persones que han vingut i s'han acostat i han preguntat alguna cosa o han intercanviat alguns dubtes amb les professionals que hi ha. I una dada, no, que em sembla especialment rellevant en aquest cas és que la gran majoria no s'hi acosten per denunciar una agressió, sinó que s'acosten sobretot per obtenir informació sobre què s'està fent, per resoldre algun dubte puntual, sobretot en temes de sexualitat i de gènere, o bé per recollir materials informatius. I també per conèixer quins recursos existeixen al municipi. D'altra banda, pel que fa referència al servei de consultes online, que està adreçat específicament a professionals, des de la seva creació, després de la pandèmia, portem més de 200 consultes. La majoria, o sigui, un 60 o un 70%, són consultes jurídiques. I pel que fa referència a entitats, el percentatge és molt menor perquè només des de l'estiu vam començar l'any passat, però teníem al voltant d'unes 20.
0: S'han produït en aquestes consultes arran d'algunes situacions greus que han passat?
1: A veure, en el cas dels punts liles, afortunadament, no? La majoria de les actuacions dels punts liles no estan relacionades amb situacions greus. Ja, com he comentat, no? La majoria de persones que s'hi acosten és per informar-se, resoldre dubtes o participar en activitats de sensibilització que també fem sota les carpes. De fet, no? De manera molt puntual, dintre els punts liles s'han atès situacions que han requerit derivacions a serveis d'informació i atenció de les dones, a serveis sanitaris o a cossos de seguretat. Però, com dic, són casos minoritaris. Si els comparem, no, amb el volum global de persones que passen pels punts liles, que, com us he dit, hi ha més de 38.000. I sí que ens hem trobat en el punt lila en alguna vegada, en alguna ocasió, de manera molt puntual, algun comentari o actitud inadequada cap a les professionals que hi treballen. I, bueno, això ens recorda, no?, que encara queda feina per fer i aquests espais continuen sent necessaris. Respecte al servei de consultes, és un servei molt adreçat a professionals. Llavors, no, o sigui, les consultes que es resolen estan molt relacionades, pues, en temes d'estrangeria, en temes de divorcis o en temes de quin recurs habitacional puc utilitzar. Però no s'han donat situacions greus, com si diguéssim, entre les professionals.
0: Per finalitzar, Sandra, quants punts lila existeixen arreu del territori en l'actualitat?
1: Pues mira, des de que vam començar hem impulsat més de 500 punts liles en espais d'oci i aquest any hi sumarem 86 més. I d'altra banda, el que és les xarxes punts liles, hem donat suport a 51 municipis per la creació de les seves xarxes. Llavors, si em deixes dos dades molt ràpides, sí, és que crec que, vull dir, que són interessants, és que dintre de les xarxes punts liles ja tenim més de 760 agents de proximitat, vol dir més de 760 comerços, farmàcies, escoles bressol, biblioteques dels 51 municipis que tenen creada la seva xarxa punts liles, que formen part, que s'han adherit a la xarxa punts liles. Em sembla una dada molt interessant. I d'altra banda, l'altra és que, clar, jo t'estic donant dades dels punts liles impulsats des de Diputació de Barcelona per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona. Però aquesta és només una petita part dels punts liles que existeixen al territori i de la feina que s'està fent, perquè hi ha ajuntaments, hi ha entitats feministes o col·lectius que també impulsen punts liles arreu del territori català.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'aportació d'aquestes dades des de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Moltíssimes gràcies per totes aquestes, com diem, aportacions, aquestes informacions, aquesta dada referent als punts lila per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI fòbiques arreu del territori de Catalunya.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia, Sandra, bon dia, que vagi bé.
1: Igualment, adéu.
2: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Avui volem parlar d'un concepte del qual sovint se'n parla molt, però que no sempre és fàcil d'explicar, la transparència. Què vol dir realment que un ajuntament sigui transparent? Com es pot mesurar? I, sobretot, com es pot continuar millorant perquè la ciutadania tingui més garanties que les institucions treballen amb rigor, amb integritat i amb un bon govern? Castelldefels acaba de fer un pas important en aquest àmbit. L'Ajuntament ha estat seleccionat per participar en una prova pilot europea per desenvolupar un sistema d'indicadors de millora en aquest sentit. De fet, només 3 municipis catalans formaran part d'aquest projecte, Corbins, Salou i Castelldefels. Precisament ara m'acompanya una de les persones que coneix aquesta iniciativa. Estem parlant de l'Assun Grau, cap de la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels, que a més ve directe d'una reunió de treball relacionada amb aquest projecte europeu. Bon dia, Assun, què tal?
1: Bon dia, Estefania, què tal?
0: Doncs abans d'entrar en matèria, vens directament d'aquesta reunió del projecte. Com ha anat? En
1: doncs
0: quin punt esteu?
1: Sí, tot just acabem de... Hem tingut una reunió de 10 a 12. La participació en el projecte, de fet, la vam conèixer, ens la van confirmar la setmana passada, i avui hem tingut la primera reunió de treball on hem coincidit ja amb tots els agents implicats en el desenvolupament del projecte. Bàsicament, és un projecte que impulsa la Unió Europea. La Unió Europea el que fa és, mitjançant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, és a dir, la OCDE, l'agafa com a partner principal per ser l'impulsor, i és la OCDE qui busca, no, recerca, en algun moment fa una crida a aquells municipis que poden estar interessats en participar en el projecte. Aleshores, com et deia, avui ens hem vist amb la pròpia OCDE, amb altres partners de moltíssima rellevància, que són les oficines antifrau de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i d'Andalusia, i amb els municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb els 3 municipis seleccionats. Ha estat una sessió, jo crec que molt, molt interessant, perquè s'han pogut sobretot sentar les bases, sobretot la motivació, no? És allò que perquè estem allà asseguts, no? Que impulsa que realment tingui tanta rellevància aquest projecte, i hem pogut assentar una mica les bases de la col·laboració que, bueno, que anirem realitzant d'aquí a final d'any.
0: Uh-huh. El projecte ens arriba amb les sigles LOCRIS. Quin objectiu té concretament? Què és el que vol desenvolupar?
1: Doncs sí, mira, disculpeu-me pel meu anglès. LOCRIS vol dir Local Corruption Risk and Integrity Indicator System. Això bàsicament el que ens acosta és a el ciutadà, vull dir, tots nosaltres sabem, no, la importància de la lluita anticorrupció, la importància de la integritat en els municipis, no només en els municipis, sinó a totes les administracions. Històricament venim d'un dels últims 20 anys, d'un espai, d'una societat en la que hem anat impulsant instruments de control de la integritat de les administracions. En aquest context, no, d'una certa vida, d'una certa història, no, hi ha d'aquests instruments, no, les qüestions que es posa de manifest, és com estamos midiendo el uso d'aquests indicadors, no? Recordem de que estem parlant d'integritat, no? De com nos comportamos quan nos miren i quan no nos miren, no? Que això ha estat una expressió que ha sortit a la reunió d'avui i que he pensat, mira, apúntatela, Assun, perquè li explicarem a la Estefania, no? Perquè quan algú es pregunta què és la integritat, al final només és això, que ens comportem darrere de les càmeres com quan les càmeres ens enfoquen, no? Uh-huh. Doncs, com et deia, els últims anys hem tingut, doncs, un impuls molt important, com no podia ser d'una altra manera, en instruments legislatius, sobretot, que l'Ajuntament de Castelldefels, a més, jo crec que sempre ha estat capdavanter, sempre ha cregut molt en aquesta qüestió i ha desplegat, jo crec que amb molta diligència, no? Estem parlant de plans de mesures antifrau, de mapes de riscos de corrupció, estem parlant de sistemes d'informació davant de la possibilitat de trobar-se amb un incompliment normatiu flagrant. És a dir, nosaltres hem cregut, l'Ajuntament ha cregut des del principi, des de les primeres normes i instruments, els hem implantat. Però què succeeix a la pràctica? No? Que hi ha un factor molt important, no? Que és el retiment de comptes, no? Que està molt vinculat també a la integritat. És com explico a la ciutadania, no? Què estic midiendo, com ho estic midiendo i l'impacte que té a la meva organització. Doncs la motivació principal d'aquest projecte és realment crear aquesta bateria d'indicadors que pugui oferir al ciutadà, al ciutadà i com a eina pròpia de la pròpia administració, no? Un control sobre aquests instruments d'integritat, no? Aleshores, doncs, passant per qüestions relacionades amb la pròpia transparència activa, la transparència passiva, o el que és el dret d'accés a la informació pública, gestionant o parlant de com controlem la gestió dels grups d'interès, com es tracten els conflictes d'interès a la ciutat, no? Dels nostres alts càrrecs, no? Com abordem, no? La qüestió dels conflictes d'interès, com ens auditem, no? Quin control tenim dels nostres riscos, no? Los tenemos en cuenta, no los tenemos en cuenta, si els tenim en compte, quin resultat donen i com els tractem quan els detectem. Doncs com protegim a les persones quan volen denunciar. És a dir, tenim un sistema prou segur, prou solvent, li estem prestant l'atenció que mereix i estem protegint a l'informant com correspon, com es tracta la meritocràcia, no? És a dir, com es contracta personal, com es gestiona un cop integrat a la casa, i altres qüestions relacionades, no?, amb aquest àmbit de la integritat, que si bé, com et deia, l'Ajuntament de Castelldefels els controla i els executa amb diligència màxima, sí que és veritat que no hi ha una bateria d'indicadors compartit. Amb això, que es posa damunt de la taula en el projecte, que això només és un pilot. Al final som tres ajuntaments, com tu deies, no? Som Corbins, som Salou i Castelldefels, i el que estem fent és reunir-nos amb òrgans de control, amb possibles òrgans de control, com pot ser una oficina antifrau, o com entitats municipalistes, no?, que al final coneixen tots els intríngulis, no?, de tots els municipis o de bona part dels municipis, com és l'Associació Catalana de Municipis. Hi ha un òrgan no supramunicipal, sinó supranacional, per assentar les bases del que ha de ser un sistema comú a tota Espanya. És a dir, perquè la participació, jo he tingut una microreunió avui només amb l'Espai Català, però això s'està reproduint, com et deia, tant a València com a Andalusia. I això què farà al final? Per això jo crec que és important la nostra participació i ens posa en valor, no? Perquè al final el que farem serà, fruit d'aquesta experiència, d'aquests 3, 6, 9 municipis en total, es crearà una bateria d'indicadors on tots els municipis espanyols es podran veure reflexats quan controlen la seva integritat. I avui, en aquesta reunió, hem assentat les bases d'aquest començament per al treball, saps?
0: Uh-huh. I com seran les passes que continuaran aquesta primera reunió de treball? Com s'arribarà a tenir aquesta bateria? També s'està plantejant ja que estigui una vegada tot definit, quedi oberta per la ciutadania, també per la seva consulta?
1: Doncs en aquest moment el que es planteja és un treball intern. En aquest moment les oficines antifrau, que són partner del projecte, han començat a treballar amb la Comissió Europea, no? amb la Organització de Cooperació pel Desenvolupament Econòmic, han començat a treballar el que seria una bateria de preguntes. És a dir, allò que ens volem preguntar per consultar-nos si realment, no?, estem donant les passes encertades i estem mesurant allò que ha de ser mesurat. Aleshores, amb això han creat un qüestionari i el que faran serà testar-lo amb nosaltres, no? Nosaltres som una mica el conejillo de Índia, si l'expressió, no? Si em permeteu l'expressió, no? Que servirà per testar un producte que al final podrà ser implantat. Jo abans venia amb un company del servei, amb el tècnic de transparència, i venia dient-li que al final això permetrà no només que ens coneguem nosaltres, sinó que el nostre coneixement serveixi perquè altres es coneguin i es millorin, i sobretot jo crec que el projecte pot servir per inspirar futures evolucions normatives. O sigui, al final, el legislador, no?, això ho vivim molt en molts àmbits, el legislador legisla des d'un despatx i legisla en teòric, no? Fa una norma, doncs la llei de grups d'interès o la llei pues relacionada amb els alts càrrecs o la llei de protecció del denunciant, o anem legislant, no? Però moltes vegades la pràctica diària, no?, és la que es queda una miqueta més a contrapeu, no? Doncs nosaltres en aquest moment testarem i explicarem aquesta pràctica diària. Això permetrà, doncs, detectar dificultats, per exemple, no?, per fer el seguiment d'algunes qüestions, no?, per controlar, doncs, agendes polítiques, relacions amb lobbies, no?, la relació amb el lobby, doncs la Generalitat de Catalunya està preparant un avantprojecte relacionat a l'activitat d'influència pública, no?, com ens influeixen els tercers, no?, com influeixen els nostres càrrecs i com podem ser curosos amb aquesta influència. Doncs tot això és el que s'anirà treballant en una primera fase. Després d'això sí que es començaran a treure conclusions, no? És a dir, què m'ha contat Castelldefels, què m'ha contat Corbins, què m'ha contat Salou i tota la resta de companys espanyols que hi participen. I a partir d'aquí es veurà quines necessitats es desprenen en termes d'integritat, que evidentment s'ha evolucionat molt, s'ha treballat molt, però en ocasions només fa falta veure la televisió per pensar que res funciona, no? I no és que res funcioni, no? Sinó que de vegades, no? Doncs els controls encara han de ser més austers, no? Encara han de ser més profuns, més aviat. I és aquí on estem. A futur, doncs, veure una mica, no? Com funciona aquesta prova pilot, com funciona aquest testeo, potser es comenci a obrir el ventall a altres municipis i fins i tot per què no, com deies, no? S'implica la ciutadania perquè testi una mica, no? Aquest llistat de valors que acaben extraient-se d'allà. Sí, sí.
0: Però tot just estem a l'inici. Hem de recordar que la candidatura es va presentar a través de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, fem una mica així de recordatori també, no només del que està per venir a futur, sinó de com es va encetar tot això, com va sorgir aquesta proposta de presentar Castelldefels, aquesta prova pilot.
1: Doncs Castelldefels, com bé dius, va ser l'Associació Catalana de Municipis, que en un moment donat rep aquesta crida a la pròpia oficina antifrau, que a la seva vegada l'havia rebut, no?, de l'organisme europeu, i pensa en alguns municipis que per la seva inèrcia, per la seva trajectòria, no?, que jo crec que això també ens reconeix d'alguna manera, poden ser susceptibles de participar. Nosaltres veníem, a més, tot just havíem acabat, o havíem acabat feia uns mesos, un projecte amb l'Associació Catalana de Municipis, que era una observació dels nostres instruments d'integritat. Nosaltres havíem volgut, i això sí que havia estat una demanda nostra, participar d'aquest projecte de l'Associació Catalana de Municipis l'any passat, en el que li donava consistència al nostre sistema d'integritat. És a dir, feia una observació profunda del nostre pla de mesures antifrau, del nostre sistema interdiformació, del nostre codi ètic dels alts càrrecs, és a dir, feia una observació profunda dels nostres instruments i de la seva governança per ajudar-nos a ser millor, no? Que al final nosaltres a transparència portem la transparència, el bon govern i la qualitat. No? I al final la qualitat el que ens porta és a ser cada vegada millors. I nosaltres som coneixedors d'aquest projecte de la CM i aixequem la mà i diem, escolta, volem, no? Volem que ens miris el nostre sistema d'integritat. Fruit d'aquesta relació, que ja et comento que va ser un èxit perquè treballar amb l'Associació Catalana de Municipis és una delícia, doncs es van crear unes sinergies i unes dinàmiques de treball que van permetre que en el moment en què li diuen a la CM, escolta, digue'm uns quants municipis, doncs quan pensen els municipis de 50.000 habitants, pensen uns quants, i d'aquests els postula davant la Comissió Europea, que és qui finalment tria a Castelldefels com a un dels referents d'aquest tamany per aquest projecte.
0: Doncs amb això hem situat l'Associació Catalana de Municipis, però també dintre del que m'estaves explicant, Assun, has mencionat l'OCDE, que és un organisme internacional de cooperació i desenvolupament econòmic de referència. Què aporta que sigui precisament aquest organisme qui lideri el projecte?
1: Doncs mira, una de les qüestions que resultaven realment més atractives del projecte era la implicació, era el naixement, no?, des de la Unió Europea, no?, perquè moltes vegades en el món local, tot i que no sóc una experta en la matèria ni molt menys, no?, doncs de vegades les ajudes van de baix a dalt, no?, és a dir, nosaltres fem una crida, no?, sabem, no?, que existeixen una bateria de suports, no?, perquè els suports existeixen, i nosaltres, no?, anem de baix cap a dalt. En aquesta ocasió ha estat la pròpia Comissió Europea, no?, qui li ha dit a la OCDE, no?, perquè ells ja van fer, o sigui, tenen un manual d'integritat, l'Organització de la Cooperació per al Desenvolupament Econòmic, té un manual d'integritat que ara ha fet uns 5 anys aproximadament, jo crec que és l'any 2020, si no n'ha de fer 6, té un manual d'integritat, i aleshores quan la Unió Europea es planteja anar una mica més enllà, no?, pues fa la crida a la OCDE que diu, escolta, tu que tienes ese manual, anem a veure com posar-lo a la pràctica, no? I quan diuen anem a posar-lo a la pràctica, doncs la OCDE agafa aquells que són garants de la integritat i de la lluita anticorrupció, com són determinades oficines antifrau, i a partir d'aquí tot cau en cascada. No? De la OCDE anem a l'oficina antifrau, de l'oficina antifrau a la entitat municipalista i de l'entitat municipalista al municipi. És així com arriba.
0: Doncs de tot aquest circuit ens queda per explicar el paper de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
1: Sí, ells realment han de ser, o sigui, en aquest moment que iniciem ara, que és anem a veure, no?, quins indicadors tenim, com els recollim, com d'efectius són, quins problemes ens plantegen, si realment serveixen per un retiment de comptes, si realment serveixen per un control real, l'Oficina Antifrau ens ha d'ajudar. Al final serà un... com un consultor. És a dir, l'oficina antifrau ens ajudarà a resoldre tots els dubtes que se'ns plantegin. No? Quan jo tingui davant meu, no?, l'avaluació de com es tracten a Castelldefels els conflictes d'interès i tingui una pregunta que no acabo d'entendre o vulgui fer algun matís o vulgui fer un... Perquè jo avui a la reunió plantejava, no?, que hem de tenir capacitat propositiva, no? O sigui, que els municipis en aquest sentit hem de ser propositius, que som els que tenim el dia a dia. Doncs quan tingui aquestes inquietuds serà el meu primer company de paraula, per dir-ho així, serà l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí, sí.
0: I quan ens explicaves la feina, què és el que haurà de fer exactament Castelldefels en aquesta col·laboració de crear els indicadors, de proposar, de transferència de coneixement, li posaves un èmfasi també en aquest aspecte, no?, entre els municipis que participen. Més enllà de tot això, va també més enllà de transparència? O sigui, estic parlant amb tu, Asun, que ets de la unitat de transparència, però també l'Ajuntament està enmig d'un procediment d'agilització dels tràmits, simplificació, són paraules molt clau. Entren en joc altres departaments, altres àrees també dins d'aquest projecte?
1: Jo el que penso és sempre s'ha de considerar que el bon govern, és a dir, el bon govern, la integritat, és transversal a tota l'organització. Això ho veiem reflexat molt en els mapes de riscos, que això és molt tècnic, no? Però bàsicament un mapa de riscos és un sistema d'alertes de coses que poden succeir a l'Ajuntament on pot existir algun tipus de desajust, no? On poden passar coses que fruit del malentès o potser d'una mala praxi, no?, et pugui importar a llocs on no has d'arribar. No? Això és un mapa de riscos, és un sistema d'alerta. Doncs jo sempre explico que el bon govern, o sigui, que la mostra que el bon govern és transversal és veure un mapa de riscos. Passeja per l'urbanisme, passeja per els recursos humans, per la contractació, per les subvencions, passeja per espais absolutament transversals i capdals en un municipi. Això a la pràctica què implica? Que una avaluació de riscos i un projecte com el que ens trobem davant ara mateix permetrà evidenciar fissures, si existeixen, o potser no existeixen a Castelldefels, però Castelldefels caurà en què és possible que existeixin fissures en molts altres camps. I això ens porta a veure quins són els nostres processos interns. I dintre dels nostres processos veure les mancances, veure si doncs, hi ha un excés documental que mareja i que fa perdre la informació. És a dir, ens farà parar, si bé no és l'objectiu d'un projecte d'aquest tipus, no?, és avaluar riscos d'integritat, com es tracten i com els instruments s'estan implantant, si són efectius o no, si bé és això, secundàriament, no per ser secundari és menys important, no? però ens posarà de manifest, no?, en este passeo deficiències existents en els procediments i eines de millora i com abordar-los. I això és simplificació i això és claredat i això és parlar bé, parlar senzill. I bueno, jo crec que tot això, i espero a més, perquè és objectiu del nostre servei, contribuirà a fer aflorar això i poder tenir, doncs, com a mínim, saber-ho. Que saber-ho jo crec que és un primer pas per solucionar-ho, no? I aquí estem.
0: I si ara haguessis de fer una fotografia de l'estat actual de Castelldefels, ja començaves l'entrevista també explicant-nos les millores que s'han anat implementant els darrers anys. Ara mateix, en la situació que estem, quins diries que són els principals reptes que tenim sobre la taula?
1: Jo et diria que hem de passar, no Castelldefels, a més, jo crec que hem de passar a... hem d'aterrar els instruments. O sigui, hem de passar d'una norma que obliga a tenir uns instruments, a estimar-nos aquests instruments, a fer-los conèixer, a fer-los formar part del nostre dia a dia. No? Jo crec que el gran repte és com governar les eines que tenim al nostre abast. No? I davant d'això, Castelldefels ha fet molt camí, evidentment, perquè precisament estem en aquest projecte perquè hem fet bon camí, però sí que ens queda encara camí per recórrer. No? I jo crec que el gran repte és entendre que tenim ja implantat i que ens falta, doncs, per poder retre comptes com cal, no? Per fer la traçabilitat de les qüestions, no? Perquè, per exemple, no? Tenim un codi ètic implantat i que es compleix fil per randa, però, no sé, davant d'una declaració d'interessos, no? Les comparatives dels interessos entrants i els interessos sortints són suficientment clares. Vull dir, cadascun dels nostres instruments ens porta a preguntes, no? Doncs jo crec que el repte és anar resolent i contestant totes aquestes preguntes que ens plantegen cadascun dels nostres instruments, com ara t'he dit, doncs, una declaració de béns i interessos, que al final és un microelement d'un sistema d'integritat, saps?
0: Mm-hmm. I ja per acabar, també pensant ara en les persones que ens estan escoltant, la transparència és una feina poc visible i també és una feina que involucra la ciutadania, perquè de fet des de la unitat de transparència teniu una bústia, també teniu aquest contacte sempre amb les peticions, amb les consultes que fa la ciutadania.
1: Cert, nosaltres, i a més és un element que també es valorarà, o sigui, al final la transparència, l'activa, que és el nostre portal de transparència, no? Que el nostre portal de transparència, aprofito i faig la cunya, no? Que al que es pot accedir des de la web municipal, és un portal que té unes 70.000 visites a l'any. Sí, és com si tots nostres ciutadans hubieran entrat almenys una vegada en el portal de transparència l'any passat. Vull dir que és un element molt utilitzat. El que volia dir que tant la transparència activa amb el portal de transparència com la passiva, no? Que és aquest espai que dius on la gent ens pot demanar informació, ens pot fer qualsevol petició d'allò que estigui a la nostra disposició i li haurem de lliurar sense cap motivació, és a dir, simplement pel fet de jo lo tengo i debo dar-lo, no? Això és la transparència màxima, solo porque lo tengo no es solo mío, és a dir, al final la transparència gira molt entorn aquesta opacitat abans, no? Que semblava que les administracions tenien un dato i era solo d'ells i era molt costoso, no? O sigui, la transparència ha democratitzat l'accés a la informació, ha fet que el dato no sea mío, sinó que sea nuestro, no? I aquest salt és molt important i ha fet que el ciutadà també s'empoderés, no? I és un dels elements, el primer element que ens han explicat avui, que avaluarem per la integritat, és la transparència activa i passiva. Y no es baladí, no es baladí porque que yo te dé todo lo que tengo, si no se me ocurre nada más transparente, ¿no? Doncs en això ja la nostra pràctica ja té molts anys de vida. Nosaltres vam ser pioners, vull dir, la norma és del 14, però van haver uns anys, no? en què les administracions ens van haver d'adaptar. Nosaltres el 17 ja teníem constituït, o ja teníem com a mínim creada la figura del tècnic de transparència, i del 2007 aquí hem donat passos de gegant, no? Doncs aquesta ha estat doncs una dels pilars principals en els que s'ha basat el nostre servei des del 2017, i ara fa uns anys que hem obert aquest camp, no? Al tema del bon govern, la integritat, etc., com no pot ser d'altre modo.
0: Mm-hmm. Doncs és un grau, amb això ja hem esgotat el temps que teníem per l'entrevista. És un grau, cap de la unitat de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al magazín Així Som i per explicar-nos en detall aquest projecte europeu Locris, del que anirem fent seguiment, perquè tot just s'enceta, tot just venies d'aquesta primera reunió i estarem pendents de les novetats que vagin sorgint i el paper important de Castelldefels en aquest projecte d'àmbit europeu que s'ha de compartir també a l'àmbit nacional amb aquesta bateria d'indicadors.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, molt bon dia.
2: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
3: El lunes a las 8
2: de la tarde. En Radio Castelldefels.

Molt bé, doncs és moment d'acomiadar-nos fins demà, que ràpid ha passat aquest matí de dilluns, un dilluns que ha canviat la temperatura, bueno, les temperatures més o menys, la xafogó ens acompanyarà encara, estem en aquesta tercera onada de calor, però el sol no apareix, no, avui una mica així ennuvolat. Doncs amb aquesta darrera entrevista de Transparència ja ens toca dia 10 fins demà, hem fet també aquest repàs a les incidències de policia local i com sempre també la tertúlia política d'avui. Recordeu que ha estat amb Som Castelldefels, tot això ja ho podeu recuperar online a través de radiocastelldefels.org i demà més i millor, si encara és possible, aquí a l'Així Som de nou, de 10 a 1 del migdia. Que acabeu de passar molt bon dilluns. Gràcies, adeu.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio...
2: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
6: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
7: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
6: Historia del campo.
8: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
6: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les habaneres. Amics de les habaneres, a Ràdio Castelldefels.

Hola, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. La sardina balla, el sorell i els ulls se n'eixuga. El verat és trist en un racó, la boga toca la guitarra i l'esperell ens canta una cançó. Sí, amics, aquesta és la propera havanera, que es diu El sarau dels peixos i que ens interpreta el grup Port Bo.

Demà a Trenc d'Alba. És el proper tema que ens presenten els cantaires de Montgrí. Al capvespre veiem com un raig de sol que festeja la nit. És el far de Tosa, i quan el nou dia ja apuntava sobre el mar, a la matinada, veiem sortir de la mar les Illes Medes i el Montgrí. Molt ben trobada aquesta lletra, i destaco també la veu baixa d'aquesta bonica havanera. Els cantaires de Montgrí. Demà a Trenc d'Alba.

Vinga, va, deixeu-me, amics, que per un cop deixa el mar, les ones i les barques i marxi a la muntanya i ben amunt, al Pirineu. Pirineu es diu la propera cançó que ens canta el grup Mar i Vent. El Pirineu, la millor de totes les serres, i si d'un dia de tu m'aparten, muntanyes aïmades, no trigaria a morir. A disfrutar d'aquesta cançó típica catalana i del tenor del grup Mar i Vent, Pirineu.

Bueno, bueno, ja n'hi ha prou de muntanyes, no us sembla? Tornem al nostre estimat mar i a les nostres típiques habaneres. Ara us en presento una que probablement no heu escoltat mai. Es diu Vals Porteño i ens la canta el grup Barcarola. Vals Porteño, Barcarola.

Els mariners autèntics i els habaners més nostàlgics prefereixen aquesta cançó abans gairebé que qualsevol altra. Poetitza la tragèdia d'un naufragi per culpa de l'embriaguesa del capità i de l'ús de la càrrega de rom que transportava el vaixell, que els mariners i el capità varen provar i en varen abusar. Grup Alba amb Salió de Jamaica.

Rebonotes, on em dieu que voleu escoltar habaneres força conegudes i clàssiques. Doncs vinga, anem-hi. Estic segur que tots cantarem ara la propera cançó, La Gavina. La coneixem tots i es canta a moltes i moltes cantades d'habaneres. La va composar Frederic Sirés. És l'habanera catalana més antiga. És de l'any 1947. Sirés va néixer a Begur. Ens la canta avui el grup dels Pescadors de l'Escala. Vinga, amics, acloquem els ulls. Imagineu com la gavina s'esmuny entre les ones de la mar. Els Pescadors de l'Escala i la Gavina.

I bé, vull tancar el programa avui amb una altra de ben coneguda. Us presento un cop més el mestre Ortega Monasterio. Us vaig dir que era coronel de l'exèrcit espanyol. Doncs ell, precisament ell, un militar, va composar la cançó més pacifista que jo conec. Es diu El canó de Palamós. Té un ritme tirant a foxtrot i és molt animada. El públic sempre participa en la tornada. La va composar pensant en la pau, el pacifisme i en Palamós, que és on ell va viure. Ens explica la cançó la història d'un canyó que hi ha avui encara a Palamós, que està tot rovellat, no té cap forat i no dispararà mai cap bala. Doncs només és un record de guerres passades i que mai més tindrien que tornar. Cantem tots el pacifisme, tot i cantant El canó de Palamós. Amics, molta salut i us espero la setmana vinent. Us deixo amb el grup Mar Brava i El canó de Palamós.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Començarem avui el programa amb un cant d'amor. Aquest és el nom de l'havanera, cant d'amor, que varen composar a la lletra en Carles Casanovas i a la música el mestre Salvador Dubau. Un cant d'amor. L'estil d'en Dubau és absolutament clàssic, potser fins i tot una mica rococó. Li agradaven molt les repeticions. Les seves peces hipnotitzen, poden donar hasta somnolència i tenen el ritme nostàlgic i encantat de l'havanera. És la història d'un gran enamorat d'ella i del mar. A ambdós els hi dedica aquest cant d'amor i ens la canta avui el grup Bergantí. Un cant d'amor.

Tinc ara una petició de Janet. És una cuidadora d'una llar de gent gran que és jamaicana. Vol escoltar Salió de Jamaica, habanera clàssica, que segur portarà a la Janet molts i molts records del seu país. Els mariners autèntics i els habaners més nostàlgics prefereixen aquesta cançó abans que qualsevol altra. Poetitza la tragèdia d'un naufragi per culpa de l'embriaguesa del seu capità i de l'ús de la càrrega de ron que transportava el vaixell, que els mariners i el capità varen provar i varen abusar. Janet, Salió de Jamaica per a tu i per a tots els bons oients amb el grup Alba, Salió de Jamaica.

La propera manera és a la lletra d'en Carles Casanovas i a la música del mestre Bastons. Es diu A cau d'orella. Ens diu la lletra que un mariner està encantat en la mar, la tramuntana, les nits a la mar, l'albada, però més que tot li agrada la seva enamorada, els seus ulls, el seu cos i els seus petons. Ens la canta el grup Peix Fregit, A cau d'orella.

El mestre Ortega Monasterio ens porta ara l'habanera encisadora. Només al sortir el sol ja pensa en ella. Ella és el seu destí, el seu consol i la pau del seu cor. Habanera molt i molt romàntica, plena de records i d'enyorances. Ens la canta avui el grup Mestre d'Aixa. Mestre d'Aixa i l'habanera encisadora.

Em permetré ara dedicar la propera venera a la Pilar. És directora d'un geriàtric de Castelldefels i té a dues colombianes com a cuidadores. Per a elles, la colombiana. Al tenir que marxar de Cuba per perdre la guerra, molts homes, sobretot mariners, varen anar a altres països caribenys a la recerca d'un nou futur i varen trobar nous amors. Per la Pilar i les seves colombianes, la colombiana cantada per el grup Arborada, la colombiana.

Ens toca escoltar ara una havanera molt popular. L'autor és desconegut. Es diu l'Havanico. Tracta de la subjugant atracció de la dona mulata, que ha captivat amb la seva sensualitat de sempre i per sempre a l'home blanc. Es fa aquí un retrat acolorit d'un tipus de dona, càndida, molt receptiva, que a l'època causava furor. És un cant també al mestissatge de l'època i ens la canta el grup Cavall Bernat. El Havanico.

Benvolguts amics, toquen el retiro, però abans sentirem una última manera. Preciosa, la rosa del port. És del mestre Ortega Monasterio i la dedica als pescadors que hi havia a la zona franca, allí d'on va sortir el conegut grup de veneres Montjuïc, que avui ens la interpretarà. Us ha parlat Ramon, adeu, molta salut, fins la setmana que ve us deixo amb el grup Montjuïc i la seva Rosa del Port. Fins aviat.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, al Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que, saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona y se ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles, muy españoles,
8: y muchos españoles.
9: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
9: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
9: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Voilà des propos qui sont
14: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
15: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
16: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
17: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
18: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
19: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna. Aquesta propera nit i matinada costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassan al litoral. En aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalan Gate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
13: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
20: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
21: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
22: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
23: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente,
2: a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
21: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
3: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
5: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
21: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
23: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
24: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
25: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
24: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
26: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
27: Hola a todos, somos Aitana.
28: Y El Mago Pop.
27: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
28: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.

0: se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
1: Esports. Amb David Ubach.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stenzne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
3: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
2: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
4: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
2: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info.
2: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
5: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
2: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
6: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
2: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
7: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
2: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
8: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
2: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Lárnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
9: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
2: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip grasenc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc polític.

0: Esportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
2: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
1: Són dos quarts de set.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz. I també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
5: It was
1: ICE agents. I saw them
5: eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
6: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, al camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
7: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
6: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i, sobretot, el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, s'han estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
8: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
9: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
10: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
9: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern pel faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
1: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip del govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
1: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que, per això, no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
8: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
19: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
20: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensua mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
21: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acollin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
22: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
21: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
2: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
3: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
2: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
5: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
23: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
5: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
0: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules, com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
24: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
25: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park». I penses «Pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park».
24: Look, I'm grateful to have made it and...
25: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
24: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
26: De la película Gilda, era una película de amor. Entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Hilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
8: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
8: 3CAT Info.
4: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
6: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
4: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
7: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
4: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
9: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
4: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
10: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
4: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
11: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
8: 3CAT Info.
4: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
8: 3CAT Info.
4: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
12: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
4: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 quilòmetres de muntanya entre Aurillac i l'Eliorant, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
27: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
28: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 16 graus a Viella, 21 graus a Anglès i 25 a la ciutat de Badalona. I, per variar una mica respecte a aquests últims dies, ens llevem amb la situació dels incendis raonablement bé. Toquem fusta. Un cop estabilitzat el foc d'aigua a Múrcia, que ha cremat una mica més de 150 hectàrees, no hi ha cap incendi que hores d'ara cremi fora de control. El que més neguiteja, evidentment, és que aquest incendi d'aigua a Múrcia, ho sentíem ahir en directe al matí de Catalunya Ràdio, pot haver estat provocat. Els Mossos d'Esquadra ho estan buscant i investigant. Estan buscant el possible autor dels incendis, perquè no en va ser un, han sigut tres en pocs dies, però tot apunta que aquest incendi, el d'aigua Múrcia, va ser provocat. Tot i això, insistim, el panorama és millor, però tenim una seixantena de municipis en risc màxim d'incendis. Si volem veure-hi la cara positiva, són una mica menys dels que teníem ahir. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tot això amb aquesta tercera onada de calor que ha d'anar a més, no?
1: Sí, demà, sobretot demà, serà el dia en què un altre cop superarem els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, també fins i tot en algun punt com Osona, l'interior de les comarques gironines. Serà demà i la superació serà de 41-42. Sembla que ha quedat bastant a ratlla la situació. I avui mateix serà un dia de sol en conjunt, ara mateix amb humitats molt elevades en tot el país. Això és una bona notícia i explica també el comportament dels incendis forestals. Mantindrà aquesta situació i la tendència, ja ho diem, demà molta calor, però a partir de dijous i sobretot divendres, dissabte, tornaran lentament a anar-se normalitzant les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, evidentment, els incendis, la calor, un dels temes de l'estiu. L'altre són les semifinals del Mundial. Avui, Espanya-França, aquesta nit, un partit que té la dimensió futbolística, però que té la dimensió política. Encara ressonen aquestes paraules, aquest article de Mariano Rajoy, quan va afirmar que la selecció francesa juga molt bé, això sí, va dir, sense francesos.
2: La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux.
0: És el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, dient que aquestes paraules de Rajoy són fruit de l'estupidesa, del racisme o de les dues coses alhora. Avui Pedro Sánchez continua de viatge oficial justament a París. I aquest matí serà la desfilada del 14 de juliol, perquè per acabar-ho de rematar, avui és la Festa Nacional Francesa, avui és el Dia de la Bastilla i avui es juga aquest partit enmig d'aquestes declaracions. De fet, ahir Pedro Sánchez ja va sopar amb Emmanuel Macron. De moment no ha transcendit que comentessin el tema. La Moncloa sí que ha acusat Rajoy d'intentar torpedinar la seva política exterior i ahir se li va poder preguntar al Partit Popular què pensava d'aquestes paraules de Mariano Rajoy, de l'expresident. El partit se'n va sortir, diguem-ne, que com va poder.
3: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
0: És el que deia Borja Sémper, el portaveu del Partit Popular. Això té aquesta dimensió política, però també té dimensió futbolística. Això, evidentment, ha esclatat a la concentració de la selecció espanyola. Ahir feia roda de premsa, Lamine Yamal se li va preguntar.
4: Pero el fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha hecho otra persona.
0: És el que deia el jugador del Barça les hores prèvies d'aquest partit. Avui, insistim, Espanya-França, marcat per aquestes paraules. També Borja Iglesias també ha criticat aquestes paraules de Mariano Rajoy. Avui en continuarem parlant a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb l'exprimer ministre francès, Manuel Valls, nascut a Barcelona, que també, doncs, a les últimes hores també ha carregat contra aquestes declaracions de Mariano Rajoy. Avui, Manuel Valls, al Matí de Catalunya Ràdio. Tot això en un dimarts en què la pàgina política ve especialment carregada. El Congrés tombarà, si no hi ha cap sorpresa, els objectius d'estabilitat, que és una primera votació de cara als pressupostos generals de l'Estat. Els que faran que això no s'aprovi, els que faran que això es tombi, són els vots del Partit Popular, de Vox i de Junts.
5: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
0: És el que deien des de Junts. Per cert, parlant d'eleccions, avui tenim enquesta al Periódico, dona una majoria absoluta molt clara del Partit Popular i Vox, tot i que diu que els populars van a la baixa, i a més, segons aquesta mateixa enquesta, que avui trobem a la portada del Periódico, un de cada tres votants del PSOE diu que s'estima més avançar a eleccions que no pas esgotar la legislatura. Mentrestant, encara parlant de Junts, avui a Girona sabrem més detalls de l'amenaça del partit de trencar el govern municipal. La vicealcaldessa Gemma Geis farà avui una roda de premsa per concretar les properes passes després d'haver escrit un article on avisava que textualment se'ls havia acabat la paciència.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més.
0: És el que deia Gemma Geis en el ple municipal, on s'ha tractat aquest tema i on alguns dels partits li demanaven que concretés si pensa abandonar el govern municipal. Recordem que a l'Ajuntament de Girona, Junts governa juntament, per exemple, amb Guanyem i Esquerra. Aquest tema, dèiem, que va centrar el ple de Girona en què l'alcalde de la CUP, l'alcalde Lluc Salelles, va defensar mantenir la coalició amb Junts i Esquerra en el que queda de legislatura. Per cert, que avui també a l'Àgora parlarem d'un altre capítol al voltant de Junts, també en clau municipal. Els tres regidors que el partit tenia a Cambrils l'han abandonat i s'han passat a Aliança Catalana. De fet, el seu principal cap de llista serà cap de llista d'Aliança Catalana a les pròximes eleccions municipals. Déu-n'hi-do com comença el dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Són un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio avui, Oriol Marc, Anna Grau, Alícia Puig i Toni Bolaño, però mentrestant...

0: A les 7 i 7 minuts, Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Caldejadet.
2: L'ambient per la semifinal del Mundial de Futbol que juguen avui a les 9 del vespre Espanya i França. I caldejat per l'article de Mariano Rajoy en què afirmava que França juga sense francesos.
3: Racista i xenòfob són els adjectius que més s'han fet servir per qualificar i desqualificar el posicionament de Rajoy al govern espanyol per boca del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana al PP que el desautoritzi.
4: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
5: Els populars que aquests dies ja han hagut d'apagar focs per Alberto Núñez, Feijóo i l'absentisme laboral s'afanyen a treure ferro a l'assumpte. Borja Semper n'és el portaveu.
6: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
0: Indignació nacional.
2: A França, coincidint avui amb el partit contra Espanya i amb la festa nacional del 14 de juliol, la polèmica ha unit el govern i tota l'oposició en una defensa aferrissada d'una França diversa i multiètnica.
0: París, Isabel Galí.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aigua Múrcia.
3: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aigua Múrcia, a l'Alt Camp. Les flames que se sospita que van ser provocades han cremat 150 hectàrees.
0: Anem al centre de control, Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
10: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre, els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
11: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
10: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona. Des de Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més avisos.
5: A més del foc d'Aigua Múrcia, i els bombers van atendre una 60ena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.
2: Els més destacats van cremar una Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser finalment de 2 hectàrees.
0: Controlat.
3: Els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades.
5: Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia i des de la zona a ajudar els damnificats.
12: Al menos paliar, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Senda de dèficit.
2: I objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics per a l'any que ve. Avui, ple extraordinari al Congrés per debatre'ls i votar-los.
3: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la cambra baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Per tant, s'haurà d'anar a una segona votació en un ple previst pel 23 de juliol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que, un cop més, l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
14: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
13: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Finançament.
5: El president de la Generalitat carrega contra el PP per l'oposició al nou sistema de finançament i adverteix que és de mal espanyol bloquejar la proposta només perquè la impulsa Catalunya.
2: Salvador Illa ha reivindicat des de Madrid les bondats d'aquest nou model que debatrà d'aquí 15 dies al Consell de Política Fiscal i Financera.
0: Més detalls, Txell Vallespí.
1: El president Illa censura la negativa dels de Núñez Feijóo a un sistema de finançament que aporta més recursos a totes les comunitats autònomes sense presentar cap proposta alternativa.
8: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: El PSC i Esquerra també apel·len a la responsabilitat de Junts, però el portaveu del Juntaire, Josep Rius, reitera que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic.
14: Amb aquest model, que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Defensa.
3: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, el govern tripartit com la millor opció política fins les eleccions municipals d'aquí 10 mesos.
5: Ho fa després que Junts per Catalunya no descarti trencar l'acord amb Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Girona, Laia Claret.
15: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
16: Pensa trencar el pacte?
17: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
15: La vicealcaldessa responia així.
18: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
15: L'alcalde Lluc Salellas apostava per la continuïtat del govern.
19: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
15: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Direcció Aliança Catalana.
2: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i han passat a les files del partit d'extrema dreta.
3: El fins ara portaveu dels Juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres del partit durant el que queda d'aquest mandat.
0: I bloquejat.
5: A les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. El bloqueig el va anunciar ahir el president Donald Trump, que va assegurar que prendran el control d'aquest pas marítim estratègic i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
2: Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i, de fet, Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
0: Anem ara a Washington, Oriol Serra.
20: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se els punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
21: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
20: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 10 països europeus, entre els quals Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria d'Europa.
3: L'objectiu és completar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus, en paraules textuals de la declaració.
5: Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari i beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí a un any.
2: La capital, Kiev, ha tornat a ser atacada aquesta nit per míssils russos, segons ha informat l'alcalde de la ciutat. Les forces de defensa antiaèria s'han activat per repel·lir aquest atac.
0: 13 anys.
3: Brussel·les restringirà per tota la Unió Europea l'accés dels menors a les xarxes socials. Les autoritats comunitàries estudien fixar l'edat mínima als 13 anys, però donant llibertat als països perquè la puguin ampliar.
5: És just el que podria fer el govern espanyol, que pretén vetar les xarxes, en aquest cas, fins als 16 anys.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
22: Amb aquest moviment, les autoritats comunitàries volen crear un llindar mínim per al conjunt de la Unió Europea, aplicable fins i tot en aquells països que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, diu que calia fer-ho.
23: De la mateixa manera que no donem als nostres
4: nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
22: Von der Leyen presentarà la proposta definitiva després de l'estiu i abans de finals d'any la comissió llançarà una aplicació que servirà per verificar l'edat de tothom qui es connecti a les xarxes socials. Des de Brussel·les, Bruno Forte a Miràs pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Espiats.
2: El Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP Carles Riera i David Fernández. Ho revelen documents del CNI que han estat desclassificats.
0: Joan Vilaplana.
6: El Suprem havia avalat l'espionatge al·legant activitats contràries a la seguretat nacional. Riera va ser espiat entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Fernández a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
16: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la comparació dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets. L'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
6: La desclassificació s'ha produït a partir de la querella presentada per Riera Fernández i l'exdiputat de la CUP, Albert Botran, a qui el CNI no reconeix haver espiat. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I queda en llibertat.
3: Amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan se li requereixi l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme.
5: Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Segons fonts coneixedores dels fets, Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina on hi havia molts menors, s'hauria estirat en una gandula i hauria començat a masturbar-se de manera visible.
2: Segons aquestes mateixes fonts, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit MESCAT, independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: Un quart de 8:03, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Residus perillosos.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
0: Oriol Pujador.
23: Els agents van descobrir que una planta de tractament de residus de Sant Esteve Sarrovires abocava materials procedents d'obres de Barcelona en terrenys agrícoles de la comarca. La investigació també va revelar que s'hi havien dipositat residus provinents de França sense complir les mesures de seguretat ambiental, tal com explica Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona.
24: Contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas.
23: S'han detingut 4 persones, entre elles el presumpte líder de l'organització, i ara l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran de descontaminar les zones afectades. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vist per sentència.
5: El judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. En l'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions contra la cúpula de salut el 2021.
0: Cèlia Forment.
25: L'acusació defensa que els whatsapps enviats entre el gabinet de l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés, i els responsables de salut acrediten una motivació política per frenar la vacunació dels policies estatals. Ho alega l'advocat dels sindicats policials Jusil i Jupol, amb resposta del lletrat de l'exconsellera.
26: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar.
27: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores.
25: Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'últim Goytisolo.
2: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos també ja morts.
3: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Les Afueres.
0: I el Mago Pop i Aitana.
5: Els artistes s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona.
0: Marta Vives.
28: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
29: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
30: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
28: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació, tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran. Precisament fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, però de moment es desconeixen en quin punt estan les negociacions. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. 7 i 21 minuts. I en Esport, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui sabrem el primer finalista del Mundial.
1: Espanya i França juguen a les 9 en una final anticipada d'aquest Mundial. Lamine Yamal.
7: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas. Después del partido pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
1: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona a Espanya com a favorita.
8: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España.
1: 9 catalans jugaran aquest vespre aquesta semifinal del Mundial de Futbol.
0: Entre ells segurament Marc Cucurella, que diu que entén que els culers el critiquin per fitxar pel Madrid.
1: Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cucurella argumenta el seu fitxatge per al Club Blanc després de l'etapa al Chelsea, però assegura que hi ha també molt bon ambient amb els jugadors del Barça.
9: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació entre tots, es nota, i re, molt content, al final pues també content de compartir ara vestuari amb ells i bueno, ja quan comenci la lliga pues serà una altra guerra. I
1: la jugadora del Barça, Mapi León, fitxa pel London City, jugarà amb Alexia Putellas. Vicky Lossa arriba al Badalona Women, cedida pel Bristol, i el Sabadell es reforça segona amb l'ex del Girona, Pere Pons. Els socis de l'Europa, que decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada, descarten el Narcís Sala. L'equip gracienc per al seu golejador Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a segona A. El Granada i l'Eibar volen fitxar-lo, i el Barça Bàsquet, que fitxa el base del París, Justin Robinson, de 28 anys.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
12: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
13: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
17: el 14 de febrer del 1933.
14: I el número de la sort,
17: el 7.
14: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: from Johan Cruyff.
1: Absolutely. Això era el 74, tot semblava de cara perquè Països Baixos guanyés el Mundial el 78, es disputava l'Argentina, però Cruyff decideix no anar-hi. Aleshores hi va haver moltes especulacions sobre els motius, es va parlar de desavinences internes a la selecció o fins i tot es va arribar a dir que era un gest de protesta política.
2: Jo, teniente general Jorge Rafael Videla.
1: Protesta política perquè feia un parell d'anys que Videla havia instaurat la dictadura militar a l'Argentina, però el motiu real és el mateix Cruyff qui el va confessar, però anys més tard va ser l'impacte i el trauma que havia suposat l'intent de segrest que va patir el neerlandès i la seva família a Barcelona mesos abans. Li va costar parlar-ne, però ho va fer, per exemple, en una entrevista amb l'Antoni Bassas en aquest programa el 2008.
3: Venia algú con un rifle, su única cabeza, estaba atado y no sé qué. Los niños ahí en el piso.
4: A Barcelona.
3: En Barcelona. Mi mujer atado. Que hay otros valores en la vida. Hay un momento que dices...
1: De fet, Cruyff va deixar definitivament la selecció oranja arran d'aquest esdeveniment. Aquell any, el 78, Països Baixos va repetir com a finalista, va tornar a perdre per les dues següents edicions, no es va ni classificar.
5: Ara bé, no és l'únic ex-blaugrana que ha renunciat a la seva selecció i, per tant, a jugar als Mundials.
1: Per exemple, Schuster tot just va jugar una vintena de partits amb Alemanya i va renunciar quan tenia només 23 anys, després de ser durament criticat per no haver anat a un amistós contra Albània pel naixement del seu fill. Riquelme, també ex-blaugrana, amb l'arribada de Maradona com a seleccionador el 2008, va deixar la selecció perquè deia que eren dues persones incompatibles. O, parlant de l'Argentina, 10 anys abans, Fernando Redondo, que aleshores era considerat un dels millors migcampistes del món, no va ser a França 98 perquè es va negar a tallar-se els cabells. Oi, sí. Una imposició del seleccionador Passarella, que entenia que els cabells llargs o les arracades distreien.
5: I amb la Mariola Cubells, encara amb la polèmica del programa de Jesús Tinto a la televisió espanyola, amb el retorn de la col·laboradora que va marxar-ne plorant.
6: Marta Gómez Montero, la tertuliana que va deixar el plató de Cintora a Televisió Espanyola este cap de setmana, i va anar-se'n plorant, va tornar a ir al programa acceptant les disculpes del president de la corporació pública i del propi presentador. Què vaig trobar a faltar per la seva part? Doncs una explicació que deixara claríssim que el que va provocar la seva espantada té molt a veure amb un comportament sistèmic a la tele en relació amb les dones, per no quedar com una nena amb una rebequeria.
5: I a la recomanació del dia, coincidint amb la Festa Nacional de França, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Privilegios.
7: Thriller social francès ambientat en un hotel de luxe de París. Una jove hi arriba a través d'un programa de rehabilitació de la presó on està reclosa i va pujant de nivell laboral a base d'espiar els seus companys de feina i d'informar l'inquietant director de l'hotel. Però aquesta relació simbiòtica en què un protegeix l'altre acaba derivant en una partida d'escacs. Cadascú té la seva pròpia estratègia per continuar manegant l'hotel al marge dels propietaris. Una sèrie que contrasta el luxe més exclusiu amb la precarietat de les classes populars i la falta d'oportunitats. Acció, tensió i lluita de classes en 6 capítols que trobareu a HBO Max.
5: I per arribar a 2:15, com sempre, un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
8: Jo he anat al metge, m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
4: Més d'un milió de catalans prenen diazepam i altres ansiolítics, o el que es coneix com a benzodiazepines.
9: Sí, això segons dades del sistema de salut públic, o sigui que aquesta dada no s'inclou les persones que se'n prenen per prescripció de centres privats.
10: Pues jo sempre porto a sobre, vols?
9: No, no, a veure això, què portes, no, Sergi. Això són caramels, no són caramels, això, és una medicació molt forta.
10: Sí, pues, molt
9: i
10: forta.
9: No em pots anar oferint així a la gent, pues, perquè...
10: No serà tan forta si no pot amb mi. Bueno...
9: Jo li he... És molt tonto.
10: Un pulso i no m'ha guanyat mai.
11: Sergi, dues preguntes. Per què ets tan tonto? Seria la primera. I la segona és, tu per què estàs prenent aquestes pastilles? Que les estic veient i són de recepta. Són de les, pues, són de les fortes.
10: Pues perquè tinc salut mental aquí al braç.
11: Tens salut mental al braç.
9: Tenir salut mental al braç no vol dir res.
11: El
10: que passa és que
11: no.
10: A mi em costa molt de tragar les pastilles i em genera una angoixa.
12: Això és un disparat, eh? Això és un disparat.
4: Teníem nosaltres a Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública, sí, de la Generalitat de Catalunya.
12: Sí, bueno, era la jefa dels CAPs.
9: Sí,
12: no?
9: Sí.
12: Per això em dic cabezas.
9: S'han nogat?
11: No, està rient.
12: M'estic rient.
5: Recordant això, arribem a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. Amb 8:15.

0: Un dimarts en què juga la primera semifinal del Mundial entre Espanya i França enmig de la polèmica per aquestes afirmacions de Mariano Rajoy sobre que la selecció francesa no hi juguen francesos. El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi mentre els populars hi treuen ferro i tots els partits polítics francesos, incloent el reagrupament nacional, s'uneixen per defensar la diversitat del país. I des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
1: El futbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
0: És el que deia Lamine Yamal i en la roda de premsa. Avui al matí de Catalunya Ràdio li demanarem què en pensa Manuel Valls, que va ser primer ministre francès nascut a Barcelona. Aquí, els bombers confien a donar per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa i es continua buscant el suposat autor d'aquest foc, que es sospita que va ser provocat. En clau política, Junts per Catalunya podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona, amb Guanyem i Esquerra, 10 mesos abans de les eleccions, i després que la vicealcaldessa Juntaires, Gemma Geis, afirmés en un article que se'ls havia acabat la paciència.
2: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
0: I els esports, Robert Prat.
3: Espanya i França juguen a les 9 per una plaça a la final del Mundial de Futbol. Els socis de l'Europa decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada. Descarten el Narcís Sala i Mapi León fitxa pel London City i jugarà la pròxima temporada amb Alexia Putellas.
0: Dèiem abans que el panorama dels incendis millora, però continuem amb risc alt, bàsicament per aquesta calor, Tomàs Molina.
4: Avui tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat a la major part del país, un dia calorós, però encara màximes que quedaran per sota dels 40 graus. Al vespre, entre les 11 i 12 de la nit, pot haver-hi algun ruixat que pot afectar algun punt del Pla de Lleida, però passarà ràpidament. Demà serà el dia de temperatures més altes, demà serà un dia assolellat en conjunt, molt entrenyinat com avui per la presència de ponts en suspensió, demà ja màximes per sobre dels 40-42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i atenció també amb el vent de Ponent, que podria incrementar encara una mica més el perill d'incendi.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, com ho tenim? Bon dia.
5: Bon dia. Destacar que les línies R13 i R14 té demores entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar aquesta incidència. Després, el tren que tenia previst arribar a l'estació de Sants des de Lleida Pirineus a les 8 i 7 ho farà 40 minuts més tard. També el tren amb què havia d'arribar a Lleida des de l'estació de Tarragona a les 7:47 ho farà a un quart de nou. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs les retencions als punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot direcció a la capital catalana, destaquen les rondes. Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Atenció a la P2, hi ha només un carril obert a Barberà de la Conca en sentit Barcelona perquè se segueixen fent tasques de reparació de danys després de l'accident entre dos camions que hi va haver la matinada de dilluns.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: 4 minuts ara mateix passen de 7:45. Com sempre a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio, cop d'ull a la premsa. I amb la redacció del matí de Catalunya Ràdio i connectem per veure les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb la ressaca dels focs d'aquests dies, entre d'altres coses.
7: Per exemple, l'Ara i el Periòdico obren edició amb grans fotografies de boscos, la primera espectacular, amb la meitat de foto amb foc i fum i l'altra meitat plena d'arbres verds i frondosos, i el titular, un de cada quatre focs forestals és provocat.
8: La instantània del Periòdico també sobta si veu la zona de Los Gallardos, Almeria, completament carbonitzada. L'única nota de color la donen dues dones caminant-hi. El titular, reconstrucció després del foc.
7: Encara coeixen i de quina manera les paraules de Rajoy sobre la selecció francesa, que fins i tot el partit de Marine Le Pen ha criticat. Llegim a La Vanguardia que la Moncloa acusa el PP de torpedinar la relació amb França per aquestes crítiques de Rajoy.
8: L'editorial de l'Ara també hi posa el focus, es titula El racisme banal de Rajoy, i es pregunta, Rajoy considera espanyols Lamine Yamal i Nico Williams negres fills de famílies immigrants africanes?
7: I l'Enric Julián a La Vanguardia parla de targeta blava a la dreta espanyola. Creu que si a París algú ha donat l'ordre de contraatacar amb urpes a Rajoy és perquè el PP es va oposar i bloquejar el tractat d'amistat entre França i Espanya ara fa 3 anys.
8: Altres temes de portada. El Periódico, els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura, ho diu la seva enquesta, majoria absoluta clara del PP i Vox.
7: I La Vanguardia, Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge.
8: I Espanya busca la final contra una temible França.
0: Continuem el repàs a la premsa, que hi ha llegit avui la periodista Olga Viza.
9: A l'Equip parlen de per què la gent es tapa els ulls durant un penal i és que ens pot l'estrès. Altra cosa és com ho viuen els protagonistes. El doctor Jurdet, que és el major expert mundial en la psicologia dels penals, diu que una tanda decisiva no és una loteria ni un repte individual, sinó un protocol de tot l'equip. Que és bo que el llançador rebi la pilota de mans del seu propi porter, que un altre company li doni suport emocional i que un cop es quedi sol faci una rutina molt assajada. Els millors, quan senten el xiulet de l'àrbitre, no es precipiten a xutar. Convé saber-ho per si passa aquesta nit.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
12: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 48 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
14: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig d'avui, repassem més coses de la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. Tobogans a 50 graus.
17: Les altes temperatures d'aquests dies fa que els més petits vegin restringides les visites als parcs. Primer per la calor, després perquè els tobogans no es poden literalment tocar. Ho llegim al Diari de Tarragona, que explica que fa uns dies al parc que hi ha davant de la platja de la Pineda, a les 12 del migdia, el tobogan tenia una temperatura de 55 graus. A més, el terra anticops de goma marcava gairebé 49 graus. Diferents consistoris de la Costa Daurada reclamen repensar els espais perquè les criatures durant l'estiu puguin anar al parc.
0: Sir Anthony Hopkins s'estrena com a compositor de música clàssica.
5: L'actor britànic de 88 anys és un dels rostres més reconeguts del món del cinema en pel·lícules com, per exemple, El silenci dels anys ells o el pare. Ara ens ha sorprès a tots amb una faceta totalment desconeguda, la de compositor de música clàssica. Hopkins ha confessat que la música és la gran passió de la seva vida. Ho llegim al diari El País, que explica que el disc recollirà les peces que durant 6 dècades ha compost de manera privada. El disc sortirà a la venda el 21 d'agost i ha comptat amb la direcció de l'Orquestra Filarmònica de Londres.
0: Una gerra amb un ou, una ofrena de fa 1.800 anys.
17: Els arqueòlegs de la Universitat de Girona han fet aquesta descoberta durant les excavacions a la vila romana de Sarrià de Ter. Han trobat aquest ou amagat dins una gerra. Els experts comenten que aquest ritual es feia abans de començar a construir una casa per demanar als déus protecció i prosperitat. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que el jaciment del Pla de l'Horta és el primer cop que es troba aquesta ofrena a l'àrea destinada a producció agrícola.
0: I el tomàquet és l'arma secreta per tenir un cor sa.
5: Les persones que mengen tomàquet tenen menys risc de tenir problemes de cor. La ciència recorda que un dels millors aliments per cuidar el cor té llarga presència a la nostra tradició culinària. Ho llegim al diari ABC, que entrevista el cardiòleg Aurelio Rojas, que explica que els tomàquets contenen licopè, un potent antioxidant que està present de forma natural en aquesta hortalissa. Segons el cardiòleg, aquest compost ajuda a reduir el conegut popularment com a colesterol dolent.
0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Francesc Soler i l'Albert Duran.
17: Ens fixem en l'obituari que avui dedica el New York Times al dibuixant Pat Oliphant, mort als 90 anys i considerat el caricaturista polític més influent. A Nixon el va caracteritzar com un brètol amb una arma fumejant, a Ronald Reagan amb un tap a l'orella, sort a les masses que pateixen, i a Barack Obama amb un monòlit de pedra de l'illa de Pasqua adorat pels votants. El 2002, diaris com el mateix Times es van negar a publicar una il·lustració d'Oliphant que representava sacerdots lascius, sortint textualment de l'Església Catòlica de Santa Pedofilia, perseguint nens terroritzats. Tot i que estava jubilat, va tornar a agafar el llapis per dibuixar Trump com un membre de les joventuts hitlerianes.
18: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que hi ha inquietud a SEAT per la crisi de Volkswagen. Els treballadors de Martorell asseguren que seria ingenu pensar que no els afectarà i tenen por que els ajustos que hi pugui haver posin en risc els plans de fabricació del cotxe elèctric. Pel que fa a Expansión, diu que Ryanair ha superat els 10.000 treballadors a l'estat, que representen un terç de la seva plantilla global. A curt termini, la companyia té previst invertir uns 700 milions d'euros per construir un centre de reparació de motors. Finalment, l'ONA Economia diu que les tres ciutats de l'estat amb més demanda per llogar-hi un pis són a Catalunya. En concret, es tracta de Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell. Entre les 10 primeres també hi ha Badalona, Lleida i Barcelona.
0: Minuts per arribar a 3:15. I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Arriba l'hora de la veritat. L'esport i el Mundo Deportivo coincideixen que el partit d'aquesta nit és més una final que no pas una semifinal. I ja parlen del duel Mbappé-Lamine Yamal. El periòdico diu que s'espera la millor versió de Lamine per monopolitzar la pilota i també per desconnectar els quatre mosqueters. Mbappé, Dembélé, Olise i Doué.
19: Oye, pequeña, ven junto a mí. Conozco una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo, oh, oh, oh. Ven y siéntate aquí.

0: diari afegeix que Didier Deschamps està davant del seu últim repte abans de deixar la selecció francesa en mans de Zinedine Zidane, després de 14 anys al capdavant. La Vanguardia es pregunta qui tem qui i assegura que la discussió està oberta en un partit que tothom vol veure.
1: Suéltate el pelo, me sé favor, y baila conmigo este rock and roll, yo solo quiero...
0: El diari francès L'Equipe parla d'una primera final. El Marca diu que s'ha de posar el cor al partit d'avui. Pel diari El País, la selecció espanyola mesura el seu vertigen amb una selecció potent com França. I ens han de fregar els ulls per veure la portada del diari AS, elogiant un jugador del Barça. Sí, sí, diu el diari que és l'hora del passadís cap a la glòria, amb una gran foto de Lamine Yamal. Aquí els companys d'equip li fan un passadís pels seus 19 anys d'aniversari. I la premsa del cor, que hi trobem, Sílvia Andrés?
2: Divendres s'estrena la pel·lícula L'Odissea, del sempre controvertit director Christopher Nolan. Una pel·lícula farcida d'estrelles, com per exemple la fantàstica Hathaway, el sòlid Matt Damon o el peix bullit de Robert Pattinson, entre d'altres. Però la meva debilitat és la parella formada per Zendaya i Tom Holland. Ella és tan estupenda i tot li queda tan bé. Ell és un paio simpàtic i afable. Són les antiestrelles. Es van enamorar a la pel·lícula Spider-Man i s'han casat fa poc mesos amb la més absoluta intimitat. A més, no sé si sabeu que Holland és un enamorat de Catalunya. Li encanta fer escapades secretes a Barcelona i Sitges. I alerta! Si aneu a un cinema de versió original ubicat al carrer Balmes de Barcelona, si de cop i volta veieu un noi amb gorra i una noia molt alta amb ulleres de sol, podrien ser ells. Els encanta anar a aquest cinema de la part alta de la ciutat i passar totalment desapercebuts. Freddy, no estaràs d'acord amb mi, que són una mica durables, oi?
0: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui?
3: Doncs mira, et demano disculpes per avançat, perquè ara et faré sentir gran.
0: Més encara.
3: No sé si reconeixes aquesta sintonia.
0: Sí, home, és Lost.
3: Exacte, aquí feia Jack Shepard, el protagonista de Lost, fa 60 anys. Impacte, eh? Quan l'actor Matthew Fox gravava la sèrie en tenia 37. Si teniu nostàlgia, també podeu recuperar Fox com a Charlie a l'entranyable Tot 5, que ara mateix teniu a la plataforma 3CAT. També està d'aniversari Judit Colell, guionista, directora i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, 58 anys, el pianista de jazz Ignasi Terraza, 64, i l'actriu Candela Peña, que bufarà 53 espelmes. Tanquen la llista d'avui dos polítics: Manuel Milian Mestre, que en celebra 83, i Javier Solana, 84.
0: I el Santorà, Mireia.
3: Doncs avui podeu felicitar els Camils i les Adeles, però la llista és més llarga. També Sant Avenanci, Cirus, Just, Marcelí i Optacià. Jo no en conec cap, però t'aviso que no fos cas que la família en tinguessis i quedessis malament.
0: No consta, no consta.
3: Optacià,
0: eh? Per felicitar els optacians. Adéu. Gràcies, Mireia. 7:45. Ja sabeu que aquest estiu, cada matí, aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Hola, bon dia. Soc Núria Dòria, de Dòria Llibres, de Mataró. I el llibre que us vull recomanar es diu Inventario de lo que queda cuando el bosque arde, de Michel Ruol, publicat per Ciruela Editorial. És un llibre intens, dur, magnífic, molt original i que jo crec que us pot agradar molt. No haureu llegit res igual. Pel com està escrit, pel que explica i per com ho construeix. Meravellós, meravellós, meravellós.
0: 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intenció.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari.
10: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027.
11: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades.
12: Ja basta, esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
15: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona.
0: Ara mateix passen 7:48. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. sarcàstic.
8: Que implica sarcasme, és a dir, que implica ironia mordaç. Això és el que diu el DIEC i això és el que assegura el portaveu del PP, Borja Semper, que va fer l'expresident Rajoy quan va dir que França juga sense jugadors francesos perquè són negres. No deixa de ser sarcàstic, no deixa de ser irònic que les seves paraules hagin estat condemnades fins i tot pel partit de Marine Le Pen a les portes d'una Espanya-França i un Catoc-Joyer.
0: Tripartit.
8: Dividit en tres parts o realitzat entre tres, ens quedem amb aquesta segona excepció perquè és la que tothom fa servir i té al cap pels pactes tripartits. El més famós va ser el que va dur Pasqual Maragall a la Generalitat amb la rèplica que va catapultar José Montilla que ocupa el seu lloc. Però del que s'està pendent avui és el que passi a Girona. Junts podria anunciar que el trenca i deixa l'alcalde Salellas i Esquerra a 10 mesos de les municipals.
0: Vetar.
8: Exercir el dret de veto contra algú o alguna cosa, dret que té algú d'oposar-se a l'adopció d'una resolució. Ara la Unió Europea vol vetar les xarxes socials als menors de 13 anys i donar carta blanca als països a ampliar-ho. Espanya vol situar-ho als 16 anys.
0: Ara posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 25%.
16: És el percentatge d'incendis forestals provocats que hi ha hagut a Catalunya en els últims 40 anys, segons les dades dels agents rurals. Entre el 1986 i el 2026, només el 16% dels focs que hi ha hagut han estat per causes naturals.
0: 10.000.
16: És el nombre de morts que hi va haver a Europa per sobre de la mitjana durant l'onada de calor de finals de juny. Els experts consideren que aquesta xifra es pot atribuir a l'increment de les temperatures. La majoria d'aquests morts tenien més de 65 anys.
0: 4.
16: Són els detinguts per enterrar residus tòxics de França a Catalunya. La majoria d'aquests residus es van dipositar majoritàriament a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. A les deixalles hi havia hidrocarburs i metalls pesants que poden causar importants danys mediambientals i que també són perjudicials per les persones.
0: I rematem unes tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge del dia, Lamine Yamal, que corre somrient, acaba de passar per un passadís que li han fet els seus companys de selecció. D'aquesta manera, el jugador va celebrar el seu 19è aniversari abans de 19è aniversari abans de començar l'entrenament.
17: Lamine Yamal, que ja va marcar un golaç a la semifinal de l'Eurocopa fa 2 anys contra França, ha dit aquesta nit, abans del partit, que no li preocupa no estar marcant darrerament. De fet, en aquest Mundial només ha marcat un gol contra l'Aràbia Saudita. Però admet, això sí que marcant partits importants, com el d'aquesta nit, sempre és especial i que accepta el repte.
0: Dues dones passegen per un bosc a la segona imatge. I veiem com van vestides d'estiu, amb bermudes, màniga curta, una porta gorra, l'altra porta un barret. Una imatge d'un típic passeig d'estiu, si no fos perquè el bosc està absolutament calcinat.
17: De fet, només s'intueixen alguns troncs d'arbres totalment negres i molt més prims del que devien ser abans de l'incendi. És una part de les 7.000 hectàrees que han cremat a Los Gallardos, a Almeria, un foc que ja ha quedat controlat, però que ha deixat 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 denúncies per desaparició.
0: La tercera imatge ens l'envien des de Girona, en el palmell de la mà d'una persona, i veiem el que sembla la clova d'un ou de gallina, amb alguns trossos més grans, d'altres, en canvi, més petitons. Fèlix Martín, què és això?
18: Doncs són exactament això, les restes d'un ou, però no és un ou qualsevol. Té com a mínim 1.800 anys. Estava dins una gerra de ceràmica que els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter. Era segurament per fer una ofrena i demanar bons auguris. Però no només hi ha la clova. En l'altra mà, l'arqueòloga que ho ha ensenyat hi té una petita bossa amb una mena de piloteta de forma ovalada que, sorprenentment, són restes de la matèria orgànica que encara hi havia a l'interior d'aquest ou.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs de llops. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Segons la fotografia que adjunta la notícia, l'armadura sembla medieval. Es tracta d'una cota de malla que embolcalla el cos de l'ovella com si fos una funda. És de plàstic, està reforçada amb punxes per evitar que els llops, quan ataquin les ovelles, puguin mossegar-les. De fet, quan les mosseguin, seran els llops qui sentiran dolor perquè es clavaran aquestes punxes de l'armadura. Diu el pastor, autor d'aquest invent, que les punxes estan dissenyades per causar dolor als llops sense ferir-los. Els llops són animals intel·ligents, diu aquest pastor. Dubto que tornin a atacar les ovelles després que mosseguin aquesta armadura. Així ho afirma la notícia que ara circula.
0: I això és real o és fals?

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El matí de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs dels llops és una notícia real. El pastor inventor és alemany, té 70 anys i ha invertit uns 60.000 euros en desenvolupar aquesta armadura. L'invent, però, té força detractors que consideren que l'armadura pot ser perjudicial tant per la mobilitat de les ovelles com també pot suposar un risc en cas de fugida.
3: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
3: Repassem ara els titulars en dos minuts. Amb el Marc Horado i la Sílvia Comet, i que, evidentment, passen per la polèmica per les afirmacions de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa.
4: El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi, el Partit Popular i treu ferro, i França s'uneix per defensar la diversitat de la república. Des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
5: Oposició per algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
3: Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora parlarem d'aquesta qüestió amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig, el Toni Bolaño i també Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, que és nascut a Barcelona. Ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta qüestió a partir de 9:45. A banda d'això, avui els bombers confien en donar per controlat avui mateix l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees.
6: Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana.
3: Junts podrien anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona amb Guanyem i Esquerra, quan falten amb prou feines 10 mesos per les eleccions.
4: Després que la vicealcaldessa juntaire Gemma Geis afirmés en un article que se'ls ha acabat la paciència.
7: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
3: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, mentrestant, passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana.
6: I el fins ara portaveu d'aquest en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals.
3: Avui hi ha ple extraordinari del Congrés que debatrà i votarà la senda de dèficit i també els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve.
4: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa i votaran en contra, per tant, s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve.
3: I avui a les 10 de la nit entrarà en vigor el bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz.
6: Donald Trump assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells en concepte de protecció. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar objectius militars a l'Iran i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
3: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo.
4: El germà petit de la cèlebre nissaga de literats al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo va rebre guardons com el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.
8: Dia avui de calor, però una temperatura que no passarà, creiem, dels 40 graus, fins i tot no arribarà als 40 graus en lloc del país i, per tant, serà una calor intensa, però podríem dir que moderada. Demà sí que les temperatures ja superaran els 40-42 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques barcelonines. Atenció també demà, perquè a partir de migdia voldrà bufar vent de Ponent, que incrementaria el perill d'incendi, però de moment avui un dia de sol. Al vespre nit, entre les 11 i les 12, podria fer algun ruixat a les comarques del Pla de Lleida i la calor, aquesta intensa, que durarien fins dijous. A partir de llavors, tendiran a baixar les temperatures.
3: Gràcies, Tomàs Molina. I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs tenim lentitud amb aturades en diversos punts. Direcció Barcelona, destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. I molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud, a Sant Cugat, direcció nord. També a la C58, a Sant Quirze, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord.
3: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
9: Fins ara.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: Qui diu que l'estiu no passa res? Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
11: El mercat del Barça de Flick.
10: La sortida del Tour des de Barcelona.
11: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
10: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
11: La recomposició del Girona segona.
10: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
11: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
10: El sol o a l'ombra.
11: Escolta el Tot Costa.
0: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: En 3 minuts arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li la cançó que vulgueu, a qui vulgueu, pels motius que vulgueu, trucant o enviant una nota de veu més aviat al 636-360609, 636-360609. Ens dieu en una nota de veu quina cançó li voleu dedicar, a qui i per què, i la posarem. És el que ha fet la Laura, per exemple.
12: Hola, bon dia. Soc la Laura. Dedico la meva alegre cançó, Because I'm Happy, a la meva amiga Eva, perquè tinc un vincle molt maco amb ella i em fa sentir superbé i ric molt. I també no he pogut deixar de pensar en la meva sogra, Anna, que està arribant al final de la seva vida i perquè no sigui tan dur i sigui una miqueta menys trist. Gràcies, bye bye.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora, lentitud amb aturades en diversos punts. Direcció Barcelona destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat. B23 a Esplugues cap a la Diagonal i molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud i a Sant Cugat, direcció nord, i a la C58 a Sabadell, en sentit sud i a Ripollet, direcció nord.
1: Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. Aquest vespre entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, d'on el tram assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells. L'anunci ha tornat a encarir el preu del petroli. Aquesta nit hi ha hagut nous atacs dels Estats Units i també de l'Iran a la zona. Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Es busca el possible piròman autor dels focs. El govern espanyol exigeix al Partit Popular que desautoritzi Mariano Rajoy per haver afirmat en un article que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos. Els populars asseguren que l'expresident no tenia cap intenció racista o xenòfoba, mentre que a França la polèmica ha unit govern i oposició en defensa de la diversitat del país. Avui el ple extraordinari del Congrés debatrà i votarà la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, i votaran en contra, per tant s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve. El govern impulsa canvis que simplifiquin els tràmits per aconseguir les llicències d'obres en només un mes. La proposta passaria per acreditar professionals externs que validin els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals. Mesures extremes com arrencar les vinyes estan sobre la taula per fer front a la crisi que generen els excedents de raïm. A la reunió de la taula del Cava, el conseller d'Agricultura va demanar fórmules de consens abans d'adoptar cap decisió. Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre Nissaga de Litàrats. Va rebre guardons com el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles i el Premi Nacional de Narrativa, que atorga el Ministeri de Cultura. Des de l'any 94 ocupava el seient C, majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. I arrenca Vic una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Aquest certamen, que s'allargarà fins diumenge que ve, estrenarà les noves pel·lícules de Shin Chan, Doraemon o Lupin.
3: Esports. Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol que sortirà del partit Espanya-França a les 9 del vespre als Estats Units. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Mapi León fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. Els socis de l'Europa de la Primera Federació de Futbol decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, dos de primera categoria, un dels quals al Coll del Pertús.
1: I el temps, calor amb notable xafogor avui, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos. Cel enterbolit per la pols sahariana. Avui no es descarten alguns valors de 40 graus a ponent, on a la tarda arribaran algunes nuvolades.
0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 14 de juliol. Aquests són els principals temes de l'actualitat d'avui a Castelldefels. Castelldefels prohibeix temporalment l'ús de pirotècnia davant de l'elevat risc d'incendi. L'Ajuntament de Castelldefels ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi.
4: La mesura estarà vigent fins al 19 de juliol i afecta tot el terme municipal, tant als espais públics com privats, a l'aire lliure. Pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola de futbol al Mundial. L'Ajuntament instal·larà aquest dimarts una pantalla gegant a la plaça Teresa Claramunt perquè la ciutadania pugui seguir al directe la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La jornada començarà a les 8 del vespre amb música, DJ i animació abans de la retransmissió del partit prevista per les 9. I a l'agenda d'avui... Aquest dimarts l'activitat comença a 11:15 del matí al Centre Cívic Vista Alegre amb el taller Cos i Moviment Júnior, una proposta adreçada als infants a partir de 6 anys per descobrir el moviment, el ritme i l'expressió corporal a través del joc i la creativitat. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní acull una nova sessió dels dimarts astronòmics sota el títol Observando el cielo sin telescopio. Alfonso López, d'Astrofels, explicarà com observar el cel sense necessitat d'utilitzar un telescopi. Aquesta activitat és gratuïta i oberta a tots els públics. I a partir de les 8 del vespre, la plaça Teresa Claramunt començarà a escalfar els motors amb música, DJ i animació abans de la retransmissió en pantalla gegant de la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França, que començarà a les 9 de la nit. I fins aquí l'informatiu. Que tingueu molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: Radio Castelldefels.org.
13: on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dimarts 14 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i també entrevistes sobre temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim en Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades. I a l'entrevista d'avui en tindrem a la Magpi Clemente, que ens vindrà a fer la secció de la guaita. Doncs si voleu saber-ne més, seguiu amb nosaltres aquestes dues hores que tenim tota la informació local que necessiteu conèixer.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs Europa pot semblar una cosa molt llunyana, de Brussel·les o l'Estrasburg, però la realitat és que també es treballa des de les aules, i un bon exemple el tenim aquí a Castelldefels, perquè l'Institut Josep Lluís Sert tornarà a formar part un curs més del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu. És una iniciativa impulsada per l'Eurocàmera que busca acostar les institucions europees als joves i, sobretot, ajudar-los a entendre com funciona la Unió Europea i per què les decisions que s'hi prenen també ens afecten en el nostre dia a dia. El Josep Lluís Sert és un dels 31 centres educatius catalans que han estat seleccionats per participar-hi durant el curs 2026-2027. De fet, només 17 són de la demarcació de Barcelona i així és una nova mostra del compromís del centre amb una educació oberta al món i amb la formació en valors democràtics i de ciutadania. En conjunt, el programa reunirà 260 centres de tot l'Estat. I si mirem encara més enllà, a escala europea, la darrera edició va implicar prop de 2.000 escoles, gairebé 40.000 alumnes i més de 5.500 docents. Unes xifres que demostren que no es tracta d'una iniciativa puntual, sinó d'un projecte plenament consolidat. A més, el curs vinent tindrà un significat especial perquè el programa celebra 10 anys de trajectòria a Catalunya. Una dècada durant la qual ja hauran participat més d'una cinquantena de centres educatius catalans. Però què volia exactament ser una escola ambaixadora del Parlament Europeu? Doncs mireu, els centres participants creen un grup d'alumnes que es converteixen en els anomenats ambaixadors júniors. Aquests, al llarg del curs, preparen activitats, treballen amb materials facilitats pel Parlament Europeu i creen un espai d'informació sobre la Unió Europea. Aquest espai l'organitzen dins del mateix institut i també organitzen iniciatives per compartir aquests coneixements amb la resta de la comunitat educativa. Una de les cites més destacades és el Dia d'Europa, que cada 9 de maig el celebren en els centres que participen. D'aquesta manera donen a conèixer la història, els valors i també el funcionament de la Unió Europea. En definitiva, una iniciativa que va molt més enllà d'explicar què és el Parlament Europeu. El que busca és fomentar l'esperit crític, la participació, el debat i l'interès dels joves per aquelles decisions que, encara que sovint es prenguin a milers de quilòmetres de distància, també tenen un impacte directe a la nostra vida quotidiana. I un curs més, l'Institut Josep Lluís Sert tornarà a formar part d'aquest nou projecte.
1: Castelldefels Desperta.

0: I aquest cap de setmana, si busqueu un bon pla per sortir de Castell, sense sortir de Castelldefels, també hi ha una cita molt esperada als barris de la ciutat. Fa només una setmana parlàvem de les festes de Lluminetes i ara és el torn de l'Abaixador, que aquest dissabte celebrarà la seva festa major. I la veritat és que aquestes festes de barri tenen un encant especial perquè, més enllà de la programació, són una bona excusa per sortir al carrer, retrobar-se amb els veïns i mantenir ben viva una tradició que cada estiu omple els barris d'ambient i convivència. El carrer 514 tornarà a convertir-se en el punt de trobada del veïnat amb una tarda i una nit plena d'activitats per totes les edats. La festa començarà a 8:15 del vespre amb el concert infantil Los Traviesillos, una proposta familiar per donar tret de sortida a la jornada. Tot seguit arribarà un bingo musical que combinarà música, joc i premis cedits pels comerços del barri, una iniciativa que, a més de fer passar una bona estona, també serveix per donar suport al comerç de proximitat. I com no podia ser d'una altra manera, tampoc hi faltarà el tradicional sopar popular previst per les 9 del vespre. Recordeu que els tiquets es poden comprar de manera anticipada als establiments col·laboradors amb preus especials pels socis de l'associació veïnal. La jornada acabarà a partir de 11:15 de la nit amb el concert del grup Sacatufue, que oferirà un repertori de versions de rock per posar el punt i final a una festa que, any rere any, continua reunint centenars de persones. Així que, si encara no teniu plans per dissabte, aquesta és una bona oportunitat per apropar-vos a l'Abaixador, gaudir de l'ambient i comprovar una vegada més que les festes de barri continuen sent una de les cites més estimades de l'estiu de Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

0: I ara és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, bon dia. A hores d'ara l'autovia 2 i retencions de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona, la B23 i a Quadamolins de Rei a Sant Joan d'Espí, d'Esplugues a Barcelona, la C32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, la Pota Nord a la B20 i a Cua, Santa Coloma de Gramenet en sentit sud, a la C31 i a retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, a la C58 i a l'antitud i aturades de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, la C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud. A la P7 hi ha lentitud i aturades de Granollers a Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. Situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Mireia Camats. Fins demà. Gràcies.

I com venim a comentar, una de les novetats d'aquest dimarts afecta a tot el municipi. L'Ajuntament de Castelldefels ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic davant de l'elevat risc d'incendi provocat per les altes temperatures i l'estat de sequedat de la vegetació. La mesura ha entrat en vigor avui mateix i en principi es mantindrà fins diumenge 19 de juliol. Tot i que es podria prorrogar si les condicions meteorològiques continuen sent desfavorables. Això significa que durant aquests dies no es podran utilitzar petards, coets, bengales, fonts ni cap altre article pirotècnic tant en els espais públics com en els espais privats a l'aire lliure. Per tant, la prohibició afecta carrers, places, parcs, jardins, platges, terrasses, patis, zones comunitàries, urbanitzacions de tot el terme municipal. Es tracta d'una mesura preventiva que arriba en un context de màxima vigilància. Les altes temperatures, la baixa humitat i la vegetació molt seca fan que qualsevol espurna pugui acabar provocant un incendi. De fet, segons dades dels agents rurals, 9 de cada 10 incendis forestals que es registren a Catalunya tenen origen humà. I prop de 4 de cada 10 són conseqüències de negligències, és a dir, accions que es poden evitar, com ara una burilla mal apagada, una barbacoa no autoritzada o l'ús de material que genera espurnes. A més, en els darrers dies, Catalunya ha hagut de fer front a diversos incendis forestals simultanis en plena onada de calor, una situació que ha obligat els serveis d'emergència a mobilitzar nombrosos efectius en

112 i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. La policia local, Protecció Civil i la resta de serveis municipals vetllaran pel compliment d'aquesta mesura, que pot comportar sancions en cas d'incompliment. Al cap i a la fi, de vegades pensem que un petard o una bengala poden semblar inofensius, però amb la calor extrema i la vegetació tan seca com la que tenim aquests dies, qualsevol espurna pot tenir conseqüències molt importants. I precisament avui, més enllà de, més endavant al programa, en parlarem amb Protecció Civil sobre aquest episodi de calor intensa, el risc d'incendi, una entrevista que ens ajudarà a entendre les mesures com aquestes.

també volem recordar un missatge de servei públic, perquè aquests dies la calor és una de les protagonistes de l'actualitat i convé no abaixar la guàrdia. Fa només uns dies ja parlàvem d'onades de calor intensa i, malauradament, aquest tipus d'episodis són cada vegada més habituals. De fet, tant el Servei Meteorològic de Catalunya com Protecció Civil recorden que les onades de calor són cada cop més freqüents, més llargues i també més intenses, un fenomen que els experts relacionen amb els efectes del canvi climàtic. I l'Organització Meteorològica Mundial també adverteix que Europa és el continent que s'escalfa més ràpidament del planeta. Però veiem, a veure, què és això exactament d'una onada de calor? Doncs no es tracta només que faci molta calor un dia. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es considera onada de calor quan durant diversos dies consecutius se superen temperatures excepcionalment altes per l'època i per a cada territori. I el problema encara és més gran quan les nits també són molt càlides, perquè el cos no té temps de recuperar-se. Recordem que els col·lectius més vulnerables continuen sent les persones grans, els nadons, els infants petits, les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries, les embarassades o les persones que treballen moltes hores a l'aire lliure. Tot i això, els professionals sanitaris recorden que un cop de calor el pot patir qualsevol persona si s'exposa massa estona a temperatures extremes. Per això, Canal Salut i Protecció Civil insisteixen en unes recomanacions que potser ja coneixem, però que continuen sent les més efectives. I aquestes són, doncs, beure aigua sovint, encara que no tinguem set, evitar l'activitat física durant les hores centrals del dia, buscar espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible, portar roba lleugera i protegir-nos del sol amb una gorra o un barret. I hi ha un recordatori que mai sobra. No deixar mai els infants, persones dependents ni animals dins d'un vehicle estacionat, encara que sigui només durant uns minuts. A Castelldefels, a més, hi ha diversos equipaments municipals habilitats com a refugi climàtics i també un programa de microxarxes climàtiques, que són espais on qualsevol persona pot passar una estona en un ambient més fresc durant les hores de més calor. És un recurs especialment útil per a les persones que no disposen d'aire condicionat a casa i volen passar en un d'aquests equipaments municipals.

0: També és important saber identificar un possible cop de calor. Si una persona presenta una temperatura corporal molt elevada, mareig, mal de cap intens, confusió, nàusees o una pell molt calenta i seca, cal portar-la immediatament a un lloc fresc, refrescar-la amb aigua i avisar el 112. I hi ha un últim consell que cada estiu recorden al Departament de Salut i Protecció Civil que tots podem posar en pràctica. Si tenim una persona gran, malalta o que viu sola a prop nostre, una simple trucada, una visita, pot ser suficient per detectar si necessita ajuda. És un gest molt senzill, però que en episodis de calor extrema pot marcar la diferència. Per tant, més enllà de buscar una mica d'ombra o encendre l'aire condicionat, protegir-nos de la calor és també una qüestió de salut pública. Són recomanacions molt bàsiques, però precisament perquè funcionen és important recordar-les sempre que les temperatures es disparen.
1: Castelldefels Desperta.

0: I ara el temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem amb una temperatura més elevada en general, sobretot a punts del litoral i prelitoral sud, on la temperatura a primera hora del matí rondava els 26 graus. Tot això amb un ambient molt més humit, més xafogós, i és que de fet tenim diferents bandes d'estrats baixos a punts del sud i al centre del país. En principi s'hauran d'anar dissipant, si bé al litoral sud podria quedar algun núvol baix. Tot això amb una jornada, amb un ambient en general un matí més assolellat, amb aquestes pols en suspensió, amb aquesta calitja, i a la tarda aniran creuant bandes de núvols alts i mitjans que no descartem que puguin deixar alguna gotellada de forma aïllada, localment acompanyada de fang i tempesta. Això pel que fa avui. De cara a demà, destacar sobretot que el dimecres pujarà molt la temperatura, amb màximes que superaran els 40 graus a molts punts del país, i de cara a dijous el que augmentarà serà la inestabilitat. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya. Que tinguin un molt bon dia.

0: I ara parlem d'una iniciativa que està funcionant tan bé que l'Ajuntament ha hagut d'ampliar les places disponibles. Doncs es tracta del programa Fem Esports als Barris Joves, una proposta gratuïta pensada perquè els joves entre 16 i 25 anys puguin mantenir-se actius també durant l'estiu. L'activitat es fa els dimecres i els divendres de 8:15 a 9:15 del vespre. Es fa al passeig marítim entre els carrers 9 i 9 bis. Les sessions combinen entrenaments funcionals amb exercicis de força, resistència i coordinació, aprofitant un entorn privilegiat com és la platja per fomentar hàbits saludables entre la població jove. I la resposta no podria haver estat millor. Aquesta segona edició està registrant una participació molt elevada. És tan elevada que fins al punt que s'ha hagut de duplicar les places per donar resposta a la demanda. Ens ho explica la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz.
1: El programa de Fem Esports als Barris ha sigut aquesta segona temporada un èxit, ple de gent, ple de ciutadans, ple de ciutadanes, per evitar el sedentarisme. Ho hem fet en 5 barris. Estem encantades amb aquesta iniciativa des de la secció d'esports. I ara pues, vam pensar, ostres, i els joves, ara acaben d'estudiar, acaba la temporada a les entitats que estan i ja no passant a una vida sedentària amb les pantalles, doncs pues vinga, va, sortim al carrer. I ara hem fet el Fem Esports als Barris Jove, que és una iniciativa que per joves de 16 a 25 anys es fa ja a la zona del kitesurf, al passeig marítim, en la calle 9 bis. És una activitat de circuit, amb kettlebells, amb gomes, amb bueno, una mica de cardio, amb gent jove. El tècnic que ho fa és l'Emory, que és un tècnic que tenim al poliesportiu al SEM Can Roca, habitualment, està tot l'any allà, i és una persona que bueno, motiva molt i tira molt del jovent, i la veritat és que l'activitat va començar el dia 1, i teníem 15 places ofertades a l'Entràpolis perquè s'ha de fer inscripció, i hem tingut que ampliar l'oferta. Bueno, això està molt bé. Ara hem posat 30 places, hem doblat l'oferta, perquè hi havia molta demanda, hi havia gent que es quedava fora, que no s'han quedat a fora, perquè evidentment si han arribat allà i no s'havien inscrit a l'Entràpolis, no se'n van, es queden allà i fan l'activitat.
0: Per participar-hi només cal inscriure's prèviament a través de la plataforma Entràpolis, que és a la pàgina web entràpolis.com. És una eina que facilita la reserva de plaça i que també ens permet fer un seguiment de la participació per continuar millorant el programa. Així ens ho explica la mateixa regidora.
1: L'Entràpolis és una manera de controlar, de tindre dades per poder continuar amb aquesta activitat. Llavors jo convido als joves que poden anar sense inscriure's, però també que s'inscriguin, perquè això per mi les dades són molt importants perquè aquesta activitat no mori i continuar-la de cara a l'hivern, no només a l'estiu.
0: L'èxit de les primeres sessions ha fet que l'Ajuntament ampliï el nombre de places disponibles perquè més joves puguin sumar-se a aquesta iniciativa. Una decisió que demostra que hi havia una demanda real d'activitats esportives gratuïtes durant els mesos d'estiu. Escoltem a la Paquita Cruz, regidora d'Esports i Salut.
1: Bueno, la demanda era que això, que arribava la gent, 15, estaven 15, i arribaven 5 més, i evidentment el tècnic no els ha dit que no es poden quedar, s'han quedat, però no tinc dades. No tinc dades per poder, pues, això. A mi m'agradaria que aquesta activitat continués a l'hivern i jo necessito dades.
0: Aquest programa forma part de les polítiques municipals per acostar l'activitat física als barris i promoure estils de vida saludables entre els joves. I vist l'èxit d'aquesta edició, la voluntat és que l'activitat continuï creixent durant els pròxims anys. Escoltem a la Paquita Cruz, regidora d'Esports.
1: He de dir que la mare de tot això és Fem Esport als Barris. Aquesta és la mare. I ara li aniran sortint fills. I hi hauran propostes noves de cada temporada que ve, que no ho diré perquè ho estem enllestint i enllaçant, però hi ha propostes noves molt xules i continuarem amb aquest... Bueno, ja saps que no tenim prou espai al CEM Can Roca, sempre ho dic, que tenim 5.000 persones en llista d'espera i l'única possibilitat, fins que no tinguem el CEM centre instaurat i adaptat i preparat, és fer servir la nostra ciutat com un gran poliesportiu. Llavors tenim platja, tenim muntanya, tenim places, tenim molts jocs preciosos i això és el que estem fent des de la secció d'esports.
0: De fet, iniciatives com aquesta demostren que quan s'ofereixen activitats gratuïtes, accessibles i pensades per al públic jove, la resposta acostuma a ser molt positiva. Per això, des de l'Ajuntament, recorden que les inscripcions continuen obertes mentre hi hagi places disponibles. El programa Fem Esports als Barris continuarà durant tot aquest mes de juliol oferint una alternativa saludable perquè joves gaudeixin de l'estiu fent esport a l'aire lliure i compartint activitat amb altres nois i noies de la ciutat.
2: Castelldefels Desperta.

0: Doncs com hem parlat, fa molta calor i ens hem de tenir cura justament tant els nens petits com les persones grans, les embarassades i persones que poden patir algun tipus de parada cardiorrespiradora. I justament d'això volíem parlar. Hi ha situacions en què cada segon compta i una aturada cardiorrespiratòria n'és una. De fet, actuar durant els primers minuts pot marcar la diferència entre salvar una vida o que les conseqüències siguin molt més greus. Per això avui volem parlar d'una notícia que afecta directament la seguretat de tota la ciutadania. L'Ajuntament de Castelldefels continua ampliant la seva xarxa de desfibriladors externs automàtics. Són els coneguts DEA. Aquesta àmplia xarxa de desfibriladors és perquè sigui cada vegada més fàcil localitzar-la un en cas d'emergència. Durant els darrers mesos s'han incorporat nous aparells al Pavelló Gaudí, al SEM Centre i també a la sala de plens de l'Ajuntament. Uns equips que sumen els que ja hi havia instal·lat en els centres cívics, equipaments esportius i altres edificis municipals. Però la xarxa va molt més enllà. Castelldefels també disposa de 13 desfibriladors mòbils distribuïts entre els vehicles de la policia local i de protecció civil. Això permet que els primers serveis d'emergència que arriben al lloc dels fets puguin començar a actuar de manera immediata. I durant l'estiu aquesta cobertura encara s'amplia més. Les 12 guinguetes de la platja disposen de desfibrilador, igual que els 5 mòduls de socorrisme repartits pel litoral. Tot i que els equips de les guinguetes són de gestió privada, estan disponibles per qualsevol persona que pugui necessitar davant d'una emergència. I sí que és cert que ens fem sempre la pregunta de si podem utilitzar un desfibrilador encara que no siguem personal sanitari davant d'una emergència, i la resposta és que sí. Aquests dispositius, els DEAs, estan pensats perquè qualsevol persona els pugui fer servir. Només caldrà obrir l'aparell i seguir les instruccions de veu que va indicant el pas a pas. A més, el dispositiu analitza automàticament el ritme cardíac de la víctima i només administra una descàrrega si realment és necessària. Per tant, es tracta d'un aparell segur i preparat perquè qualsevol ciutadà pugui actuar mentre arriben els serveis d'emergència. Els especialistes recorden que els primers minuts són determinants. Per cada minut que passa sense iniciar la reanimació i sense desfibrilació, les possibilitats de supervivència disminueixen considerablement. En canvi, actuar ràpidament pot multiplicar les opcions de salvar una vida. Per facilitar també aquesta resposta, l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania un mapa interactiu on es poden consultar tots els desfibriladors disponibles al municipi i localitzar quin és el més proper. I també recordem el protocol davant d'una possible aturada cardiorrespiratòria. Recordem que hem de trucar immediatament al 112 i iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar si se saben fer i utilitzar el desfibrilador tan aviat com sigui disponible. Precisament per recordar la importància d'actuar amb rapidesa i donar a conèixer aquesta xarxa de punts cardioprotegits, l'Ajuntament ha publicat una campanya informativa a les seves xarxes socials. L'escoltem.
1: Sabies que Castelldefels té un desfibrilador més a prop del que t'imagines?
2: Cada minut sense actuar redueix dràsticament les possibilitats de supervivència. Per això és tan important trobar un DEA el més aviat possible. I què és un DEA? Un desfibrilador extern automàtic és un dispositiu mèdic de fàcil ús portàtil que restableix ràpidament el ritme cardíac.
1: Castelldefels disposa de més d'una vintena de desfibriladors distribuïts en equipaments municipals, vehicles d'emergència, guinguetes i mòduls de suport.
2: Els DEA estan preparats perquè qualsevol persona els pugui utilitzar. Només cal seguir les instruccions de veu.
3: Tire de l'asa roja para descubrir los electrodos.
1: I ara disposem d'un mapa interactiu dels DEA municipals perquè puguis localitzar els més propers.
2: Recorda, en cas d'una parada cardíaca, cada minut compta.
4: Castelldefels desperta.

I continuem parlant amb el tema de salut, perquè aquest dissabte hi ha una altra cita important a Castelldefels. Aquest cas és una d'aquelles cas que poden donar marcar la diferència per moltes persones. La ciutat acollirà una nova jornada de donació de sang amb la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits que s'instal·larà a la plaça Neus Català. Serà davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de 10 del matí a 2 del migdia i des de les 4 de la tarda fins les 9 del vespre. La campanya arriba en una època especialment delicada. Amb l'arribada de l'estiu, les donacions acostumen a disminuir per les vacances i els canvis d'hàbits. Però les necessitats als hospitals no s'aturen. Segons el Banc de Sang i Teixits, cada dia es necessiten prop d'un miler de donacions a Catalunya per poder atendre operacions quirúrgiques. I no només aquestes operacions quirúrgiques, sinó també tractaments oncològics, trasplantaments, accidents de trànsit i moltes altres situacions mèdiques. De fet, per garantir l'assistència sanitària durant els mesos de juliol i agost, el Banc de Sang i Teixits calcula que caldran més de 40.000 donacions arreu de Catalunya. Per aquest motiu, durant l'estiu s'intensifiquen les campanyes als municipis i també a les poblacions de costa, com ara és el cas de Castelldefels. Des del Banc de Sang i Teixits recorden que poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys que pesin més de 50 quilos i es trobin en bon estat de salut. També recomanem no anar-hi en dejú, haver menjat abans de la donació i mantenir-se ben hidratat, especialment en aquests dies de calor. Per facilitar l'organització de la jornada, recomana reservar cita prèvia, tot i que també s'atendran a totes les persones que s'acostin sense reserva sempre que hi hagi disponibilitat. I sovint només ens recordem quan arriba la campanya com aquesta, però la necessitat de sang és constant. Els hospitals no tanquen per vacances i les transfusions continuen sent imprescindibles cada dia de l'any. De fet, hi ha una dada que sempre ajuda a entendre la importància d'aquest gest. Una sola donació es pot separar en diferents components, com els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes, i pot arribar a ajudar fins a 3 pacients diferents. Per això, si voleu donar sang aquest dissabte, serà un gest petit que pot tenir un gran impacte.

0: Castelldefels Desperta.
1: Doncs recordem que el voleibum va tornar a triomfar a Castelldefels durant les festes del mar. Aquesta tercera prova del circuit voleibum by Omoda Jaeco Auto Vivo ha complert aquest cap de setmana, ha omplert aquest cap de setmana passat la platja de Castelldefels amb la competició i esport amb, i ambient festiu. Aquesta cita va coincidir amb les festes del mar i ha aplegat centenars de participants i milers d'espectadors al voltant del vòlei platja. Aquesta va ser una de les cites més destacades de l'estiu amb aficionats al vòlei platja. Aquesta edició es van habilitar 20 pistes de vòlei platja i es van disputar 16 finals. Va comptar amb animació musical i activitats complementàries que van contribuir a consolidar el voleibum com un dels esdeveniments esportius de referència a l'estiu de Castelldefels. I amb aquesta notícia arribem a les 9 del matí.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 9. Comencem per saber si hi ha problemes a aquesta hora per circular en algun punt de la xarxa viària. Endavant, equip viari.
2: Doncs sí, n'hi ha i forces, perquè 5 accidents compliquen la circulació a aquesta hora. La ronda de dalt hi ha cua de Trinitat a Collserola en sentit Llobregat, a la 2 a Tàrrega, direcció Lleida, a la C25 a Arbúcies, densitat també sentit Lleida, C65 a Lloret de Mar, hi ha cua en tots dos sentits de la marxa, i a la Nacional 150 a Ripollet, també densitat sentit Barberà.
1: Junts anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes eleccions municipals. Hi ha en marxa un ampli dispositiu dels Mossos amb 150 efectius relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià mateix, Terrassa i també Maçanet de la Selva. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran han atacat dos petroliers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna a escalar en una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig de l'estret i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva Diada Nacional, en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte. És l'últim 14 de juliol del president Emmanuel Macron. Els bombers confien a donar avui per controlar l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Es busca ara el possible piròman autor dels focs. El Mago Pop i la cantant Aitana compren junts el Teatre Aquitània de Barcelona. Tots dos han fet un comunicat en què expliquen que l'adquisició té l'objectiu de fer créixer les arts escèniques a la ciutat. Tot i que no donen detalls de quina serà la programació, asseguren que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
3: Esports.
4: La selecció espanyola de futbol i la francesa busquen aquest vespre a les 9 un lloc a la final del Mundial. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Aquest matí presenten Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women. Mapi León fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús.
1: Calor amb notable xafogó, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Cel enterbolit per la pols sahariana. Avui no es descarten alguns valors de 40 graus a Ponent, on a la tarda arribaran algunes nuvolades.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Renault.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Si, sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
5: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Doncs continuem aquí en el Castelldefels Desperta. Continuem parlant amb els temes de tràmits, que a ningú ens agrada fer tràmits, però hi ha tràmits que quan s'han de fer el temps pesa molt. I un dels exemples més clars és la llei de dependència. Per a moltes persones grans, persones amb discapacitat i les seves famílies, obtenir el reconeixement de la dependència és el primer pas per poder accedir a ajudes, serveis o prestacions. El problema és que aquest procés moltes vegades s'allarga massa. Ara, l'Ajuntament de Castelldefels vol contribuir a canviar aquesta situació treballant d'una manera diferent. Aquesta setmana s'ha fet la primera reunió d'un grup de treball que reuneix professionals dels serveis socials municipals, del CASAP de Can Bou i el CAP del Castell. L'objectiu d'aquesta reunió és que tots aquests equips deixin de treballar de manera tan separada i es coordinin millor durant tot el procés. I és que fins ara una persona que demanava el reconeixement de la dependència havia de passar per diferents fases. Diverses visites al domicili i tràmits que en alguns casos acabaven allargant-se durant mesos. La idea és simplificar tot aquest recorregut. En lloc de que cada veí faci la seva part per separat, en lloc de cada servei faci la seva part per separat, es vol treballar de manera conjunta, compartint la informació i evitar gestions repetides. Per exemple, el nou model preveu que sempre que sigui possible es faci una única visita al domicili, que Salut i els serveis socials treballin de forma coordinada i que el procés acabi amb una sola resolució. Hi ha una dada que crida especialment l'atenció. La previsió és que els terminis puguin passar d'aproximadament de 12 mesos d'espera actuals fins a una seixantena de dies. Evidentment, no és un canvi que es pugui notar d'un dia per l'altre, però sí que representa un pas important per intentar reduir la burocràcia i fer que les persones que necessiten aquests recursos no hagin d'esperar tant. Perquè al final, quan parlem de dependència, no estem parlant només de papers o de tràmits administratius. Estem parlant de persones que necessiten ajuda en el seu dia a dia i de famílies que sovint esperen aquests recursos per poder afrontar una situació complicada. Per això, qualsevol iniciativa que permeti avançar, escurçar aquests terminis i coordinar millor els serveis és una notícia que pot tenir un impacte molt positiu per a moltes famílies de Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

0: I l'Ajuntament de Castelldefels, recordem que ha estat seleccionat per participar en un projecte europeu que té com a objectiu reforçar la transparència, prevenir els riscos de corrupció en l'àmbit municipal. Es tracta del projecte LOCRIS, una iniciativa impulsada per l'OCDE, financiada per la Comissió Europea, que servirà per crear un sistema d'indicadors capaç d'avaluar com funcionen els mecanismes d'integritat i bon govern dels ajuntaments. Dit d'una altra manera, es tracta de disposar d'eines objectives que permetin detectar què funciona bé i què es pot millorar i com les administracions encara poden ser més transparents davant de la ciutadania. Castelldefels és, de fet, un dels únics tres municipis catalans que participaran en aquesta prova pilot. Ho farà juntament amb Corbins i Salou. La candidatura la va presentar la Unitat de Transparència de l'Ajuntament a través de l'Associació Catalana de Municipis i finalment ha estat escollida per formar part d'aquest projecte europeu. Durant els pròxims mesos, el consistori treballarà conjuntament amb l'OCDE, l'Oficina Antifrau de Catalunya i altres organismes especialitzats en bon govern per recopilar dades, analitzar els diferents indicadors i valorar i validar els resultats. L'objectiu és disposar d'una metodologia comuna que en un futur també pugui aplicar-se a altres ajuntaments de Catalunya, de la resta de l'Estat i fins i tot de la Unió Europea. Més enllà del component tècnic, la participació en aquest projecte suposa també un reconeixement a la feina que Castelldefels està desenvolupant en matèria de transparència i bon govern. En definitiva, és una iniciativa que busca reforçar la confiança de la ciutadania en les institucions, millorar els mecanismes de control i continuar avançant amb una administració cada vegada més oberta, més transparent i més eficient.
1: Castelldefels Desperta.

0: I ara parlem d'una proposta que cada estiu convida a gaudir de la cultura d'una manera diferent. Perquè llegir a tocar de mar ja és tot un pla, però la Biblioplatja Carme Romaní fa temps que va un pas més enllà i converteix aquest espai en un punt de trobada per descobrir el medi ambient, la ciència i el nostre entorn. Durant tot el mes de juliol, cada dijous a les 7 de la tarda, la Biblioplatja acull una nova edició de l'Hora del Medi Ambient, un cicle d'activitats familiars gratuïtes pensades perquè petits i grans aprenguin mentre gaudeixen de l'estiu. La proposta d'aquesta setmana porta el títol La Mar de Plàstics i anirà a càrrec de la Fundació CRAM, que explicarà quin impacte tenen els residus plàstics sobre els ecosistemes marins i, sobretot, què poden fer al nostre dia a dia per reduir aquesta contaminació. Les pròximes sessions estaran dedicades als dofins, les balenes, els taurons, amb l'objectiu de donar a conèixer aquestes espècies i el paper fonamental que tenen en l'equilibri del Mediterrani. Totes les activitats són gratuïtes i estan obertes a tothom i no cal fer inscripció prèvia. I aquesta és una iniciativa que va molt més enllà de l'oci. De fet, el Ministeri de Cultura, a través del nou Pla de Foment de la Lectura del 2026 al 2030, posa l'encet precisament en la importància de mantenir l'hàbit lector durant les vacances i destaca el paper de les biblioteques com a espais de convivència, aprenentatge i accés a la cultura. La idea no és només llegir més, sinó descobrir noves formes d'aprendre connectant la lectura amb la ciència, la natura o la descoberta de l'entorn. I les propostes no s'acaben a la sorra. El proper 24 de juliol, Cal Ganxo acollirà una nova sessió dels Divendres Astronòmics, organitzada per l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels. Sota el títol que es veu aquesta nit, les persones participants podran observar el cel de l'estiu sense telescopis i descobrir les constel·lacions i altres objectes visibles durant aquestes nits. A més, aquestes activitats arriben en un moment especialment interessant pels aficionats a l'astronomia. Segons l'Institut Geogràfic Nacional, Espanya es prepara per viure el 12 d'agost del 2026 un dels fenòmens astronòmics més destacats de les últimes dècades. Un eclipsi total de sol que serà visible des de bona part de la península. Tot i que la visibilitat des de Catalunya dependrà de la ubicació i de les condicions meteorològiques, la iniciativa com aquesta ajuden a despertar curiositats pel cel i apropar l'astronomia a tota la ciutadania. En definitiva, la Biblioplatja i Cal Ganxo ens recorden que l'estiu també pot ser molt bon moment per continuar aprenent i que de vegades només cal un llibre, una activitat a la fresca o mirar una estona al cel per descobrir coses noves sense sortir de Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

0: I si aquest vespre sou dels que preferiu viure el futbol envoltats d'afició, a Castelldefels hi ha una proposta pensada precisament per això. L'Ajuntament tornarà a instal·lar una pantalla gegant a la plaça Teresa Claramunt perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol entre les seleccions d'Espanya i França. Es tracta d'un dels partits més esperats del campionat. Segons la FIFA, la semifinal enfronta dues de les seleccions que han demostrat un millor nivell durant el torneig. Espanya arriba després d'eliminar Bèlgica als quarts de final, mentre que França va aconseguir el passe superant el Marroc. El vencedor jugarà la gran final del Mundial davant el guanyador de l'altra semifinal que disputen Anglaterra i l'Argentina. El partit d'avui començarà a les 9 del vespre, però la festa arrenca una hora abans. Des de les 8, la plaça Teresa Claramunt s'omplirà de música, DJ i animació perquè els aficionats puguin anar escalfant motors abans del xiulet inicial. La regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament, Paquita Cruz, explica que sempre que les seleccions arriben a una semifinal o a una final, es busca crear un espai perquè la ciutadania pugui viure plegada aquests grans esdeveniments. L'escoltem.
1: Sempre que les seleccions siguin femenines o masculines, arriba a una semifinal o una final, doncs ens bolquem al carrer perquè la ciutadania es pugui juntar i podem viure junts aquests esdeveniments. Com tu has dit, serà demà dimarts, dia 14, a la plaça Teresa Claramunt, davant dels instituts, i jo crec que començarà a les 8, a les 8 començarà una mica de DJ, una mica d'animació, i a les 9 doncs, ja començarem a veure el partit. Des de l'Ajuntament convidem a tota la ciutadania perquè vingui amb aquest gran esdeveniment, i sobretot recalquem que volem que sigui un acte festiu, familiar i de convivència. Per això intentem també dir a la ciutadania que celebrem el partit amb civisme, amb respecte i amb responsabilitat. Tindrem un punt lila també allà a la plaça Teresa Claramunt. Aquest punt lila tenim en tots els esdeveniments i és un servei d'informació i sensibilització, ja ho sabem, davant de qualsevol cosa que pugui passar. I bueno, la retransmissió comptarà amb un important dispositiu de seguretat, hem d'estar tranquils, però hem de conviure, respectar els altres i acabar aquest esdeveniment doncs, bé.
0: Tal com comenta la regidora, la voluntat és que sigui una trobada oberta a tothom, en un ambient familiar i de convivència.
2: Nosaltres ja estàvem preparats per si Espanya passava, perquè vull dir, el temps que tenim de reacció és mínima, perquè pot guanyar o perdre, en aquest cas va guanyar, i d'immediato ja vam començar el dispositiu, perquè l'any també va manifestar que volia fer un acte de visualització d'aquest partit col·lectiu, no? A la Teresa Claramunt, com ja va passar ara fa un parell d'anys ja a l'Eurocopa. I doncs, ja estem muntant el dispositiu a la plaça, doncs, màxima capacitat de persones. Volem que la gent gaudeixi, que s'ho passi bé, i sobretot demanem des d'aquí, hi haurà un dispositiu policial també molt important per evitar que alguns aprofiten aquest moment que esperem que sigui de gaudir, això vol dir que ha guanyat Espanya, per tal de que no tinguem incidents, no? Que ningú aprofiti un partit de futbol per fer salvatge pel nostre municipi.
0: Doncs escoltàvem el sotinspector Leo Piqué, que ens explicava com s'ha organitzat aquest operatiu. Ha sigut un dispositiu especial coordinat per la policia local de Castelldefels. I des de la policia local es recomana arribar amb una mica d'antelació per facilitar l'accés a la plaça, seguir en tot moment les indicacions dels serveis de seguretat i gaudir de l'esdeveniment amb civisme i responsabilitat. Aquestes són les recomanacions que trasllada el sotinspector Leo Piqué.
2: Doncs les recomanacions és que la gent vagi disposada, predisposada a gaudir d'un dia que pot ser històric, que vagi amb ganes de passar-s'ho bé, que utilitzi si molta gent es ve de fora també, quan se fa la pantalla molta gent es ve de municipis veïns, no? Que és una pantalla molt gran, aprofito a dir que m'ha assabentat que és una pantalla de dimensions importants, considerables, i que serà molt xula la visualització. Doncs els visitants que tinguin, que vinguin en transport públic, que vinguin amb el tren, que vinguin com vulguin, tenir una estació al costat de Teresa Claramunt, poden apropar-se caminant perfectament, que vinguin amb ganes de gaudir, de compartir amb la gent del municipi, amb la gent que té els seus mateixes il·lusions, i sobretot, doncs, que no entrin en provocacions i sobretot que cap grup doncs, es provoqui a nosaltres, a la policia, i que si, com molta gent desigem, guanya la selecció espanyola, doncs que això no sigui un motiu, una coraza o una excusa per fer salvatge al nostre municipi, perquè a més no ho permetrem. Vull dir, ja adelanto des d'aquí que muntarem un dispositiu molt dimensionat i que estem preparats per si algú ve amb aquesta intenció aturar-ho de cop.
0: I és que, més enllà del resultat, la proposta vol convertir aquesta semifinal en una festa de ciutat, una ocasió perquè els aficionats comparteixin l'emoció del futbol en un espai públic, amb animació, música i totes les mesures necessàries perquè la jornada transcorri amb normalitat. Així que, si aquest vespre encara no sabeu on veure el partit, la plaça Teresa Claramunt tornarà a ser el punt de trobada per animar la selecció i viure plegats una de les grans cites esportives d'aquest Mundial.
3: Castelldefels desperta.

de forma aïllada, localment acompanyada de fang i tempesta. Això pel que fa avui. De cara a demà, destacar sobretot que el dimecres pujarà molt la temperatura, amb màximes que superaran els 40 graus a molts punts del país, i de cara a dijous el que augmentarà serà la inestabilitat. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya. Que tinguin un molt bon dia.

Doncs continuem a Castelldefels Desperta i com cada dimarts obrim el nostre espai dedicat a l'ocupació i al desenvolupament professional de la mà de la guaita. Avui parlarem d'una eina que pot representar una oportunitat per a moltes persones que estan buscant feina i aquests són els plans d'ocupació. Segur que n'heu sentit a parlar més d'una vegada, però sabem realment el que són, qui pot participar o quin paper poden tenir a l'hora de tornar al mercat laboral? Aprofitem també per conèixer una mica millor del programa de treball i formació impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC, que és un dels exemples més coneguts d'aquests plans. Per parlar-ne ens acompanya la Mapi Clemente, cap de la Unitat d'Ocupació i Formació de la Guaita. Mapi, bon dia i benvinguda una setmana més a Ràdio Castelldefels.

0: a la secció de la Guaita.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Molt bon dia. Doncs per començar, Mapi, quan sentim parlar d'aquests plans d'ocupació, de què estem parlant exactament?
1: Bueno, els plans d'ocupació són contractes de foment d'ocupació, que són subvencions i diners que van dirigits a contractació laboral de persones. És a dir, és un contracte directe que normalment són llocs de feina que es desenvolupen dintre de l'Ajuntament. Són places que poden ser des d'administratiu, des de personal de manteniment, des de consergeries, i també hi ha unes quantes que van dirigides a SAC i Llarfels, que són pionatge d'auxiliar de jardineria i pionatge de temes de neteja de via pública. Per tant, n'hi ha perfils molt diferents, són places ocupades en l'Ajuntament o en les empreses públiques de Castelldefels i són normalment 12 mesos de contractació.
0: Perfecte. I digue'ns una cosa, un dels programes més coneguts és el treball i el que es diu treball i formació. En què es diferencia de la resta?
1: Bueno, en realitat, té unes particularitats, no és que no hi ha grans diferències, uh-huh. Són tots contractes, però aquest el que té és que està subvencionat per al SOC. Ells directament ens diuen quantes places podem contractar, donen els diners per contractar aquestes persones i més o menys també ens donen la quantitat per perfils professionals, vale? I sí que tenen diferents línies de contractació, no? Per exemple, tenen la línia PNP, que és persones aturades no perceptores. Llavors, aquesta línia sí que un dels requisits fonamentals és que no han de cobrar, no han de ser perceptores de cap tipus de prestació. Vale? Després està la línia dona, que és per dones, només per dones, o aturades de llarga durada, o víctimes de violència de gènere o de situacions de més vulnerabilitat. Després n'hi ha una altra línia que és per gent que està cobrant rendes garantides, que és la línia PRGC. Vull dir, té diferents línies. Després està la línia COL, que és per la contractació de persones estrangeres, o la línia de més de 52, que és per la contractació de persones més grans de 52 anys. És a dir, que la particularitat d'aquest programa és que té diferents línies que, amb aquestes línies, el que està donant és donant oportunitat a gent que, per raons diferents, és més difícil que trobin feina al mercat laboral. Sí, o per edat, o per situacions personals, etc.
0: Hi ha un ampli ventall de situacions que, segons ens estàs explicant, no? De les diferents línies.
1: Correcte, correcte. I l'altra particularitat important d'aquest programa és que, per això es diu treball i formació, és que fan una formació dintre de la contractació en què, perquè l'objectiu final és que després del pla d'ocupació surtin amb un currículum millorat. Per tant, no només tenen l'experiència, sinó que també se fa una formació de, en aquest cas, normalment nosaltres el que s'inverteix, perquè sobretot a l'Ajuntament n'hi ha molt joc de feina d'administratiu, és sobretot ofimàtica, que dominin l'ofimàtica.
0: Clar, és com també donar una renovació als, bueno, al que seria els coneixements que té aquesta persona fins ara i donar una nova visió per obrir el ventall de possibilitats de trobar feina.
1: Correcte. I a més, o gent que vol fer un canvi de sector, no? I doncs després del pla d'ocupació tens la formació i tens l'experiència. I per tant, és molt més fàcil, milloren molt la seva ocupabilitat, és més fàcil trobar una feina després al mercat laboral, al mercat laboral ordinari, per trobar qualsevol tipus de feina a l'empresa privada.
0: Clar. I digue'ns una cosa, ens podries explicar qui pot participar en aquests tipus de programa? O sigui, hi ha algun, o sigui, a part d'aquests requisits de tenir més de 52 o no percebre cap, o sigui, de què depèn aquesta convocatòria? Hi ha algun requisit més especial?
1: Bueno, nosaltres sempre es fa cada any, al mes d'octubre, s'obre un termini per presentar-te als plans d'ocupació. I en realitat l'únic requisit que demanem és, bueno, s'ha d'estar a l'atur. ¿Vale? Això sí, s'ha de ser dona.
0: Està inscrit.
1: Sí, però has d'estar inscrit sense treballar, vull dir, que no tinguis feina. T'ho dic perquè sí, te pots apuntar com a millora de feina. Tu pots estar inscrit a l'atur, però com a millora de feina. És a dir, estic treballant, però vull millorar la feina. O bé perquè tinc una jornada parcial, o bé perquè treballo molt lluny i vull apropar-me a casa meva. N'hi ha moltes raons, però la gent que està apuntada a l'atur com a millora de feina, no. Has d'estar a l'atur significa que no has d'estar treballant, no has d'estar donat d'alta a la Seguretat Social, no has d'estar contractat. Llavors, aquí sí que et demanem una sèrie de documentació, vale? Doncs temps a l'atur, perquè aquestes coses puntuen quant temps portes a l'atur, si ets de Castelldefels o no, les persones que són que estan empadronades en Castelldefels i que viuen a Castelldefels. La gent de fora es pot presentar, però la gent de Castelldefels té una puntuació per ser de Castelldefels per als programes de foment d'ocupació d'aquí de Castelldefels. Però, en principi, el requisit principal és estar a l'atur. Si la gent que està interessada es pot participar en el procés, s'apunta durant el mes d'octubre, normalment obrim termini, i amb aquestes inscripcions el que fem és que es fa una borsa de treball per ocupar les places de foment d'ocupació, de plans d'ocupació, que surten durant tot l'any següent. És a dir, a l'octubre del 26 obrirem per crear la borsa de treball de tot l'any 2027. I llavors, segons ens van arribant les subvencions, es van convocar programes i subvencions, nosaltres sempre anem cridant d'aquestes borses de treball que hem creat.
0: I vosaltres com us poseu en contacte amb, o sigui, els truqueu perquè els teniu ja dins del que seria el vostre protocol d'agafar les dades, o sí, s'han d'estar ells a la White dins d'una pàgina? Quina és la manera de connectar? Quin és el paper de la White en aquest procés?
1: El que ha d'estar a la White és quan fan tot el procés, perquè nosaltres quan fem el procés, quan acaba el termini, es publiquen llistes d'admesos i d'exclosos. Estan exclosos persones que potser no han presentat tota la documentació, o ens presenten una vida laboral que és molt antiga, o vull dir, la documentació, o no han presentat el document de Dardo, que és el document que certifica que estàs a l'atur. Llavors, es fan període d'al·legacions, presenten les al·legacions, i aquí sí que han d'estar ells a la White, perquè aquí nosaltres no truquem. Pengem les llistes i han de veure si estan a les llistes com a admesos exclosos. Si estan exclosos, han de presentar les al·legacions. Si no han presentat documentació, presenten les al·legacions. Llavors, les llistes definitives, que són, tot el procés és entre octubre i el desembre, normalment surten al desembre i aquí ja surten amb la puntuació. Surten amb una puntuació. Nosaltres, després, truquem cada vegada que surten places i surten els programes, truquem per ordre de puntuació. Per exemple, surten places d'administratiu, doncs anem a la llista d'administratius i per rigorós ordre de puntuació anem trucant. Si surten, normalment el que fem és que truquem a 3 persones per cada lloc de feina. Si tenim, doncs, 5 places per ocupar, doncs truquem a les 15 primeres persones i aquestes entren al procés de selecció final. Que el procés de selecció final, per exemple, en els jocs d'administratiu, normalment consta d'una prova d'informàtica per comprovar que la ofimàtica bàsica la dominen una mica, una carta de presentació una mica per conèixer-se a la persona i per veure també la redacció, i després una entrevista personal. En la resta de llocs de feina, tipus informador, peonatge, auxiliar de serveis, la prova d'informàtica no es fa. Però truquem nosaltres a les persones per telèfon, per ordre de puntuació, per convocar-les a aquest procés de selecció que fem posterior.
0: Perfecte, ens ha quedat molt clar. El que sí que m'agradaria saber és que, a més, durant tot aquest procés, la Guaita, o sigui, quin paper hi juga en aquest sentit? Vosaltres també feu orientació laboral, assessorament...
1: Sí. Bueno, a la gent, nosaltres, com a serveis de la Guaita, tenim primer la borsa de treball, n'hi ha una borsa de treball on fem intermediació, on hi ha empreses de Castelldefels, i de fora de Castelldefels, que quan necessiten personal publiquem les ofertes i nosaltres fem aquesta intermediació per a les persones que s'apunten. Tenim un servei d'orientació, que també fem orientació a la gent que ho demana. També tenim programes específics d'orientació i d'acompanyament. Fem sessions de preparació de currículum per la gent que vol fer el currículum, que vol millorar-lo, que vol actualitzar-lo, que diu, és que porto molts anys treballant i no he necessitat currículum fins ara i no sé com fer un currículum. O gent que ve de fora i pensa, doncs jo al meu país ho fèiem d'una manera, però aquí potser es fa d'una altra. Doncs tenim sessions de currículums també, i tot això són serveis que dona la Guaita a la ciutadania en general, a les persones que estan treballant com a plans d'ocupació en particular, a part del lloc de feina, de la contractació i d'aquesta formació que t'explicava abans, es fa un acompanyament durant tot el procés de contractació, d'orientació laboral, de currículum, de per que quan surti, quan acabi la contractació, estigui en condicions de sortir a buscar feina en bones condicions i que pugui ja només, doncs això, de fet, recomanem ja sempre els últims mesos, comença a moure't i comença a buscar feina ja, perquè així, bueno, perquè no tinguis un interval de temps molt llarg entre una feina i una altra.
0: Correcte, sí, bueno, és necessari, no? És sempre estar a l'aguait i no perdre el ritme de buscar feina sempre i quan es vulgui millorar o canviar de sector. El que sí que ens agradaria saber és si ara mateix ens estigués escoltant una persona que està buscant feina, què li recomanaries perquè no deixi passar aquestes oportunitats? O sigui, quines serien les recomanacions ara que estem al 14 de juliol? Quina és la recomanació? Encara tenen temps fins l'octubre, però quina és la recomanació?
1: Doncs jo li diria a aquesta persona que es passi per la guaita, que pregunti o que truqui, que pregunti quan és la propera sessió informativa, fent sessions informatives totes les setmanes on expliquem la nostra borsa de treball, donem d'alta les persones, les donem suport per fer la inscripció i a partir d'aquí parlem amb elles per veure què necessita. Necessita orientació, necessita formació, necessita quin sector vol treballar, té experiència, vol fer un canvi de sector, en què situació està i a partir d'aquí analitzem i si n'hi ha algun programa que s'adapta a aquesta persona per les seves condicions, doncs li recomanem entrar en aquest programa. Si és només buscar feina, perquè té molt clar el sector, té molt clar, doncs li ajudem. A lo millor, si ho necessita també, actualitzar el seu currículum i fer un currículum adequat per la feina que està buscant. I, bueno, a partir d'aquí, però jo el primer que li recomanaria és truca a la guaita o passa't per aquí, pregunta per la propera sessió informativa i, a partir d'aquí, entres en el nostre circuit i nosaltres ja treballem amb aquesta persona el que necessita.
0: Molt bé, doncs mira, no sé si ens estem oblidant de comentar algun punt d'aquests programes que ens has vingut a explicar.
1: Doncs, bueno, jo crec, a veure, n'hi ha molts programes diferents, però jo crec que el més important és això, és començar, venir, entrar, i a partir d'aquí, segons les circumstàncies de la persona, doncs el podem recomanar. Tenim, clar, tenim programes de formació ocupacional, tenim programes dirigits als joves, tenim un servei d'orientació específic per gent amb discapacitat. Clar, per això dic que segons les necessitats de les persones i les circumstàncies, el que fem és dirigir-les a un o un altre, però la porta d'entrada és la mateixa per tothom, és a dir, necessito o vull buscar feina o estic interessat en o gent que ve de fora, s'ha traslladat i que vol doncs, buscar feina per aquí. Doncs, i a partir d'aquí comencem, perquè el primer que fem és parlar amb la persona, la donem d'alta, li donem suport en tot el procés i a partir d'aquí, doncs, sí que, si encaixa en algun dels programes, doncs li derivem al programa i, si no, fem un servei d'orientació individual. O sigui que la porta d'entrada és per tothom la mateixa i a partir d'aquí ja mirem.
0: Fer un gran servei per la ciutadania, això sense dubte. El que sí que volíem recordar és que esteu oberts des de 8:45 fins a les 3 de la tarda, de dilluns
1: a l'estiu.
0: A l'estiu, sí. Aquest és l'horari d'estiu, que suposo que serà fins al setembre, pot ser?
1: Sí, fins al setembre, correcte. Fins a les 3 del migdia.
0: I dissabte i diumenge entre... esteu tancats.
1: Sí, això sí. Correcte.
0: Vale.
1: Correcte.
0: I vosaltres us trobeu ubicats, per algú que no sàpiga on és la Guaita, que ho dubto molt, però es trobeu a la carretera de la Sentiu número 1 i digue'ns el telèfon de contacte per contactar amb vosaltres si en el cas que sigui necessari.
1: A veure, aquest...
0: És el 9-3-6-3-5...
1: Espera't un moment, perquè...
0: Jo el tinc aquí, jo el tinc aquí. Mira, és el 9-3-6-3-5-2-5-7-5. És el telèfon de la Guaita.
1: Exacte, sí, és que de vegades m'equivoco, és 35-75,
0: sí, correcte. Sí, hi ha una mica de dislèxia moltes vegades amb aquests números tan semblants. Doncs sí. Avui hem conegut una mica millor què són els plans d'ocupació i en particular el programa de treball i formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, una eina que combina una feina, formació i orientació per facilitar el retorn al mercat laboral i ja sabeu, si voleu saber com podeu optar a alguna d'aquestes convocatòries i conèixer tots els serveis que ofereix la Guaita, només cal que us apropeu des de 8:45 del matí fins a les 3 de la tarda ara en aquest horari d'estiu i allà us assessoraran de manera personalitzada, tal i com hem estat comprovant en aquesta conversa amb la nostra companya Mapi Clemente, cap de la Unitat d'Ocupació i Formació de la Guaita. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis molt bon dia.
1: Molt bon dia. Adéu.
2: A la White. Oportunitats i economia local.

0: Justament al principi del programa, l'Ajuntament ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic davant l'elevat risc d'incendi provocat per les altes temperatures i l'estat de sequedat de la vegetació. Per ara es preveu que la mesura es mantingui fins diumenge 19 de juliol, tot i que es podria prorrogar si les condicions meteorològiques continuen sent desfavorables. Això significa que durant aquests dies no es podran utilitzar petards, coets, bengales, fons ni cap altre article pirotècnic, tant als espais públics com als espais privats, si a l'aire lliure. Per tant, la prohibició afecta carrers, places, parcs, jardins, platges, terrasses, patis, zones comunitàries i urbanitzacions en tot el terme municipal. Es tracta d'una mesura preventiva que arriba en un context de màxima vigilància. Les temperatures, la baixa humitat i la vegetació molt seca fan que qualsevol espurna pugui acabar provocant un incendi. De fet, segons les dades dels agents rurals, 9 de cada 10 incendis forestals que es registren a Catalunya tenen origen humà. I prop de 4 de cada 10 són conseqüència de negligències, és a dir, d'accions que es poden evitar, com ara una burilla mal apagada, una barbacoa no autoritzada o l'ús de material que genera espurnes. A més, en els darrers dies, Catalunya ha hagut de fer front a diversos incendis forestals simultanis en plena onada de calor, una situació que ha obligat els serveis d'emergència a mobilitzar nombrosos efectius en diferents punts del territori. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Castelldefels es fa una crida a la responsabilitat ciutadana i es recorda que en moments com l'actual, la prevenció és la millor eina per evitar situacions de risc. També es demana especialment als adults que no permetin que infants i joves facin ús de material pirotècnic mentre aquesta prohibició continuï vigent. I, com sempre, si algú detecta foc o una columna de fum, cal avisar immediatament al 112 i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. La policia local, Protecció Civil i la resta de serveis municipals vetllaran pel compliment d'aquesta mesura que pot comportar sancions en cas d'incompliment. Al cap i a la fi, de vegades pensem que un petard o una bengala poden semblar inofensius, però amb la calor extrema i la vegetació tan seca com la que tenim aquests dies, qualsevol espurna pot tenir conseqüències molt importants.
1: Castelldefels desperta.

0: I aquests dies, com la calor és una de les protagonistes de l'actualitat, també no ha baixat la guàrdia. Fa només uns dies parlava de prealerta de calor intensa i, malauradament, aquest tipus d'episodis són cada vegada més habituals. De fet, tant el Servei Meteorològic de Catalunya com Protecció Civil recorden que les onades de calor són cada cop més freqüents, més llargues i també més intenses, un fenomen que els experts relacionen amb els efectes del canvi climàtic. I l'Organització Meteorològica Mundial també adverteix que Europa és el continent que s'escalfa més ràpidament del planeta. Però veiem, què és exactament una onada de calor? No es tracta només de quan fa molta calor un dia. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es considera onada de calor quan durant diversos dies consecutius se superen temperatures excepcionalment altes per l'època i per cada territori. I el problema encara és més gran quan les nits també són càlides perquè el cos no té temps de recuperar-se. Com ja hem recordat, els col·lectius més vulnerables continuen sent les persones grans, els nadons, els infants, les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries, les embarassades o les persones que treballen moltes hores a l'aire lliure. Tot i això, els professionals sanitaris recorden que un cop de calor el pot patir qualsevol persona si s'exposa massa estona a temperatures extremes. Per això, Canal Salut i Protecció Civil insisteixen en unes recomanacions que potser ja coneixem, però que continuen sent les més efectives. I aquestes són, doncs, beure aigua sovint, encara que no es tingui set, evitar l'activitat física durant les hores centrals del dia, buscar espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible i portar roba lleugera i protegir-nos del sol amb una gorra o un barret. Hi ha un recordatori que mai sobra: no deixar mai infants, persones dependents ni animals dins d'un vehicle estacionat, encara que sigui només durant uns minuts. Recordem que a Castelldefels, a més, hi ha diversos equipaments municipals i tenim també les xarxes de microrefugis climàtics, on són espais on qualsevol persona pot passar una estona en un ambient més fresc durant les hores de més calor. És un recurs especialment als refugis climàtics d'equipaments municipals, com ara biblioteques, útils per a aquelles persones que no disposen d'aire condicionat a casa. També recordem que és important identificar un possible cop de calor. Si alguna persona presenta una temperatura corporal molt elevada, mareig, mal de cap, intens, confusió, nàusees o la pell molt calenta i seca, cal portar-la immediatament a un lloc fresc, refrescar-la amb aigua i avisar el 112. I hi ha un últim consell que cada estiu recorden des del Departament de Salut i Protecció Civil, i és que tots podem posar en pràctica. Si tenim una persona gran que estigui malalta o que visqui sola a prop nostre, una simple trucada, una visita, pot ser suficient per detectar si necessita ajuda. És un gest molt senzill, però que en episodis de calor extrema pot marcar la diferència. Per tant, més enllà de buscar una mica d'ombra o encendre l'aire condicionat, protegir-nos de la calor és també una qüestió de salut pública. Són recomanacions molt bàsiques, però precisament perquè funcionen és important recordar-les sempre que les temperatures es disparen.
1: Castelldefels desperta.

I aquest cap de setmana recordem que si busqueu un bon pla sense sortir de Castelldefels també hi ha una cita molt esperada als barris de la ciutat. Fa només una setmana estàvem parlant de les festes de Llominetes i ara és el torn de l'Abaixador, que aquest dissabte celebrarà la seva festa major. I la veritat és que aquestes festes de barri tenen un encant especial perquè, més enllà de la programació, són una molt bona excusa per sortir al carrer, retrobar-se amb els veïns i mantenir ben viva una tradició que cada estiu omple els barris d'ambient i convivència. El carrer 514 tornarà a convertir-se en el punt de trobada del veïnat amb una tarda i una nit plenes d'activitats per totes les edats. La festa començarà a 7:45 del vespre amb el concert infantil de Los Traviesillos, una proposta familiar per donar tret de sortida a la jornada. Tot seguit arribarà un bingo musical que combinarà música, joc i premis cedits pels comerços de barri, una iniciativa que, a més de fer passar una molt bona estona, també serveix per donar suport al comerç de proximitat. I com no podia ser d'una altra manera, tampoc hi faltarà el tradicional sopar popular, previst per les 9 del vespre. Us recordem que els tiquets es poden comprar de manera anticipada als establiments col·laboradors amb preus especials pels socis de l'associació veïnal. La jornada acabarà a partir de 11:15 de la nit amb el concert del grup Sacatufuà, que oferirà un repertori de versions de rock per posar el punt i final a aquesta festa que any rere any continua reunint centenars de persones. Així que si encara no teniu plans per dissabte, aquesta és una molt bona oportunitat per apropar-vos a l'Abaixador, gaudir de l'ambient i comprovar una vegada més que les festes de barri continuen sent una de les cites més estimades de l'estiu.

0: ja sense recordar que avui tenim la pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola de futbol al Mundial. L'Ajuntament instal·larà aquest dimarts una pantalla gegant a la plaça Teresa Claramunt perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial entre Espanya i França. Recordem que la jornada començarà a les 8 del vespre amb música i DJ i animació abans de la retransmissió del partit prevista per les 9. I fins aquí el Castelldefels Desperta. Tornarem demà a la mateixa hora i amb la informació local més destacable. Moltes gràcies per estar amb tots nosaltres. El control tècnic està el Gerard Carreras i la Zeneida Martín amb vosaltres.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

0: Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra. L'Ajuntament de Girona, al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. En marxa un ampli dispositiu dels Mossos amb 150 efectius relacionats amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Des de primera hora s'estan fent entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i també Maçanet de la Selva. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat dos patrullers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna escalant una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. Donald Trump assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig de l'estret d'Hormuz i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva Diada Nacional, en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte l'últim 14 de juliol del president Emmanuel Macron. Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats han pogut tornar a casa i es busca el possible piròman autor dels focs. El govern impulsa canvis que simplifiquin els tràmits per aconseguir les llicències d'obres en només un mes. La proposta passaria per acreditar professionals externs que validin els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals. Mor als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de literats. Va rebre guardons com el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles i el Premi Nacional de Narrativa, que atorga el Ministeri de Cultura. Des del 1994 ocupava la cadira C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. I arrenca Vic una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Aquest certamen, que s'allargarà fins diumenge que ve, estrenarà les noves pel·lícules de Shin-Chan, Doraemon o Lupin.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol i la francesa busquen aquest vespre a les 9 un lloc a la final del Mundial. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Aquest matí presenten Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women. Mapi León fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, dos de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús.
0: I el temps, sol amb cel enterbolit i notable xafogó, temperatures una mica més altes a l'interior avui. El Pla de Lleida no es descarta algun valor de 40 graus, ja de manera local persistiran alguns núvols baixos a la costa sud. Al llarg de la tarda arriben nuvolades desgastades per Ponent i les Terres de l'Ebre.
3: Castelldefels, avui.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa local. Castelldefels prohibeix temporalment l'ús de pirotècnia davant l'elevat risc d'incendi. La mesura estarà vigent fins al 19 de juliol i afecta tot el terme municipal, tant els espais públics com els privats a l'aire lliure. El Baixador celebra la seva festa major aquest dissabte. Música, gastronomia i activitats per a tota la família protagonitzaran una nova edició de la festa major del barri del Baixador, que tindrà lloc aquest dissabte, 18 de juliol, al carrer 514. I també aquest dissabte, una nova campanya de donació de sang a Castelldefels. En horari partit de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la a la plaça Neus Català davant la biblioteca. Aquesta acció arriba emmarcada en la nova campanya d'estiu organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Hotels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, comencem un nou magazine, així som, magazine d'avui dimarts 14 de juliol. He tingut un lapsus i ja no sabia ni si avui era dimarts o dimecres. Malauradament és dimarts encara, no estem a l'equador de la setmana, tot just arrencant realment. Avui, aquí a l'Així Som, començarem de seguida amb el Cofi, ja coneixeu el nostre espai habitual de tertúlia política. Avui és el torn a 11:15 del matí de parlar amb el Partit Popular. Concretament, ens vindrà a visitar els estudis de Ràdio Castelldefels el regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Mobilitat, Pedro Paredes. Parlarem amb ell d'aquestes àrees, avenços que hi hagi en obres a la ciutat, així també com les darreres novetats de l'actualitat informativa de Castelldefels. Avui parlarem del Palm Market, també, que continua, ja coneixeu aquesta iniciativa d'enguany, aquest canvi de les nits d'estiu a la plaça de les Palmeres, que en aquesta edició de 2026 han passat a dir-se Palm Market, una primera edició que impulsa l'àrea municipal de comerç, una fusió i a la vegada una reimaginació i ampliació d'aquestes nits entre palmeres i el cinema entre palmeres, que oferien activitats d'oci fins a l'estiu de l'any passat. Doncs enguany, des del passat 26 de juny i fins al 5 de setembre, tenim sota aquesta denominació de Palm Market a la plaça de les Palmeres un espai a l'aire lliure pensat per passejar, riure i gaudir d'una programació ben variada, pensada per a públics de totes les edats. De tot això en parlarem amb la regidora de Comerç, Mar Sicília. Avui també parlarem amb una banda local, estem parlant de la Vesta Band, un grup de Castelldefels que fa música pop-rock amb energia retrofuturista. Els vam poder escoltar en el marc del Dia de la Música que celebràvem fa poquet aquí a la ciutat i avui ens presentaran el seu nou EP. I seguirem parlant d'obres, en aquest cas de l'inici que ben aviat tindrem amb les obres del Parc del Castell, aquesta tanca perimetral que està prevista que es comenci a reconstruir, a actualitzar en les properes setmanes. Es tracta d'una obra de l'AMB i també parlarem del talús de Bisbe Urquinaona. Aquestes obres ens les explicarà la companya, la cap d'Espais Verds, Maria Ensardà, de l'Ajuntament. I acabarem avui l'Així Som parlant de novetats de la biblioteca, tot allò que ha arribat recentment els darrers mesos. D'això en parlarem amb la tècnica d'aquest equipament, Yolanda Zamora. I amb tots aquests continguts i entremig el butlletí informatiu de cadascuna de les hores de l'Així Som, on fem aquest repàs als titulars destacats, ja tindrem l'Així Som d'aquest dimarts 14 de juliol ben complet. Espero que us interessi tots els continguts que hem comentat i que ens acompanyeu al llarg d'aquestes 3 horetes que tenim fins davant, una miqueta menys de 3 horetes. Fins la 1 del migdia us farem companyia aquí en directe a Ràdio Castelldefels. Que tingueu molt bon dia i gràcies per triar-nos un matí més. Comencem!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 11. Junts anunciarà formalment d'aquí a uns minuts que abandona el govern tripartit de Girona, que formen amb Guanyem i Esquerra Republicana. La decisió arriba quan falten 10 mesos només per les pròximes eleccions municipals. Pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor l'última setmana. El gruix dels episodis atesos són cops de calor. Les intervencions a urgències derivades de les altes temperatures pugen també un 20%. L'última setmana hi ha hagut també 40 hospitalitzacions, sobretot per deshidratació. El govern valora concedir ajudes econòmiques als comerços afectats per l'esvoranc a la zona del Putxet, a Barcelona. Aquest migdia, la Generalitat es reunirà amb els propietaris que han hagut de tancar els negocis des de fa una setmana, quan hi va haver l'esfondrament. Una macrooperació dels Mossos vinculada a un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs acaba amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. Hi ha 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. La investigació continua oberta. El Consell de Ministres aprovarà avui tipificar la violència vicària com un delicte contra les dones. El text inclou mesures específiques i contempla la retirada de la pàtria potestat. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva Diada Nacional, en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte, que serà l'últim 14 de juliol de l'actual president Emmanuel Macron. Canvis d'ubicació del Piro Musical de la Mercè i de la Festa de la Nit de Cap d'Any a Barcelona. Les obres al recinte de la Fira porten el Piro Musical a la platja del Bogatell i la Festa del dia 31 de desembre a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Els canvis es podrien mantenir més enllà d'aquest any.
2: Esports.
3: El Mundial de Futbol arriba al tram final. Avui Espanya-França, primera semifinal a les 9 del vespre a Dallas. Lamine Yamal assegura que no sent pressió, però és conscient que és el partit més important a la seva carrera. A l'Espanyol fitxen la davantera Natàlia Scott fins al 2028. La terrassenca de 19 anys, formada planter blanc i blau, arriba del Barça B, on està la màxima golejadora de segona divisió, el Badalona Women. Presenten avui Vicky Losada com a nova jugadora. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria.
1: I el temps: sol amb cel enterbolit i notable xafogó, amb temperatures una mica més altes a l'interior. Al Pla de Lleida no es descarta algun valor de 40 graus. De manera local persistiran alguns núvols baixos a la costa sud. Al llarg de la tarda arribaran nuvolades desgastades per Ponent i també a les Terres de l'Ebre.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és moment de repassar el context informatiu de Castelldefels. Nou impuls per agilitzar els tràmits de la dependència. La sala de reunions del CEM Can Roca acollia el passat 8 de juliol la primera reunió d'un grup de treball per agilitzar el procés de valoració i reconeixement de la situació de dependència. El grup està format per professionals dels serveis socials municipals, del CASAP Can Bou i del CAP al Castell, que treballaran de manera coordinada per millorar l'atenció a les persones que sol·liciten el reconeixement de la dependència. Actualment, als aproximadament 12 mesos d'espera, aquesta previsió de 12 mesos d'espera es vol convertir en un termini d'uns 60 dies màxim. A l'agenda del dia, pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola. Aquesta iniciativa, presa per l'Ajuntament, fa que la ciutadania pugui gaudir i seguir el partit de semifinals del Mundial aquest dimarts 14 de juliol a les 9 del vespre en una pantalla de grans dimensions instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. El maig enfronta les seleccions d'Espanya i França. L'acte més s'acompanyarà de música, DJ i animació prèvia a partir de les 8 del vespre. I la Biblioplatja Carme Romaní acull una nova sessió dels dimarts astronòmics. Sota el títol Observando el cielo sin telescopio, a les 7 de la tarda, Alfonso López Borgoñoz, d'Astrofels, explicarà com observar el cel sense necessitat d'utilitzar un telescopi. L'activitat és gratuïta i oberta a tots els públics. I fins aquí el repàs informatiu de Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som!

0: tu.
1: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són sis components i tres dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
2: Bona tarda. Què tal?
1: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
3: Hola, bona tarda.
1: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
4: Molt bones, com anem?
1: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a què es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us va conèixer, Albert.
2: Bueno, doncs, bueno, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, bueno, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet, aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max bueno, era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt, molt igual. I va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps. I vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria i vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica...
3: No, com veus, l'Albert és el liante. O sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
1: Però tu ets el cantant, eh?
3: Sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, aleshores ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure. En aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dir: t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li quatre consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs em va liar ella, diu: ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho, de moment la gent li està agradant, anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure que fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira-hi del carro arribarem molt lluny.
1: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
4: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing... però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot, però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no em pregunti si vull tocar jo. I llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és una cosa que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent, i jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
1: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
2: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
3: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock. I m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a 1000 concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest camí de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així que més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda, seguint endavant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent sí. L'Albert, que anava a contestar això, no?
2: Però... Sí, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
3: Promoció.
2: Sí, el tema de promocions. Ella està molt activa, té molts contactes i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí, i català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
3: Una altra pel·li.
2: Sí. Per exemple, tenim una cançó, no?, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ella al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No som persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
1: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
3: Sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres... És una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. I llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
2: Això és una cosa com estranya, no? Que normalment treu sí. disc i després, o treus EP o treus... i després les cantes.
1: Sí.
2: El que estem fent és una mica com estrany, no? Que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. Perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Mm. Que creiem que, encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic a sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
3: sí,
2: era.
3: Sí.
2: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. Mm. O, per exemple, a mi m'agrada molt el carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any, els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
4: Això és gràcies a l'Albert. Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que
1: el
4: ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè... té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé, no? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús... estant nosaltres a l'escenari ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
1: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc doncs, també té el seu què per la part de la producció ahir, el so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no? En directe.
3: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no? A casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, mires el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
2: No. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que hi ha cançons, el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no? D'estimar una persona...
3: Són poc originals, també t'ho dic.
2: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor, al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? A a lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canviï una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que és Per la via del Max.
1: Que això costa, eh? S'ha de ser generós.
2: Això costa, és una cançó que...
1: Molt bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
2: Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
1: A vosaltres.
2: Merci. No me sale olvidar.

0: I continuem descobrint el comerç de proximitat de Castelldefels. Avui la nostra unitat mòbil amb el company Miguel Navarro s'ha desplaçat fins al carrer de la Llibertat, número 10, per visitar l'Àngel, una botiga de perfumeria, moda i complements que aposta per ajudar cada client a trobar aquell detall que la faci sentir única. Allà ens espera l'Àngela Antolí. Bon dia, Àngela.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs per començar, explica'ns una mica què és l'Àngel. Quant temps fa que formeu part del comerç local de Castelldefels?
1: Doncs portem aquí exactament 29 anys.
0: I com va néixer aquest projecte?
1: Jo sóc nascuda aquí a Castelldefels, tota la vida he estat al comerç, prèviament havia treballat en una perfumeria històrica aquí a Castelldefels, que era l'Anexo. Allà em vaig formar en perfumeria, complements, amb estètica, cosmètica. I l'any 97, aproximadament, vaig decidir amb una altra persona muntar un negoci i després em vaig quedar jo aquí sola i ha anat variant també amb els anys.
0: Mm-hmm. Què vols dir quan dius que ha anat variant? Ha anat variant també els productes que oferiu? S'heu anat adaptant o exactament quins canvis heu viscut tots aquests anys que porteu ja aquí a Castelldefels?
1: Doncs sí que hem anat canviant perquè el món de la perfumeria purament, que sempre ha estat una mica vinculat al complement, també ha sofert el tema de les grans companyies, no? De les perfumeries grans, que a nivell competitiu, a nivell de preu, no hem pogut competir. Llavors les grans firmes de perfumeria van alliberar el preu de venda públic, el qual va significar que per les petites botigues no poguéssim tenir cap tipus de marge, no podíem competir amb aquests preus. I llavors, en el meu cas, vaig anar dirigint el negoci cap a la moda, una miqueta de tot.
0: Moda, estem parlant també de complements, bijuteria, bosses, accessoris, una mica així en general?
1: Sí, exactament. Sempre havíem tingut complements perquè crec que el món de la moda, o el món de la dona, avui dia també el món de l'home, vull dir, ara mateix hi ha el món de la perfumeria, hi ha els perfums nicho, no? que són olors que poden agradar a qualsevol tipus de públic, no? Però és veritat que la moda, complements i tal, està molt, molt pensat per les dones. Mm-hmm. Així que... I la veritat és que t'obre moltes més possibilitats de venda. També és veritat que el que nosaltres busquem també, i crec que busca el client que ve a la botiga petita, és el consell. El consell, la proximitat, el tu a tu, no? I això, en aquest cas, és el que hem de cuidar, però moltíssim.
0: Home, és el que més s'agraeix, no?, del comerç de proximitat, aquest tracte personal, que ja coneguis a la persona que està portant aquesta botiga de proximitat, de comerç local, i aquí és on vosaltres també, amb els anys d'experiència, ens podeu assessorar a les clientes perquè trobem allò que millor ens escau o allò que... Anem amb una idea molt general i vosaltres ens ajudeu a aterrar-la i dir aquest podria ser un regal, no?, per exemple.
1: Exacte. És que és un avantatge, no? Jo crec que arribar a un lloc on et genera una confiança, on les coses que hi ha són boniques i potser vas amb una idea prèvia, però arribes allà i li dones una pista a la persona que hi ha darrere el taulell i hi ha una implicació, no?, en la que la vols ajudar. A que quedi bé, a que li quedi bé si es compra alguna cosa per ella, a que aquell dia o aquell dia especial, no?, que vol lluir, sigui el més adient possible, tenint en compte la seva personalitat, i fins i tot quan algú ha de fer un regal, ens interessa saber a qui va aquest regal per poder clavar una miqueta més, no?, el que aquesta senyora vol comprar.
0: Doncs ja per acabar, Àngela, hem dit que la teva botiga, l'Àngel, està situada al carrer de la Llibertat número 10. Ens falta la pregunta pràctica. Quin és el vostre horari?
1: Perdona, volia fer un incís. Llibertat 10 és la cantonada. L'entrada de la botiga és Doctor Ferran 16.
0: Ah, perfecte.
1: Bueno, no té escapatòria, perquè fa cantonada, però volia matitzar-ho. Uh-huh. Sí, digue'm, perdona.
0: Doncs no, seria ja concretar també quin és l'horari per que les persones que ens estiguin escoltant, que estiguin interessades, en quin horari es poden apropar a la teva botiga.
1: Doncs estem de 10 del matí fins les 13:30 i de 17:30 a 20:30, dissabte tarda tancat.
0: Uh-huh. I teniu també Instagram?
1: Sí, tenim Instagram, Moda i Complements l'Àngel, també el Facebook, tenim també, per les persones que estiguin interessades, nosaltres tenim un... via WhatsApp tenim un grup de difusió en el que vaig entrant les persones a les que venen a comprar per primera vegada o clientes ja de sempre, perquè així també tenim un tracte molt directe. El nostre WhatsApp està ficat a la porta, que és el número de telèfon, on és un número d'empresa, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. I les persones que es vulguin apropar a la botiga i vulguin tenir aquest contacte amb l'Àngel, doncs benvingudes i podem tenir també un assessorament via virtual, no?
0: Mm-hmm. Molt bé, Àngela.
1: Molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies per apropar-nos la teva botiga, aquesta botiga L'Àngel, que està situada a la cantonada de carrer Llibertat número 10, però amb entrada des de Doctor Ferran número 16.
1: Exacte.
0: I agrair-te el teu temps i que vagi tot molt bé, que continueu amb molts èxits i molt més anys aquí de comerç local a la ciutat.
1: Moltíssimes gràcies per haver-me fet aquesta interview tan bona i tan improvisada, però fantàstica. I esteu tots convidats a venir a visitar-nos i moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu i molt bon dia. Fins la propera.
1: Bon dia, gràcies.

0: Junts fa oficial la seva sortida del govern municipal de Girona i trenca amb Guanyem i Esquerra Republicana a la cap de files dels juntaires. Gemma Geis reivindica l'obra de govern, però atribueix la ruptura a les tensions i desavinences dels últims mesos. Pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor. L'última setmana, el gruix dels episodis atesos són cops de calor. Les intervencions a urgències derivades de les altes temperatures pugen també un 20%. L'última setmana hi ha hagut també 40 hospitalitzacions, sobretot per deshidratació. El Consell de Ministres aprovarà avui tipificar la violència vicària com un delicte contra les dones. El text inclou mesures específiques i contempla la retirada de la pàtria potestat. El govern valora concedir ajudes econòmiques als comerços afectats per l'esvoranc a la zona del Putxet, a Barcelona. Aquest migdia, la Generalitat es reunirà amb els propietaris que han hagut de tancar els negocis des de fa una setmana, quan hi va haver l'esfondrament. Una macrooperació dels Mossos vinculada amb un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs acaba amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. Hi han participat 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. La investigació continua oberta. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat diversos petroliers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna a escalar en una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. Donald Trump assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig a l'estret i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva Diada Nacional, en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte l'últim 14 de juliol del president Emmanuel Macron. Vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft. Els treballadors de Barcelona protesten per un ERO que preveu l'acomiadament de gairebé un terç de la plantilla. Entre la cinquantena d'afectats hi ha l'equip de l'última entrega del joc Assassin's Creed, amb unes vendes de 2 milions de còpies només el primer dia. Canvis d'ubicació del piromusical de la Mercè i de la Festa de la Nit de Cap d'Any a Barcelona. Les obres al recinte de la Fira porten el piromusical fins a la platja del Bogatell i la festa del dia 31 de desembre a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Els canvis es podrien mantenir més enllà d'aquest any.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol arriba al tram final. Avui França-Espanya, primera semifinal a les 9 del vespre a Dallas. Lamine Yamal assegura que no sent pressió, però és conscient que és el partit més important en la seva carrera. A l'Espanyol fitxen la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott. Fins al 2028, la terrassenca de 19 anys, formada al planter blanc i blau, ve del Barça B. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria.
0: I el temps, sol amb cel enterbolit i notable xafogó amb temperatures una mica més altes a l'interior. El Pla de Lleida no es descarta algun valor de 40 graus i de manera local persistiran alguns núvols baixos a la costa sud. Al llarg de la tarda arribaran nuvolades desgastades per Ponent i les Terres de l'Ebre.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem l'actualitat local de Castelldefels. Balanç positiu del dispositiu durant les Festes del Mar 2026 per part de policia local. Les Festes del Mar han tornat a ser tot un èxit de participació, reunint prop de 20.000 persones a la platja de Castelldefels al llarg d'aquest cap de setmana. Des de la policia local agraeixen el comportament exemplar de la ciutadania i fan un balanç positiu del seu dispositiu, sense incidències destacades, gràcies al treball coordinat de tots els serveis implicats i el civisme i la responsabilitat de la ciutadania. Obert el concurs de fotografia Viu al Parc. Les persones aficionades a la fotografia ja poden presentar les seves obres en aquesta edició número 32 fins al 20 de novembre d'enguany en un certamen que repartirà més de 1.000 euros en premis. Hi ha dues modalitats temàtiques, per una banda els parcs, destinada a fotografies que reflecteixin qualsevol aspecte del patrimoni natural i cultural dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foig, i la matinal, dedicada a les imatges captades durant la matinal Viu al Parc, que tindrà lloc el pròxim diumenge 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. I a l'agenda del cap de setmana, el Baixador celebra la seva festa major aquest dissabte. L'Associació de Veïns del Baixador, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una jornada festiva pensada per afavorir la convivència veïnal i el gaudí de petits i grans. La festa arrencarà a 7:45 del vespre amb el concert infantil de Los Traviesillos, a 8:00 serà el torn d'un bingo musical i a 9:00 un sopar popular que inclourà diferents opcions. I fins aquí el repàs informatiu a Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades d'aquesta jornada en detall. Fins ara!
3: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

0: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
1: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè el que si parlem hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc, Parc del Castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona. I llavors, per facilitar el manteniment i també temes de seguretat, s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors, el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no ho porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parcs i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany. Intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin, val? Uh-huh. Això perquè fa la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus Rivisa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
0: Uh-huh. I perquè... Per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
1: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... És un turó, diguem... O sigui, a nivell de seguretat, no hi havia una tanca que tanqués. És que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
0: Mm-hmm. Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
1: Home, clar, quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FAT l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Peña, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes 6 portes amb corten.
0: Sovint, quan pensem en espais verds, hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu, com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
1: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris. Quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no en la nostra latitud és difícil el verd, perquè l'aigua, la temperatura dona, no? El, diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua, tens color. Si no, no tens color. No? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que hi ha aquestes, aquells cordes que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
0: Mm-hmm. I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionava aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar? Una vegada que ja comencin les obres, hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
1: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà... restringirà l'hora, no? Per no... es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre a les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No? Com si tu estàs construint amb paleteria, no? O estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
0: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
1: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, a l'estiu, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet en una, hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malles de torsió, bueno, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa. S'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden aquestes empreses. Nosaltres, bueno, estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats. Clar. Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues, que les dues van, no van al temps que voldrien que anessin, eh? Però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com bueno, que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina, i llavors bueno, doncs hem pogut agafar la que hem pogut agafar, hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
0: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
1: sí,
0: bàsicament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Val? Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
0: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els terminis i tots els passos que s'han de passar.
1: Clar, són molts passos, perquè has de redactar el projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tots són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? Tant també les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho lo millor que pugui.
0: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
1: Igual.
0: És el mateix.
1: Però, clar, perquè les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment. No? O sigui,
0: clar,
1: intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè l'espai és públic. Hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat. Però sempre hi ha alguna sorpresa que bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
0: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió d'en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Cerdà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Adéu, bon dia.
1: Vinga.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, que és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres? Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte. I li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills, i veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment, i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a La Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algo per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entrin noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica

0: A La Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la Guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
1: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
0: Exacte.
1: Canviant de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
0: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la Guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit. I resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món. I el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla, uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries... És una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem sotmesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
1: en el context, no?
0: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
1: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
0: Sí.
1: A l'hora que fa reflexionar.
0: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
1: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
0: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
1: Ah.
0: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre a una biblioteca. I llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària, i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant, també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica, bueno, aquí el meu italià és molt precari, Ferrovi del México es podria convertir en la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
1: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Kesslis Charles.
0: Ah, exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se al Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Kesslis Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos a una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic, i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil o en un bibliobús, que diríem, no? Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
1: Ah, per què? Singular.
0: Perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
1: Res gratuït ni casual. La cosa és una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
0: sí,
1: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris s'instal·laven allà, doncs, armaris amb, o unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
0: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
1: Sempre bé estaven espais de lectura gratuïts, ja no havia... Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent que retornaria els llibres, imagino, no?
0: Sí.
1: No sé com acabaria la història.
0: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no?, la lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?,
1: sí, sí,
0: amb bona intenció.
1: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
0: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa, la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà, i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units, i la seva protagonista, l'Elizabeth Thott, és química de formació i de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal, i Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Uh-huh. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
1: Va existir de veritat aquest personatge?
0: No.
1: No.
0: Bueno,
1: en ficció.
0: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
1: Però hi ha un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era americà, m'he recordat.
0: Bueno,
1: no sé.
0: Potser sí, eh?
1: Potser sí. Canviem de gènere. Un llibre sobre espies, el Nick Harrow, Les hores secretes.
0: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses, perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les hores secretes, recuperem, tot i que Les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobert una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic, i amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
1: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
0: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit. I també perquè des de l'exili doncs, és com que a vegades les persones no, deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últimos dies en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I, com diu Maragall en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi, a qui Maragall a la novel·la es refereix com a Simbad. No sé si recordeu Simbad. Simbad era les seves aventures allà en de los mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Simbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom no? Pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no? Que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Maragall relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
1: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
0: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no? Com que et transporta en una altra època.
1: Sí, Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcior Comas, L'home que va vendre el món.
0: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem de el Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcior Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. Si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlava ara, Anna, L'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és algo que també tenim molt, molt proper i molt present. No? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir, o que és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
1: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
0: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, en l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització. No? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no?, en el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
1: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Iolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
0: Això, aquestes i
1: molt
0: més.
1: I moltes més.
0: I molt més.
1: Moltíssimes gràcies, Iolanda Zamora.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bon dia.
0: Igualment. Adéu.

Amb aquesta darrera entrevista de les novetats que han arribat els darrers mesos a la biblioteca, doncs arriba el moment d'acomiadar-nos fins demà dimecres. Dimecres, dia de mercat ambulant aquí a la ciutat. Atenció a aquestes temperatures, perquè encara continuem amb l'onada de calor. Atenció també al que comentàvem al llarg del matí d'avui, aquest risc que encara continua actiu per risc d'incendis forestals. Continuem amb aquesta prealerta amb els serveis municipals en coordinació també davant de qualsevol possible incidència. Esperem que no. A més, recordem com a acte d'agenda aquesta tarda que tenim aquest partit de semifinals del Mundial Espanya-França, que el podrem viure en directe amb aquesta gran pantalla que ja està instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. Esperem que puguem guanyar i que arribi també la gran final aquí a la ciutat i que puguem gaudir-la i viure-la en cohesió, en comunitat i amb aquests dispositius de policia local que ahir també en parlàvem aquí a l'Així Som. I tot això, com sempre, ho podeu recuperar a radiocastelldefels.org. Amb això us desitgem que acabeu de passar molt bon dia i si voleu seguir més informats i informades, de seguida comença l'informatiu local amb la companya Zeneida Martín. Això és tot, demà més i millor si és possible. Fins demà, molt bon dia!

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 14 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels reforça les mesures de prevenció davant el risc d'incendi forestal i prohibeix temporalment l'ús de pirotècnia. L'Ajuntament de Castelldefels manté activades les mesures preventives davant l'elevat risc d'incendi forestal i ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. Les Festes del Mar tanquen una edició de rècord amb prop de 20.000 visitants. Les Festes del Mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. Prop de 20.000 persones han participat en una edició marcada per la gran afluència de públic i el bon ambient als diferents espais de la festa. L'esport omplirà l'estiu i la tardor de competicions i activitats a Castelldefels. Castelldefels afronta els pròxims mesos amb un calendari esportiu intens que reunirà competicions d'àmbit local, estatal i internacional en diferents equipaments de la ciutat i també a la platja. I Castelldefels instal·la una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La plaça de Teresa Claramunt es convertirà aquesta tarda en el punt de trobada dels aficionats al futbol. Comencem!

0: L'Ajuntament de Castelldefels manté activades les mesures preventives davant l'elevat risc d'incendi forestal i ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi, tant als espais públics com privats a l'aire lliure. La restricció estarà vigent inicialment fins al 19 de juliol, tot i que es podrà ampliar si les condicions meteorològiques no milloren. La decisió arriba després de diversos dies marcats per les altes temperatures, la baixa humitat i la sequedat de la vegetació, unes condicions que mantenen Castelldefels en una situació de risc elevat d'incendi forestal. Paral·lelament, el Pla Alfa continua activat en el nivell 2 i Protecció Civil insisteix a extremar totes les mesures de precaució. Aquesta situació es va posar de manifest la setmana passada amb el greu incendi forestal de Gavà, molt a prop del terme municipal, del nostre municipi, terme municipal. La policia local es va desplaçar fins al municipi veí per donar suport al dispositiu d'emergència, col·laborant en el desallotjament preventiu dels habitatges sota la coordinació de la policia local de Gavà. El sotinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, explica com es va desenvolupar aquesta actuació conjunta i destaca la coordinació entre els diferents cossos d'emergència.
1: Doncs mira, com no pot ser d'altra forma, nosaltres amb tots els municipis veïns tenim una relació molt fluida a nivell de comunicació i a nivell de col·laboració. Vull dir, tenim reunions periòdiques, ens tractem bastant bé, i en el moment que qualsevol municipi té qualsevol circumstància excepcional, vull dir, la resta de municipis, tant nosaltres com ells, actuem i oferim la col·laboració. I desgraciadament, el dimecres a Gavà, doncs, va produir un incendi que va entrar molta virulència, va ser a la zona de les Ferreres, va engegar, les condicions són extremes, no ho oblidem, va engegar amb una virulència tremenda, va amenaçar bastantes vivendes i aleshores nosaltres d'immediat ja vam oferir el nostre ajut, vam anar cap a Gavà i vam col·laborar en el desallotjament d'algunes vivendes d'alguns barris de Gavà sota el comandament, evidentment, de lo que és la policia municipal de Gavà. Nosaltres vam enviar tres cotxes i vam estar col·laborant sota les seves ordres amb l'allotjament, concretament al barri de Can Trias, on les flames ja estaven entrant en alguna vivenda, no? I per sort va canviar el vent, va marxar el foc cap a l'interior i va estar cremant un dia o dos, però no va ser, per sort, lo agressiu que inicialment se va engegar. I recordo que la col·laboració intermunicipal entre policies és fantàstica, estem en contacte permanent, d'igual forma que si a Castelldefels tenim un fet excepcional, podem comptar amb els veïns que d'immediato, i així ha succeït més vegades, han estat aquí. Nosaltres vam anar a acabar, ho tornarem a fer les vegades que calgui, igual que ells venen aquí.
0: Precisament arran d'aquest episodi i de la situació de risc generalitzat, l'Ajuntament va convocar una reunió extraordinària amb tots els serveis implicats en la prevenció d'incendis per analitzar l'evolució de la situació i reforçar les mesures de seguretat. D'aquella reunió en va sortir una de les decisions més destacades de les festes del mar, la suspensió de l'encesa de bengales prevista a les Torres de Guaita, un dels actes més emblemàtics de la celebració. Segons explica el sotinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, es va optar per aplicar el principi de màxima precaució davant d'unes condicions excepcionals de risc.
1: El que no podem més oblidar és tot el tema de evitar riscos, ser conscient d'on estem i tenir molt clar que el perill el tenim a sobre. Fins que les condicions climatològiques no canvien, que no se veu ara cap canvi important, favorable, m'ho vull referir, doncs l'Ajuntament va decidir el divendres fer una reunió extraordinària per afrontar aquest escenari que estem vivint, que és una mica excepcional, insisteixo, perquè estem amb una càrrega de biomassa als boscos tremenda, brutal, del que es va produir aquesta primavera passada. La vegetació va créixer, la biomassa va créixer, això s'ha assecat. La gestió dels boscos, la veritat és que deixa molt que desitjar, tot i que aquí estem fent les franges i intentem fer el màxim possible, però amb aquesta situació el risc està. L'Ajuntament, en bon criteri, va decidir suspendre algunes activitats, com pot ser, com tu has dit, les bengales de la Torre de Guaita, que és un fet molt, molt xulo, no? Quan s'encenen, que d'alguna forma avisava de que arribaven pirates, té un simbolisme especial per a la Festa del Mar, però evidentment les condicions eren les que eren i s'ha de tenir molta cura. I estem una mica preparats, tant de bon cap dia tingui que parlar aquí de cap incendi, i estem tots alerta del que es pugui passar. Però una vegada més, aprofito els vostres micròfons per demanar a la ciutadania, ho faig sempre, puc arribar a ser pesat, de que estem en una situació excepcional de risc d'incendis, és vermella plus màxim, com vulguis dir-li, i hem d'evitar qualsevol cosa perquè...
0: Els serveis d'emergència també alerten que la situació continua sent delicada després de moltes jornades consecutives de calor intensa. L'acumulació de dies amb risc elevat obliga a tots els dispositius d'emergència a treballar sota una gran pressió i dificulta encara més la resposta si coincideixen diversos incendis de manera simultània. El sotinspector Leo Piqué explica que aquesta és una de les principals preocupacions dels serveis d'emergència mentre no canviïn les condicions meteorològiques. L'escoltem.
1: Sí, ara mateix, si tinguéssim algun incendi, hem de tenir en compte que ja venim d'un sistema d'emergències molt saturat, que està treballant nit i dia. Això vol dir que, tot el que són bombers, SEM, Protecció Civil, ja té un cansament a sobre de molts dies, de molta intensitat, perquè no estan descansant pràcticament. Després el que més es preocupa és la simultaneïtat d'aquests incendis, l'envergadura que agafen, la simultaneïtat. D'abord, la simultaneïtat no tenim suficients recursos, vull dir, seria impossible, perquè si se'ns donen 3-4 grans incendis, bombers no té capacitat d'afrontar-los com caldria a tot. I no perdem de vista que un any normal, doncs, a la millor les situacions de risc, tu bé dius, del 30-30-30, famós, no? De més de 30 graus, un vent de més de 30 km per hora i una humitat relativa de menys del 30%, són circumstàncies que pràcticament fan inviable l'atac a un foc amb garantia, no? Doncs és que, desgraciadament, si aquests fets se donaven 10 dies cada any, doncs aquest ja en portem 20 o 30, no? I això suposa un risc tremendo i esperem que aquestes condicions tan favorables pel foc i siguin aviat desfavorables i siguin favorables per poder atacar-los i sobretot que no se donin. No?
0: Per acabar, recordem alguns dels principals consells de prevenció davant del risc d'incendi forestal difosos pels serveis d'emergència. Evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna, no utilitzar pirotècnia ni fer foc a prop de les zones forestals, no llançar borilles i avisar immediatament al 112 si es tracta de fum o qualsevol indici d'incendi. Escoltem.
2: Davant del risc d'incendi forestal. No llencis borilles ni llumins, encara que semblin apagats, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Neteja el jardí de vegetació, mantingues la distància de 6 metres entre els arbres i evita que les capçades es toquin entre elles i toquin la façana. Evita activitats de risc que puguin provocar incendis forestals. Si vas al medi natural en vehicle particular, no aparquis als vorals de camins i carreteres, cal deixar lliures les vies perquè hi puguin circular els vehicles d'emergència. Si l'incendi arriba a casa teva, refugia't a dins, tanca portes i finestres, tapa qualsevol forat i truca al 112. No et moguis d'on ets si no ho indiquen les autoritats o els serveis d'emergència. En cas de dubte, truca al 112.
0: Les festes del mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. Prop de 20.000 persones han participat en una edició marcada per la gran afluència de públic i el bon ambient als diferents espais de la festa. Durant 3 dies, la ciutat ha ofert una programació que ha combinat cultura popular, música, gastronomia, activitats familiars i tradició marinera al llarg del passeig marítim. El desembarcament pirata ha estat un any més l'acte més multitudinari, però també han registrat una gran participació al Mercat del Mar, als concerts, al Nou Tordeo dels 90, la sardinada popular, els focs artificials, la diada castellera, la cantada d'havaneres i les activitats esportives programades durant el cap de setmana. El regidor Pedro Paredes fa un balanç molt positiu de l'edició d'enguany. Destaca que les festes del mar ja s'han consolidat com una de les grans cites del calendari festiu de la ciutat. L'escoltem.
3: Bueno, pues muy contentos de este inicio de las fiestas del mar. Recordemos que va a ser unas fiestas del mar que ya son una tradición en nuestro municipio, con este desembarco pirata que atrae muchísimo público y es una atracción fantástica para todo el mundo, tanto para los más pequeños como también para los mayores, porque es una actividad y una representación que gusta muchísimo. Y la verdad que ha sido, el balance es fantástico. Todas esas actividades que hacemos en playa, acostumbrada a la ciudadanía siempre a hacer todo más en el municipio, más en el centro urbano, cuando nos trasladamos a la playa, pues agradece mucho porque es una actividad que es un cambio de ubicación que a la gente gusta.
0: Paredes també subratlla que la celebració a la platja contribueix a atraure milers de visitants. Molts d'ells han arribat d'altres municipis, especialment en actes tan consolidats com el desembarcament pirata, el castell de focs artificials o les noves propostes musicals incorporades aquest any. L'escoltem.
3: Castelldefels, cada cosa que hagamos y más en playa todavía, pues ya tiene de por sí el público correspondiente que viene a pasar el día a nuestras playas. Si encima le añadimos actividades con atracción, pues todavía es un foco más para que la gente venga, ¿no? Yo recuerdo el domingo, no, el sábado, ahora no recuerdo cuándo son los fuegos, la cantidad de gente que venía por carretera, porque muchísima gente también viene de fuera a verlo, porque ya históricamente es una actividad que gusta muchísimo, también con el tardeo que hubo de los 90 también atrajo muchísima gente, y pues bueno, el balance es fantástico, creo que fue todo un éxito y así la gente lo pudo disfrutar y todo fue fantástico. Como sabe policía, también no hubo grandes incidències, per tant, millor encara.
0: Des de la policia local també es fa un balanç molt positiu del desenvolupament de la festa. El sotsinspector Leo Piqué destaca que, malgrat la gran concentració de persones, no s'han registrat cap incident. L'escoltem.
1: Doncs sí, un any més van arribar les festes del mar i, com ja venim observant de fa una sèrie d'anys, pràcticament estan sent les festes més multitudinàries de Castelldefels, fins i tot jo m'atreviria a dir, amb tots els respectes, de la festa d'agost, de que probablement hem tingut més gent que puguem tenir alguns actes de la festa d'agost. El balanç és positiu, la veritat és que, a pesar de la quantitat de gent que ens ha visitat, que no m'atreviria a donar una dada, però podem estar parlant de 15.000 persones, 20.000, alguns dies concrets, sobretot el dissabte, perquè no hem tingut cap incident greu, i jo crec que d'això hem estat tots orgullosos, d'una festa tan multitudinària, amb activitats tan diverses, des del desembarcament pirata, pirotècnia, tardeos dels 90, no? Mucha gente se viene arriba, tot el que són parades, tot el que són serveis, doncs hi ha temperatures que relativament ens han respectat, doncs no hem tingut que destacar cap intervenció important i jo crec que una vegada més felicitar la ciutadania i tothom que ha treballat amb aquest dispositiu, sobretot de l'Ajuntament, i m'agradaria aprofitar per felicitar la Brigada d'Obres, que ha treballat, sempre està allà darrere, ningú ho veu, però es fa una feina molt important. Departament de Cultura, no han parat, Comerç i d'altres departaments de l'Ajuntament que han estat pendents de que això, gràcies a ells i la col·laboració, evidentment, de la policia local, que ens encarreguem d'una part de lo que és la programació, doncs crec que ha sigut un èxit, i sobretot de la col·laboració ciutadana.
0: Per garantir la seguretat de milers d'assistents, l'Ajuntament va desplegar un ampli dispositiu coordinat per policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i la resta de serveis municipals. Aquest any el dispositiu es va reforçar especialment a la plaça de les Palmeres, que ha concentrat bona part de les activitats musicals i del Mercat del Mar, un dels espais amb més afluència de públic. Leo Pliqué ens explica com ha sigut aquesta planificació. L'escoltem.
1: Doncs mira, la Festa del Mar són unes festes que tenim ja molt treballades de fa molts anys i el que sí que és veritat que des de que van començar doncs ja a ser multitudinàries fins ara doncs han hagut una sèrie de canvis, sobretot a més activitats, més avanços i sobretot més visitants. I això el que fa és que el dispositiu que ja tenim més o menys muntat sempre, que funciona relativament bé, doncs l'hem d'adaptar una mica a les circumstàncies noves. Aquest any, per exemple, es preocupava molt l'increment d'activitats a la plaça de les Palmeres, no? Abans era el Mercat del Mar, però aquest any hem tingut una intensitat molt potenta a les Palmeres amb moltes casetes, amb dinguetes, amb activitat musical, i això ens ha fet esforçar-nos més en aquest punt per tal d'evitar conflictes, no? Vull dir, i a més, com tu bé dius, els tardeus van ser molt intensos, el dissabte tard dels 90 va ser tremendo la situació que va tenir, i ho afrontem doncs amb recursos, maximitzant al màxim tots els recursos possibles. També comptem amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, sobretot el que són el tema d'ordre públic, les activitats musicals, que de vegades, doncs, quan ja se fa tard, el risc s'incrementa. I jo crec que doncs, això, juntament amb la protecció de desembarcament pirata, la pirotècnia i donar seguretat a lo que és tot el que és el tema comercial, doncs pràcticament jo ara m'atreveria a dir si hem tingut algun robatori. En baralles no n'hem tingut cap, crec que tant quantitat de gent i que acabem sense cap baralla és molt meritori.
0: L'Ajuntament també ha volgut agrair la implicació de les entitats, associacions i serveis municipals que han fet possible aquesta edició i que es consolida les festes del mar com una de les celebracions més multitudinàries i emblemàtiques de l'estiu de Castelldefels. Castelldefels afronta els pròxims mesos amb un calendari esportiu intens que reunirà competicions d'àmbit local, estatal i internacional en diferents equipaments de la ciutat i també a la platja. La programació, impulsada amb la col·laboració de les entitats esportives locals, inclou tornejos, campionats i activitats que s'allargaran fins al mes d'octubre. La regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, destaca la gran varietat de competicions previstes i fa un repàs de les principals cites que acollirà Castelldefels durant els pròxims mesos. L'escoltem.
4: Però tenim el Hockey Beach el 18 de juliol, a la platja. Tenim un torneig de tenis taula joves, que és ciutat de Castelldefels, al pavió de Can Roca, el dia 17 i 19 de juliol, de 9 a 21. Tenim un campionat internacional de jiu-jitsu a l'1 d'agost, en el pavelló de Can Vinader, de 8 a 22, tot el dia. Tenim el partit de festa major el 15 d'agost al camp de Canyars, a les 7 de la tarda. A l'Horta jugarà la Unió Esportiva Castelldefels i a l'Horta. Tenim el torneig d'ajedrez, escatx. També tenim un campionat d'Espanya de vela ligera el 28 i 29 d'agost. Tenim marxa aquàtica el 19 de setembre. Tenim una velada de boxa el 26 de setembre i un torneig que acabem la temporada de platja d'Ultimate, que és el frisbee, del 16 al 19 d'octubre.
0: Amb aquesta programació, Castelldefels consolida la seva aposta per l'activitat física i es manté com un dels municipis amb una oferta esportiva més àmplia del territori, tant per als esportistes federats com per a la ciutadania que vulgui gaudir de l'esport durant els mesos d'estiu i inici de la tardor. Castelldefels ha instal·lat ja una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La plaça Teresa Claramunt es converteix aquesta tarda en el punt de trobada dels aficionats al futbol. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui gaudir en directe de la semifinal del Mundial de Futbol Masculí entre les seleccions d'Espanya i França. El partit començarà a les 9 del vespre, però les activitats s'iniciaran una hora abans. A partir de les 8 hi haurà música, DJ i animació per crear l'ambient festiu abans de la retransmissió del maig, que decidirà un dels finalistes del Mundial. La regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, destaca aquesta iniciativa que permetrà que els veïns i veïnes puguin compartir una cita esportiva. L'escoltem.
4: Sempre que les seleccions siguin femenines o masculines, arriba una semifinal, una final, doncs ens bolquem al carrer perquè la ciutadania es pugui juntar i podem viure junts aquests esdeveniments. Com tu has dit, serà demà dimarts, dia 14, a la plaça Teresa Claramunt, davant dels instituts, i jo crec que començarà a les 8. A les 8 començarà una mica de DJ, una mica d'animació, i a les 9 doncs, ja començarem a veure el partit. Des de l'Ajuntament convidem a tota la ciutadania perquè vingui amb aquest gran esdeveniment i sobretot recalquem que volem que sigui un acte festiu, familiar i de convivència. Per això intentem també dir a la ciutadania que celebrem el partit amb civisme, amb respecte i amb responsabilitat. Tindrem un punt lila també allà a la plaça, a Teresa Claramunt. Aquest punt lila tenim en tots els esdeveniments i és un servei d'informació i sensibilització, ja ho sabem, davant de qualsevol cosa que pugui passar. I bueno, la retransmissió comptarà amb un important dispositiu de seguretat, hem d'estar tranquils, però hem de conviure, respectar els altres i acabar aquest esdeveniment doncs, bé.
0: Per la seva banda, el regidor Pedro Paredes explica que des d'ahir s'està treballant en el muntatge d'una pantalla de grans dimensions que permetrà millorar la visibilitat. L'escoltem.
3: Pues sí, esta tarde en la Plaza Teresa Claramunt, a partir de las 8, tenemos instalada, bueno, ya está instalada, desde ayer por la tarde empezaron los preparativos para la instalación de esta pantalla, que va a ser, si no tenemos los datos equivocados, la segunda más grande de Cataluña. Recordemos que va a ser de 10 metros por 5, es decir, 50 metros cuadrados de pantalla. Sí es verdad que hace 2 años, cuando la selección jugó la Eurocopa, también pusimos una pantalla en ese mismo recinto y era más pequeña, y una de las ideas que traía la gente, que claro, como veía muchísima gente, la gente que estaba más al fondo, pues al ser una pantalla más pequeña se veía diferente, se veía un poquito peor, y por eso este año se ha optado por hacerla muchísimo más grande para que todo el mundo la pueda disfrutar. Así que animamos a todo el mundo que a partir de las 8 tenemos una animación de 8 a 9 y a partir de las 9 pues ese partido, que esperemos que vaya todo bien, y sobre todo animar a todo el mundo que vaya, que sea muy cívica, que venga a pasárselo bien, a disfrutar y a gozar con la selección y animarla para ver si podemos llegar a esa final deseada d'este fin de setmana.
0: Per garantir que l'esdeveniment es desenvolupi amb normalitat, l'Ajuntament també ha preparat un dispositiu especial de seguretat coordinat per la policia local. El sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, ens explica com s'ha organitzat aquest dispositiu.
1: Nosaltres ja estàvem preparats per si Espanya passava, perquè vull dir, el temps que tenim de reacció és mínima, perquè pot guanyar o perdre, en aquest cas va guanyar, i d'immediato ja vam començar el dispositiu, perquè l'any també va manifestar que volia fer un acte de visualització d'aquest partit col·lectiu, no?, a la Teresa Claramunt, com ja va passar fa un parell d'anys ja a l'Eurocopa. I doncs ja estem muntant el dispositiu a la plaça, doncs màxima capacitat de persones. Volem que la gent gaudeixi, que s'ho passi bé, i sobretot demanem des d'aquí que hi haurà un dispositiu policial també molt important per evitar que alguns aprofiten aquest moment, que esperem que sigui de gaudir, això voldria dir que ha guanyat Espanya, per tal de que no tinguem incidents, no? Que ningú aprofiti un partit de futbol per fer salvatge pel nostre municipi.
0: Des de la policia local es recomana assistir amb temps suficient per facilitar l'accés a la plaça, seguir en tot moment les indicacions dels serveis de seguretat i gaudir de l'esdeveniment amb civisme i responsabilitat. Aquestes són les recomanacions que trasllada el inspector Leo Piqué. L'escoltem.
1: Doncs les recomanacions és que la gent vagi predisposada a gaudir d'un dia que pot ser històric, que vagi amb ganes de passar-s'ho bé, que utilitzi el si molta gent es ve de fora també, quan se fa la pantalla molta gent es ve de municipis veïns, no? Que és una pantalla molt gran. Aprofito a dir que m'ha assabentat que és una pantalla de dimensions importants, considerables, i que serà molt xula la visualització. Doncs els visitants que tinguin, que vinguin en transport públic, que vinguin amb el tren, que vinguin com vulguin, tenir una estació al costat de Teresa Claramunt, poden apropar-se caminant perfectament, que vinguin amb ganes de gaudir, de compartir amb la gent del municipi, amb la gent que té els seus mateixes il·lusions, i sobretot, doncs, que no entrin en provocacions i sobretot que cap grup doncs es provoqui a nosaltres, a la policia, i que si, com molta gent desitgem, guanya la selecció espanyola, doncs que això no sigui un motiu, una coraza o una excusa per fer salvatge al nostre municipi, perquè a més no ho permetrem. Ja adelanto des d'aquí que muntarem un dispositiu molt dimensionat i que estem preparats per si algú ve amb aquesta intenció aturar-ho de cop.
0: L'Ajuntament convida tota la ciutadania a seguir aquesta tarda la semifinal del Mundial des de la plaça Teresa Claramunt, en una cita esportiva que combinarà futbol, música i animació en un ambient familiar. El que sí que recordem que no es permet l'accés a d'ampolles de vidre al recinte, està prohibit l'ús de petards, bengales, qualsevol material pirotècnic per al risc d'incendi. El recinte comptarà amb control d'accés i aforament limitat i hi haurà talls de trànsit als carrers del voltant a partir de les 7. També hem de comentem que hi haurà un punt lila per la celebració lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 14 de juliol a Castelldefels. Castelldefels reforça les mesures de prevenció davant del risc d'incendi forestal i prohibeix temporalment l'ús de pirotècnia. L'Ajuntament de Castelldefels manté activades les mesures preventives davant l'elevat risc d'incendi forestal i ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. Les Festes del Mar tanquen una edició de rècord amb prop de 20.000 visitants. Les Festes del Mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. L'esport omplirà l'estiu i la tardor de competicions i activitats a Castelldefels. Castelldefels afronta els pròxims mesos amb un calendari esportiu intens que reunirà competicions d'àmbit local, estatal i internacional en diferents equipaments de la ciutat i també a la platja. I Castelldefels ha instal·lat una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La plaça Teresa Claramunt es convertirà aquesta tarda en el punt de trobada dels aficionats al futbol. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu.

0: Estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització Full Hybrid E-Tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: a fons.
1: El jurat dels Premis Jaume I, en la seva 38a edició, ha atorgat el Premi d'Investigació Bàsica al físic català, director de l'Institut de Ciències Fotòniques, l'ICFO, des de l'any 2002 fins al 2024, Lluís Torner. Què tal? Molt bon dia, Lluís.
2: Molt bon dia.
1: En què consisteixen aquests premis?
2: Pregunta difícil.
1: Sí. No.
2: Comencem no, clar, amb una pregunta difícil.
1: Investigació bàsica, clar. Sí. Tu has destacat pels teus descobriments pioners a nivell mundial i has rebut més guardons abans i més premis. Però aquest en concret?
2: Sí, sí, hi ha una fundació que està basada a València, que és la Fundació Rei Jaime I, que dona diversos premis. Uh-huh. A ciència bàsica, a noves tecnologies, a biomedicina, a emprenedoria, o sigui, donen premis, que són premis molt, molt importants. De fet, jo crec que deu ser el més important que es dona a Espanya per activitat feta a Espanya. O sigui, a Espanya es donen premis de ciència molt grans, molt importants, com per exemple el Premi Príncipe de Astúries, però són premis que es donen a activitat feta a qualsevol lloc del món. I de fet, aquests premis normalment els guanyen gent que està a altres països. Però premis que es donin per activitat científica o d'innovació feta tota ella a Espanya, el Jaime I, el Jaume I, deu ser potser el més important. I la Fundació es va crear, jo crec, si no recordo malament, l'any 89, per tant ja fa anys que es dona aquest premi. I se'n donen això, 5 o 6 cada any, per diferents categories. A ciència bàsica, que es diu, que és la que jo tinc aquest any, això és ciència fonamental, és ciència que està pensada per entendre com funciona el món. Aleshores, algun descobriment que fas acaba tenint alguna aplicació, no? Però no és l'orientació original. No? Hi ha un premi, en canvi, que es diu Premi de Noves Tecnologies, que és el contrari. Aquell és un premi que es dona a alguna investigació que ja està orientada a trobar una solució

0: concreta en alguna cosa pràctica, o a medicina, o a indústria, o el que sigui. No? Aquest és el Premi de Noves Tecnologies. El Premi de Ciència Bàsica és ciència que es diu fonamental, que és entendre com funciona el món.
1: Uf, ni més ni menys, no?
0: Bueno, sí, però amb una part petita, òbviament, cadascú té la seva part petita. Jo, com has dit, jo soc físic. Dintre de la física hi ha una cosa que es diu fotònica, que és el que fem aquí a l'ICFO Castelldefels. I dintre de la fotònica doncs, hi ha alguns problemes concrets que la humanitat, de fet, no coneix, diguem. Doncs, la ciència fonamental el que intenta és trobar respostes a aquestes preguntes fonamentals. Com funciona exactament això? Després, jo com a director, que és una part important d'aquest premi, m'he preocupat molt per buscar aplicacions a tot el que fèiem a l'ICFO. O sigui, hi ha una part de la ciència que es fa a l'ICFO, que és pura ciència, que està orientada a fer descobriments, i una part que està orientada a portar aquests descobriments a la societat, a medicina, a indústria, allà on sigui. L'ICFO, què dic, és una part molt important d'aquest premi, té aquest doble vessant, té el vessant purament científic i el vessant de ciència aplicada a la societat.
1: Molt interessant, de fet, des de l'ICFO, que jo recordi, ara s'han fet interessants aplicacions en el món de la sanitat.
0: Se n'han fet alguns, sí, perquè la fotònica, per una cosa que serveix, sempre en col·laboració amb gent que fa biologia o fa medicina, perquè ells són els que saben quins són els problemes que són importants, una cosa per la que serveix la fotònica és per fer diagnosi no invasiva, és a dir, per detectar la presència d'alguna malaltia que encara és incipient, per tant no es veu, diguem, de forma no invasiva, sense fer forats, diguem, en el cos. No? Un exemple que fem a l'ICFO, que porta un investigador que es diu doctor Turgut Durduran, que és molt important, tracta de fer servir fotònica per detectar condicions mèdiques en nadons. Sí, són nadons que tenen fins a un any, que per tant encara no parlen, per tant no poden dir quin és el problema que tenen, estan malalts però no, al final et poden dir què, no? Doncs, clar, hi ha tècniques per, amb llum, interrogar el cervell i veure quines condicions mèdiques tenen aquells nadons sense que ells t'ho puguin dir, no? Això, si no fos per la fotònica, doncs hi ha alguns aparells elèctrics que també ho fan, però no gaires més, perquè això no hauries de fer un forat, no? Dintre del crani i veure què passa dintre. No? Això, òbviament, seria molt invasiu. Això passa a moltes àrees. O sigui, la fotònica, això no és el que jo faig personalment, però sí que ho fa l'ICFO, permet fer això, permet amb llum, la fotònica, de fet, tracta amb llum, a vegades llum visible, a vegades llum que és no visible, detectar la presència d'algunes malalties de manera no invasiva, és a dir, des de fora del cos, i normalment abans que aquella malaltia ja sigui important. Això és una cosa que fa. Una altra cosa que fa la fotònica, en l'àmbit que dius, és ajudar els biòlegs a entendre com comencen les malalties. És a dir, qualsevol malaltia, excepte que sigui, si és un trauma no, però si és un Alzheimer o és càncer o és alguna cosa d'aquestes, de fet acaba afectant òrgans sencers, però comença cèl·lula a cèl·lula. En un òrgan hi ha milions de cèl·lules. No? Doncs la gent que fa medicina i que fa biologia té interès en entendre quan comença aquella malaltia, que potser és 10 anys abans de que tu estiguis malalt, aquelles cèl·lules, exactament què els hi passa? Com canvien? No? La seva composició química, què fa? Són més o menys elàstiques o no? O sigui, hi ha tota una colla de propietats que la fotònica, com que és una tècnica molt delicada, permet investigar. No? Per tant, ho diagnosi, no invasiva, ho comprensió de com comencen les malalties quan arrenquen.
1: Des del punt de vista preventiu és importantíssim. per tractar la malaltia abans que es desenvolupi, en aquest cas, no?
0: Exacte, sí, això és el que és el, diguem, és el objectiu que tenen els metges i metgesses que són amb els que treballem. Ells tenen aquests problemes, eh? És com tota la vida, si tu saps com comença, potser pots fer que vagi molt més lent, ho pots parar, eh? És a dir, abans de que allò sigui un problema, potser ho pots evitar, no? Doncs aquest és el programa. I l'ICFO, hi ha un parell de grups de recerca, en particular aquest que he dit, del doctor Tordurant, que viu a Castelldefels.
1: Ah, però se'l convidem un dia.
0: Sí, sí, exactament, i s'explica molt bé. Que fa això, eh? És a dir, fa servir una llum que es diu llum infraroja, és una llum que no es veu, és una llum que és invisible, als ulls humans, que permet fer això, eh? Permet fer aquest diagnosi no invasiu d'algunes condicions mèdiques.
1: I si és invisible als ulls humans, com sabem el que ens està dient la llum? Com es tradueix?
0: Sí, bueno, perquè hi ha com les càmeres de fotos, eh? Que tenen un detector de llum que es diu visible i un que es diu detector de llum infraroja. És a dir, aquells ulls, que són ulls electrònics, sí que veuen aquella llum. No? Els humans no, però aquells sí. I, de fet, hi ha alguns animals, en particular alguns insectes, que veuen aquella llum. Si els humans veiem només llum des del vermell, verd, groc, diguem, i fins al blau. No? Tot un espectre de llum que els ulls humans veuen. No? Segurament això és així perquè l'evolució, a base de milions d'anys, ha fet que l'ull humà s'adaptés al color de la llum que n'hi ha més en el món, que és el color verd. El que veiem millor, els humans, és el color verd. Veiem també més bé el vermell i el blau, però l'ultravioleta, que és més blau que el blau, sabem que hi és, eh? Sí. I sabem que és una llum dolenta per la pell,
1: sí.
0: Perquè posa moreno, però té altres coses, però els humans no veiem aquella llum. No la veiem. Sabem que hi és, però no la veiem. Hi ha aparells que sí que la veuen, eh? Però els humans no. I l'infraroig, que infraroig vol dir més roig que el roig, és a dir, més vermell que el vermell, els humans no el veiem, però hi és. Sí, sí.
1: Mm. En quins altres camps o àmbits investiga a l'ICFO per aplicar a la vida real de les persones, a la vida quotidiana?
0: Bastants àmbits, eh? Potser ara un que ara està... que està molt de moda i que, de fet, ha sigut novetat perquè hi ha hagut alguna notícia important a l'últim mes. Per dir-ne una, eh? I que potser la gent ha vist als diaris o a la tele, i que porta un investigador que es diu Valerio Prunerich, que també viu a Castelldefels, ah. i que també hauríeu de...
1: Ho posarem a l'agenda.
0: Hauríeu de convidar. Sí, una cosa que la humanitat ha fet els últims 50 anys és, diguem, desenvolupar tecnologies digitals per telèfons mòbils, per ordinadors, per internet, per aparells mèdics, no? Que són totes tecnologies digitals basades en electrònica, en xips electrònics. No? O sigui, fa 50 anys l'electrònica era una cosa incipient que servia per molt poquet perquè els xips eren coses molt grans. Eren coses voluminoses. Durant aquests 50 anys, 60, o 70 ja, 70 potser, els xips s'han fet molt petits i molt poderosos. O sigui, la gent sempre fa la broma, no és broma perquè és més veritat, que els xips que portem al telèfon mòbil, tots, són molt més poderosos que els xips que portava a l'Apollo 11 quan va anar a la Lluna. I aquell era...
1: Lo más
0: que podia fer la NASA i tal. Pues aquell xip, doncs, no? De fet, el xip que hi ha al raspall de dents, aquests que saps aquells,
1: sí,
0: aquells raspalls que són electrònics?
1: Ah.
0: Aquell xip és més poderós que el que portava l'Apollo 11 per anar a la NASA. És una cosa brutal.
1: Mm.
0: Perquè s'han fet molt petits i molt poderosos. Però hi ha algunes coses pels quals aquests xips electrònics tenen alguna limitació. Per exemple, gasten molta energia. Això és una cosa que podem comprovar a casa. Si tu poses la mà a sobre d'un aparell electrònic, el router d'internet o la tele o la ràdio, està calent. Sovint està calent. Això és perquè aquella electrònica fa la funció que ha de fer, però escalfa. Clar, quan tu tens molts xips, escalfa molt i, per tant, es gasta molta energia. Aleshores, una alternativa complementària a aquests xips electrònics són xips fotònics. És a dir, xips que funcionen no amb electrònica, sinó amb fotònica. Doncs resulta que l'ICFO, aquí a Castelldefels, va ser triat fa un any per ser el líder continental, el líder europeu, d'un programa de 400 milions d'euros que es coordina des de Castelldefels per fer xips fotònics per medicina, comunicacions, també defensa, indústria, etc. Això, aquest programa és el que el lidera el doctor Valerio Pruneri i que hauríeu de convidar perquè... crec que viu a Castelldefels o a Gavà, no estic segur. Em sembla que a Castelldefels.
1: Jo investigarem.
0: Sí, és un italià molt simpàtic i molt intel·ligent i segur que us diria coses que són molt interessants. Llavors, l'ICFO, una cosa que l'ICFO fa i que és molt important i que ens vam preocupar durant molt temps de posar en marxa era que les innovacions que fan els investigadors i investigadores de l'ICFO, que ara som uns 600, aquelles que puguin tenir una aplicació social o industrial es puguin transferir o a la indústria existent, si n'hi ha alguna que ho vol fer servir, i si no és el cas, crear una empresa. Una empresa que en el món nostre diu una empresa spin-off. Doncs l'ICFO ha creat 13 fins ara, d'aquestes empreses. Algunes encara estan aquí a la ciutat i transformen innovacions que ha fet l'ICFO en solucions per a la societat. I d'aquestes ja dic, n'hi ha 13. Alguna d'elles s'ha mort, perquè no va tenir clients.
1: Clar, perquè comercialitzen aquestes investigacions, no? Després del cap i a la fi.
0: Sí, però n'hi havia una que era molt xula, que era una empresa que volia comercialitzar un sensor que detectava pol·lució de manera molt eficient a l'aigua. De fet, havien fet alguna prova aquí a la platja que havia funcionat molt bé. I científicament anava molt bé, però comercialment no va tenir mercat, no va tenir clients i per tant va haver de tancar. No? Però altres no, i encara n'hi ha un parell que estan aquí, estan en el campus, que en aquest moment ja tenen més de 100 empleats, que són enginyers i enginyeres que viuen per aquí, i que comercialitzen coses que ha fet l'ICFO. Aquest és un impacte que fa directament la recerca de l'ICFO a la societat.
1: Es pot dir com a física, que és una pregunta que, a veure si la pots contestar o no té resposta, que a tot el món físic es troba amb una gota d'aigua? Parlant de coses petites, com els xips i com els elements amb què te veia la fotònica, no? Amb aquestes nanopartícules tan petites.
0: Bona aquesta pregunta, sí. Una part molt important, jo crec, de la ciència, de la física en particular, però de la ciència, tracta amb coses molt petites. La física, una part molt important de la física fa això i una part molt important de la fotònica fa això. Tracta amb àtoms, molècules, cèl·lules, electrons, coses molt, molt petites. I hi ha una raó per la qual això és així. I la raó és que per tractar amb aquestes coses tan petites necessites uns instruments que ho permetin fer, que siguin molt delicats i molt precisos. Jo tenia un dels meus mestres, em deia quan era jove, una cosa que jo... recordo i que, en fi, he pensat moltes vegades. Dius, si tu vols fer un túnel al Garraf, necessites una excavadora. Si tu el que vols fer és remenar el cafè, necessites una cullereta. Sí, les dues coses remenen, però la dimensió que tenen és molt diferent. No? Tu no pots remenar un tassa de cafè amb una excavadora, no? Ni fer un túnel amb una cullereta. Necessites una tecnologia adaptada al que tu vols fer. Doncs la fotònica el que té és que és extremadament delicada, molt, molt suau, molt, molt suau. Pot manipular, pot fer coses de manera molt delicada. I per tant, per exemple, pot tractar amb coses vives sense fer-los mal. I això és una cosa que altres coses no poden fer. Si hi ha aparells mecànics, un bisturí, és una cosa que si tu, en fi, s'ha de fer cirurgia d'una cosa gran, cap problema, es talla i ja està, no? Si has de fer cirurgia d'una cèl·lula, un bisturí massa gran, et destrueix la cèl·lula, te la mata, per tant no fa la funció, no? La llum, en canvi, és una cosa molt delicada, molt precisa, molt suau, i per tant permet fer aquestes coses, amb coses vives o amb coses molt delicades com els àtoms i molècules i aquestes coses. Aquesta és la raó per la qual una de les àrees que l'ICFO té, que és molt intensa i que, en fi, és molt important en la física avui en dia, és la física quàntica, que és una part de la física que tracta justament amb aquestes coses. Tracta amb parts de l'univers que són molt petites, molt, molt petites. I, per tant, sense instruments que et permetin tractar amb aquest món, doncs, la humanitat no podria investigar perquè no tindria eines per fer-ho, no? Però també la fotònica tracta amb coses grans. Per exemple, els aparells, els làsers que es fan servir a la SEAT per soldar els cotxes són fotònica pura, no? Uh-huh. Hi ha moltes coses grans que també es fan amb fotònica, però són aparells diferents. De fet, una de les raons importants, potser la principal, jo crec, que fa que la fotònica sigui una cosa important a nivell científic i tecnològic és que serveix per moltes coses. A vegades serveix a nivell purament científic, Però fer-ho amb fotònica és més car que fer-ho amb una altra cosa i, per tant, les empreses no ho fan, diguem. Però moltes altres no. Moltes altres hi ha coses que la fotònica serveix per tot, també en el món, quotidià. No? Moltes vegades no ho sabem, però internet, per exemple, és una cosa que és bàsicament fotònica. O sigui, l'internet és una xarxa de fibra òptica que comunica el món sencer amb llum. Sense la xarxa de fibra òptica, internet seria el que era als anys 60, una cosa per militars i gent així, que no gent normal i corrent, diguem.
1: Clar, però depenen també, m'estaves recordant de la gran apagada, que va fer, evidentment, que no funcionés internet ni funcionessin els telèfons mòbils que van patir l'any passat, no?
0: Sí.
1: Clar, també d'alguna forma estem subjectes a aquestes limitacions.
0: Sí, allò va ser una lliçó molt important, molt, molt important, jo crec, per molta gent. Jo recordo que em va impactar molt. Perquè, clar, o sigui, allò és que de cop el corrent elèctric, que és amb el que alimentem tot, la nevera, la rentadora, internet, el mòbil, moltes vegades la porta del garatge també funciona amb corrent elèctric, tot. I vam quedar molt impactats perquè vam veure una cosa que tots ja sabem, però que està bé que et recordin, que és com de vulnerables som. Això és un preu de l'abans, jo crec. Jo recordo quan jo era molt, molt petit, els meus avis encara eren d'aquella generació que jo crec que, no és que ho fessin, però haguessin pogut sobreviure solets, perquè sabien cultivar-se el seu menjar, no? Podien viure solets, diguem. Els meus pares, jo ja no estic tan segur. Jo segur que no. Sí, si ara tanquen el supermercat de sota casa meva, tinc un problema. I si marxo corrent elèctric, també, com tothom. És un dels avenços. És una d'aquelles coses que té l'avenç. No? Les societats avui en dia fem coses espectaculars i meravelloses, però som més interdependents un dels altres. Necessitem més que la resta de la gent ens ajudi i faci coses per nosaltres.
1: Som molt dependents, en realitat.
0: Sí, molt, molt, crec que molt. Amb moltes coses, això que dius, és molt bona aquesta. O sigui, aquell apagón, jo crec que va impactar molt la gent, perquè van ser poques horetes. Però vas donar compte de que sense corrent elèctric no pots fer res avui en dia. Res. La nevera es va apagar, la rentadora no funciona. Però el menjar que tens a la nevera, en fi, t'hagués durat un dia. No podies trucar, no hi havia llum a casa. No? En fi, va ser... I això passa amb tot, de fet. Però crec que és el signe dels temps i segurament això anirà més. No? Ara, amb la intel·ligència artificial, segurament això tot indica que això s'amplificarà, encara anirà més. Si els humans tindrem capacitats per fer coses espectaculars, coses que els nostres avis haguessin pensat que era ciència-ficció, però en canvi paguem el preu que som molt més interdependents uns dels altres, i si hi ha un cataclisme a l'Estret d'Hormuz, doncs arriben aquí les conseqüències.
1: Diguem,
0: Això passa, sí.
1: Just per acabar, quines són els projectes en els que estarà l'ICFO i els projectes de futur immediat?
0: Sí, per això hauries de convidar el nou director, perquè ja fa un any i mig que no estic, i jo no, ara hi ha un nou equip que dirigeix l'enfocament, no? Jo vaig tenir un privilegi de fer-ho durant 22 anys, des de que es va crear fins a l'any 24. Jo crec que el món ara hi ha importants desafiaments que segurament l'ICFO atacarà i participarà. A mi em consta que hi ha una activitat molt intensa amb això de la quàntica, buscar aplicacions a la societat dels descobriments quàntics, això que dèiem dels xips, fer servir xips per a aplicacions industrials i que els aprofitin les empreses del nostre entorn, Castelldefels, Catalunya, Espanya i Europa, perquè hi ha moltes empreses que, de fet, poden millorar els seus productes fent servir xips fotònics, per tant, aquí hi ha un àmbit important. Això que deies de medicina, això segueix actiu, tenim un programa que fins on jo sé segueix amb molta activitat de col·laboració amb hospitals, de proporcionals i possibles solucions a problemes que ells tenen. Hi ha una àrea que també teníem i que jo crec que també es manté, que es diu Planeta Net, que és fer servir sensors fotònics per detectar coses que siguin importants pel medi ambient. Era el que dèiem, pol·lució a l'aigua, pol·lució a l'aire, presència de patògens, és a dir, coses que ajudin els ciutadans i les indústries a fer processos més nets, a tenir una vida més neta, amb aigua més neta, amb aire més net, amb productes industrials més nets. I finalment, una àrea en la que l'ICFO també dedica molts esforços és el que es diu energies fotovoltaiques, que és captar energia solar. Avui en dia això és una tecnologia madura, està basada en plaques de silici, que són les que estan posades a totes les teulades, que funciona molt bé, és molt recomanable. Té un petit inconvenient, que són plaques rígides. Aleshores, quan tu vols posar en un lloc on voldries que fos flexible, tens un problema. Un exemple seria posar el sostre dels cotxes elèctrics, no? En un lloc com aquí, com la nostra ciutat, que fa tant sol, sí. Tu podries deixar el cotxe aparcat en un lloc i ell sol es carregaria amb llum solar. Clar, això requereix que tu puguis posar a sobre el teu sostre una placa fotovoltaica que sigui eficient i que sigui flexible, que puguis i que sigui bonica, que puguis posar sobre el cotxe, diguem. Això, la gent ho sap fer amb plaques petitetes, però no amb plaques tan grans com un sostre. Doncs hi ha una línia de recerca també per fer aquest tipus de coses.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Just Torné. Enhorabona per aquest premi, que es diuen a la tardor, no? A una cerimònia a la Lonja de la Seda de València. I que diuen els premis que la investigació i el coneixement és la més gran inversió que pot fer-se, a més de la cooperació entre institucions, empreses i societat per afrontar aquests reptes de futur. Doncs enhorabona pel premi i per la teva conversa sempre interessant sobre el món de la ciència. Gràcies, Just Torné, també físic i director de l'ICFO entre l'any 2002-2024 i encara allà treballant-hi. Moltíssimes gràcies, Lluís.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Molt bon dia.
2: A fons. Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. prevaricació al germà de Pedro Sánchez, que, tot i això, esquivarà la presó. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: L'Audiència de Badajoz ha condemnat per prevaricació el germà de Pedro Sánchez i l'ha inhabilitat 9 anys per exercici de càrrec públic en una sentència que s'ha fet pública aquest mateix migdia, Joan Bota.
4: El tribunal descarta els delictes que podien comportar penes de presó tant per David Sánchez com per la resta d'acusats. La sentència encara es pot recórrer.
2: Madrid, Tània Tàpia.
5: Una sentència llarga de 400 pàgines on els magistrats escriuen un pla dels 11 acusats per crear una plaça sense contingut i necessària per David Sánchez. Els condemnen a tots a 9 anys més a l'expresident de la Diputació, a qui imposa una pena de 18 anys d'inhabilitació per 2 delictes de prevaricació. Es descarta el tràfic d'influències. Les acusacions, recordem, demanaven 6 anys de presó. Per al germà de Sánchez, el PSOE i la Moncloa confien que instàncies superiors corregiran la condemna perquè es recorrerà.
2: Això el dia en què el Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària com a delicte contra la integritat moral de les dones.
4: L'objectiu de la reforma del Codi Penal és protegir els fills i les dones de la violència que alguns agressors exerceixen contra els menors per fer mal a la seva parella o exparella.
2: En tornem a Madrid ara amb Àngels Lafuente.
6: Hola, bon dia. La violència vicària és violència masclista i, per tant, així quedarà tipificada en el Codi Penal. Una llei que vol escoltar i protegir els menors víctimes de la violència d'una parella o exparella i que suspendrà automàticament la pàtria potestat als maltractadors condemnats en sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
7: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
2: I atenció a aquestes dades. Es disparen un 40% en només una setmana les consultes per calor als CAPs, sobretot per cops de calor, deshidratacions i síncopes.
4: Els últims 7 dies els CAPs han atès 770 persones. Són dades del Departament de Salut que xifren en un 20% l'augment de les visites a urgències als hospitals vinculades amb les altes temperatures.
2: I tal com es preveia a les últimes hores, a Girona, Junts per Catalunya abandona el govern municipal a menys d'un any de les eleccions i deixa l'alcalde Lluc Salelles de Guanyem en minoria. Núria Peraire.
8: La sortida dels 6 regidors de Junts deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria amb 11 regidors de 27. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis considera que les seves prioritats han quedat aparcades i argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde i que per això ja no poden continuar, tot i que han aconseguit, diu, avenços per la ciutat.
9: I arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament.
2: I ara sí, desfilada militar massiva avui, 14 de juliol, a França, amb motiu de la Diada Nacional del País, en un acte carregat de simbolisme. Corresponsal a París, Isabel Galí.
10: Pedro Sánchez ha acompanyat Emmanuel Macron en aquest 14 de juliol, l'últim del segon mandat del president francès. Un Macron que ha volgut donar una dimensió europea a la desfilada, fent-hi participar tropes de 37 països diferents.
2: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
2: Avui es juga la primera semifinal del Mundial de Futbol.
11: A les 9 comença el França-Espanya. Sentirem Lamine Yamal molt confiat a guanyar i ser a la final. Al Catalunya Migdia analitzarem aquest partit amb el Ricard Torquemada. Al Barça, primer entrenament de la tercera temporada de Hansi Flick i l'Espanyol ha presentat Sergio García com a nou tècnic del filial. Tindrem temps per escoltar Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women i també per parlar del Tour que es reprèn amb la desena etapa.
2: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Claudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora tenim retencions a l'AP7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, agreujades per un camió avariat que talla un carril. A Barcelona, intensitat en trams intermitents a les dues rondes, especialment a la ronda litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la ronda de dalt, a l'alçada de Sarrià, en tots dos sentits a la marxa.
2: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Néstor Gómez, bon dia.
14: Hola, bon dia, què tal?
2: Seguim amb aquesta calor, aquests dies enteranyinats, esperant, però, que la punta de calor serà demà?
14: Efectivament, demà sí. Avui encara possiblement no rondarem la xifra dels 40 graus. Podríem quedar a l'entorn dels 39 cap a Ponent, la Conca de Tremp. Ara mateix cap al Prepirineu ronden la xifra dels 37 graus. Tot això amb aquest ambient tèrbol, amb molta pols en suspensió, que sobretot es deixa veure molt quan el sol està molt baix, coincidint amb la posta de sol amb aquest cel terrós. Aquesta situació també la tornarem a repetir demà. Demà amb aquesta influència clara de vent de sud que aportarà encara més pols en suspensió i sobretot aquestes temperatures més altes. Demà tocaran sostre en aquest període de calor amb valors de 40, 41, 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però s'esperen 40 graus a punts de la Catalunya central i fins i tot a les comarques de Girona, Olot, per exemple, poden arribar demà als 40 graus. Tocaran sostre. Dijous començaran a minvar i més que baixaran fins gairebé normalitzar-se amb l'arribada del cap de setmana.
2: Gràcies, Néstor. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:06. Primera sentència judicial contra el nucli familiar de Pedro Sánchez. L'audiència de Badajoz condemna a 9 anys d'inhabilitació al seu germà, David Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació, però, en canvi, l'absol del delicte de tràfic d'influències. El tribunal descarta així les penes de presó que sol·licitaven les acusacions populars. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
15: Bon dia.
2: Bé, primer de tot, Tània, com ho argumenta el jutge la sentència?
15: Doncs mira, els quatre magistrats per unanimitat condemnen David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic i no fan cas de les acusacions que demanaven 6 anys de presó, però tampoc de la fiscalia, que no hi veia cas. La sentència, de 400 pàgines pràcticament, descriu un pacte entre els 11 acusats per crear una plaça que diu que era innecessària i buida de contingut, però també afirma que no ha quedat provat que d'altres persones, com podria ser el mateix Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer aquest pas. El tribunal condemna tots els acusats a la mateixa pena, 9 anys d'inhabilitació, i descarta el tràfic d'influències, però castiga amb el doble 18 anys l'excap de la Diputació i antic líder del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, per dos delictes de prevaricació. Un per crear la plaça, l'altre per canviar-la de nom i adaptar-ne les funcions. En el cas de David Sánchez, la condemna només es vincula a aquests darrers fets relacionats amb el canvi de nom de la plaça. Els magistrats s'agafen als correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'activitat criminal de despatx i reconeixen que és difícil tenir prova directa i reflexionen sobre el mal que fa col·locar algú a dit a les administracions públiques. Diuen que això fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui èticament, encaixa en un delicte penal. Fons de l'entorn de David Sánchez avancen que recorrerà la decisió.
2: Aquesta, Tània, és una condemna que arriba en un moment delicat per Pedro Sánchez, perquè té la seva dona també a punt de saber si finalment la jutjarà o no un jurat popular. El Partit Popular, com és comprensible, aplaudeix la condemna, però el govern espanyol confia que instàncies superiors l'acabaran corregint.
15: Sí, des de la taula del Consell de Ministres fa pocs minuts, la portaveu Elma Said manté que tant David Sánchez com Miguel Ángel Gallardo són innocents i afegeix.
16: Esta causa tiene un único origen, que es, bueno, pues dañar al president del gobierno a través de su entorno familiar.
15: El PSOE parla directament d'una barbaritat. El ministre Òscar Puente assegura a les xarxes que la sentència busca fer caure la executiu Feijó, també a xarxes, ho celebra i escriu que ningú està per sobre de la llei. La seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, la qualifica d'històrica.
17: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
15: I el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, parla directament de Lofer.
18: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara.
15: El cas, recordem-ho, va començar el 2024 per una denúncia a partir de retalls de premsa del pseudosindicat Manos Limpias.
2: El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o a altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Tornem a Madrid, ara amb Valges Lafuente. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere. Això impedirà evitar que les mares víctimes d'agressions per part de la seva parella o exparella es quedin en una situació d'inseguretat jurídica, evitant que se les criminalitzi. Quan hi hagi indicis fundats o quan un progenitor estigui en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, moral o la llibertat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, es podrà acordar la retirada de la pàtria potestat. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
7: El interés superior del menor no està en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
6: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets.
7: No cabe establecer una patria potestad, repito, no cabe una guàrdia i custòdia o un régimen de visitas cuando hay en curso un procedimiento por violencia de género o violencia hacia los menores. Por la idea, como digo, de que el interés superior del menor no está en convivir con un maltratador.
6: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta. Els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
2: Passant 11 minuts de les dues, som en plena tercera hora de calor i ja es nota als centres d'atenció primària i també als hospitals. De fet, durant la setmana passada, que també van viure un episodi d'altes temperatures, les visites mèdiques es van incrementar un 40% per problemes de salut relacionats amb la calor, Mònica Mas.
19: Sí, concretament a l'atenció primària s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són per deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran. El total d'urgències als hospitals relacionades amb la calor han estat de més de 250 els últims 7 dies. Això és un 20% més que la setmana anterior. El vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, Jordi Mestres, que és metge de família, veu a la seva consulta més problemes de salut a causa de la calor i remarca a Catalunya Ràdio que el sistema sanitari s'ha de planificar.
20: Que anem acumulant dies de calor i sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions, entre altres coses, pels efectes de la calor. Per tant, hem de vigilar i hem de començar doncs, a pensar i a planificar el futur per poder donar respostes.
19: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
2: Junts per Catalunya deixa el govern municipal de Girona a menys d'un any de les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa, Gemma Geis, argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde i considera que les seves prioritats queden aparcades. Deixa Guanyem i Esquerra en minoria a l'Ajuntament. Girona, Núria Peraire.
8: Hola, bon dia. Doncs si Geis ha fet la compareixença acompanyada de la resta de regidors de Junts, assegura que des que va apostar per entrar al govern municipal sempre ha actuat amb responsabilitat i que han aconseguit avenços per la ciutat, però que ara ja no pot influir en el rumb que marca l'alcalde de Guanyem, Lluc Salelles, i diu que projectes de ciutat, que per ella són importants i que estaven pactats, han quedat aturats.
21: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. I hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això, avui doncs, prenem aquesta decisió.
8: Geis assegura que marxen de manera serena i que faran una oposició responsable. Amb la sortida dels seus 6 regidors, el govern de Guanyem i Esquerra queda en minoria amb 11 regidors de 27. Acaba, doncs, l'excepció gironina d'unitat independentista. La sortida de Junts del govern serà efectiva quan s'aprovi un nou cartipàs municipal que per reorganitzar les àrees de les quals s'encarregaven els juntaires. Geis espera que tot quedi enllestit aquest mes. Està previst que l'alcalde parli aquesta tarda a 4:45.
2: Ara, però, la gran incògnita a la ciutat de Girona és si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, marxarà en algun moment del govern de Salvador Illa per tal de repetir com a candidata del PSC a les eleccions municipals de Girona. Paneque va guanyar les últimes eleccions, tot i que no ha pogut governar. Avui se li ha preguntat del dret i del revés, però no ha volgut donar cap pista sobre el seu futur polític.
22: Jo crec que no seria ni just ni adequat que aquesta consellera tingués el cap en altres coses. I aquí estic, avui, Doncs avui, demà passat, i jo és que ja no sé com contestar-los la pregunta. Estic centrada en les meves responsabilitats de la conselleria.
2: Bé, i d'un ajuntament a un altre. Junts per Catalunya finalment reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El seu cap de files, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores de Junts han anunciat que no els seguiran i que es mantenen al partit de Carles Puigdemont. Cambrils, Manel Sastre.
0: Les dues regidores de Junts, Teresa Requesens i Laura Mellà, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu sal a Aliança Catalana. Requesens ha desmentit en una compareixença que tot el grup marxi al partit d'ultradreta i que ella es manté com a regidora de Junts al grup.
1: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada en aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
0: Daza ha explicat aquest matí a Catalunya Ràdio que la decisió s'ha pres perquè el projecte de Junts, amb què s'havia presentat la plataforma Més Cambrils, s'havia esgotat.
3: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
0: Daza ha atribuït al malentès la confusió entre l'acord de la plataforma Compromís per Cambrils amb Aliança, que és la que ha acordat unir-se, i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts. Daza ja va protagonitzar una polèmica a principis del 2025, quan Junts governava amb el PSC i l'alcalde socialista el va expulsar del govern.
2: Els comerciants que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet a Barcelona denuncien que les administracions no solucionen la situació econòmica que els afecta. Reclamen que els avancin diners, però els tècnics de la Generalitat, amb qui s'han reunit avui, no els han donat cap resposta concreta. Barcelona, Joan Garcia, bon dia.
23: Bon dia. Disgust entre els comerciants perquè diuen que no els han donat respostes clares a les necessitats urgents que expliquen que tenen. Alba Barrera, de la Clínica Dental, explica la petició comuna que han fet.
24: És que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja sé bé de què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
23: I Miquel Santamarta, gerent del restaurant Sant Gervasi, es mostra contrariat amb la resposta que han rebut.
25: Com tal com hem entrat, hem sortit. Igual. Respostes, cap ni una. Com sempre, nosaltres ens hem de treure les castanyes del foc, hem de buscar els nostres advocats, els nostres gestors, tramitar-ho tot. I res, bueno, necessitem respostes ja, perquè al final de mes s'han de pagar les nòmines, el dia vent s'han de pagar impostos.
23: La tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gaia, explica que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
26: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà tècnicament doncs, amb l'assessorament jurídic oportú perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
23: Tot això avui al Putxet, mentre segueixen els mesuraments al subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres els veïns sabran quin dia poden tornar a casa si tots els mesuraments han donat un resultat d'estabilitat.
2: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la informació internacional. Més atacs dels Estats Units a l'Iran, que respon també amb força a l'estret d'Hormuz. S'han sentit noves explosions aquest matí en dues ciutats portuàries iranianes en l'últim episodi d'una confrontació que escala cada dia més, cosa que accentua també la pujada del preu del petroli a nivells màxims de l'últim mes. Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta mateixa nit, Jordi Baró.
27: Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva de forma intensa durant 5 hores territori iranià, amb noves explosions també aquest matí. La reacció de Teheran ha estat atacar diversos petroliers a l'estret d'Hormuz, atacs que han fet un mort i 8 ferits, i han disparat míssils també contra bases nord-americanes a Jordània i a Bahrain. Donald Trump ha amenaçat d'endurir els atacs i assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
28: Estem prenent el control de l'estret. No tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords
4: acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
27: La batalla pel control de l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran fa pujar de nou el preu del petroli, avui al voltant d'un 3%, fins als $86 el barril de Brent, a màxims de les últimes 4 setmanes.
2: I mentrestant, a França, a París, exhibició de força en la desfilada militar més grans pels Camps Elisis de la Diada Nacional Francesa. És un 14 de juliol amb cert aire de comiat per Emmanuel Macron, que ha volgut deixar un missatge clar, la voluntat de reforçar i encaminar el vell continent cap a la unitat dels seus exèrcits. Per això ha exhibit unitat i aliances. Destacant la d'Ucraïna, que per primera vegada ha participat en una representació en l'acte i ha estat especialment aplaudida al costat de 36 països més. Zelensky, Merz, Stammer o Sánchez, entre els 24 caps d'estat i de govern que han assistit a París. Isabel Galí, bon dia.
5: Bon dia. Aquest és l'últim 14 de juliol d'Emmanuel Macron i com a president vol deixar petja a Europa, reforçar-la militarment. I avui s'ha fet envoltar d'una vintena de caps d'estat i de govern a la tribuna, entre els quals Pedro Sánchez. I la desfilada pels Camps Elisis encara ha estat més àmplia. Militars representant 37 països de la coalició de voluntaris, que inclou Canadà o Nova Zelanda, però també de països europeus més petits i modestos. Espanya estava representada per 21 soldats dels exèrcits de terra, aire i de la marina i un caça F-18 en la desfilada aèria. El president francès ha titulat la desfilada el despertar estratègic d'Europa i entre l'armament del qual ha volgut fer gala, els drons, aquesta arma que està permetent a Ucraïna no perdre la guerra amb Rússia. Una desfilada amb gran varietat d'uniformes, banderes i músiques mostra de la diversitat del vell continent, però una diversitat que és alhora una feblesa quan es tracta de coordinar esforços davant un eventual enemic comú per la gran disparitat de sistemes de defensa entre cada estat. Si aquest és el destí d'Europa, fer-se més forta i autònoma en defensa, ja es veurà, però en tot cas serà amb líders diferents. Molts dels que avui eren a la tribuna, d'aquí a un any ja no hi seran.
2: Més coses. Catalunya és un dels territoris de tota la Unió Europea on més creixerà la població de cara a l'any 2050, a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions consultades per Catalunya Ràdio en un informe de la Comissió Europea publicat avui. La demarcació de Barcelona, de fet, és l'onzena província europea amb més habitants que més habitants guanyarà. La de Girona és la setzena. Això sobre un total de gairebé 1.200 províncies a Europa. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Forte, Mires, bon dia.
9: Hola, bon dia. A les comarques de Barcelona, l'informe projecta a l'any 2050 un 27% més d'habitants que ara. A la província de Girona, l'augment projectat és del 21%. A Tarragona, del 10%. I a Lleida, del 8%. Són increments vinculats a la immigració. I a l'informe, la Comissió Europea alerta que aquesta arribada de migrants pot pressionar els serveis públics i afectar-ne la qualitat en aquells territoris on s'espera un creixement demogràfic més elevat. Alhora, també diu que els nouvinguts poden ajudar a frenar l'envelliment de la població. L'estudi projecta un creixement poblacional més enllà de Catalunya, al País Valencià i especialment a les Illes Balears, que guanyaran un 28% d'habitants a l'any 2050. Les Pitiuses són el novè territori europeu que més creixerà i Mallorca el desè. Just per darrere ja hi apareix en onzena posició la demarcació de Barcelona. Aquests números a l'alça dels països catalans contrasten amb la tendència general de la Unió Europea, on de mitjana la població caurà de forma lleugera. Baixarà a la majoria de províncies i només augmentarà a les capitals i les grans àrees urbanes.
2: Una macrooperació dels Mossos d'Esquadra vinculada amb un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs acaba amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. Hi han participat 150 efectius i s'han fet escorcolls a 5 municipis, principalment de l'àrea de Barcelona, Cristian Roldán.
10: L'operació deriva de la investigació d'un tiroteig sense ferits que es va produir al barri de la Mina el mes de maig i s'ha saldat amb 2 homes i una dona detinguts per tinença d'armes. Les detencions s'han dut a terme a Sant Adrià, Badalona i Terrassa. També s'han intervingut 3 pistoles, un revòlver, un subfusell, una escopeta i 40.000 euros en efectiu. A més, també s'han fet entrades a domicilis de Barcelona i Maçanet de la Selva. En el dispositiu hi han participat 150 agents de la Divisió d'Investigació Criminal, la Unitat Canina, la Unitat de Drons i la Policia Científica. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions per frenar l'augment dels incidents amb armes de foc. De fet, a principis de mes, l'intendent de la Regió Policial Metropolitana Nord, Toni Rodríguez, ja alertava del repunt d'aquest tipus de fets.
11: No podem admetre que es pugui continuar expandint, que és que aquest accés superior a les armes de foc per protegir o una plantació o un punt de venda o per protegir un determinat estil de vida criminal sigui augmentant.
10: En el que portem d'any, la policia catalana ha registrat 65 incidents en què s'han fet servir armes de foc, 22 casos han acabat en ferits i 7 en morts. El darrer cas, el d'un menor assassinat al Parc de la Pegaso de Barcelona.
2: I mentrestant, entitats catalanes d'acció social denuncien que 40 dels 60 municipis analitzats posen entrebancs en els tràmits del padró. Un problema estructural que afecta consistoris de tots els colors polítics. A més, alerten que l'aplicació desigual d'aquest tràmit genera més casos de frau, com el detectat avui a Badalona, on s'han detingut dues persones per cobrar entre 500 i 1.000 euros per empadronar-se. Mar Riera, bon dia.
12: Molt bon dia.
2: Quins són els principals traves que posen els ajuntaments?
12: Doncs sobretot compliquen la possibilitat de demanar cita, demanen més informació addicional de la que marca la llei o fins i tot et reclamen un mínim d'estada al municipi per aconseguir empadronar-se. I quan ja has fet tots aquests tràmits, la resposta de vegades del consistori supera els 3 mesos màxim que estableix la llei. La situació encara es complica més si la persona no té un domicili fix, ja sigui perquè viu al carrer o està en una situació de relloguer. En aquests casos, una trentena dels 60 municipis analitzats directament no empadronen. Aquestes dificultats són un terreny fèrtil pels fraus i les màfies, com denuncia Pepa González, síndica de Santa Coloma de Gramenet.
13: I mentre no es compleixi la norma adequadament, crec que és una norma molt clara, evidentment continuarà existint el frau. I malauradament, el frau no és només aquelles persones que paguen per un padró. També hi ha frau en persones que volen escolaritzar els seus fills a la millor escola d'un municipi, i també és frau.
12: El director general d'ECAS, Carlos Macías, recorda que empadronar-se és un dret i permet als municipis saber la seva població real per planificar així els serveis públics.
14: Empadronar és una obligació legal, no és una opció política ni una facultat discrecional de les administracions públiques.
12: A més, les entitats recorden que l'empadronament no atorga drets directes i reclamen criteris homogenis i vies accessibles per tothom.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. La Generalitat instal·larà sensors digitals a 6.000 quilòmetres de carreteres per tal d'anar preparant el terreny perquè puguin circular-hi els vehicles autònoms. Aquest nou sistema de digitalització servirà d'entrada per controlar millor el trànsit. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
15: Sí, es col·locaran sensors i sistemes intel·ligents a les carreteres que són de titularitat de la Generalitat per saber en temps real l'estat d'aquestes vies i el volum de vehicles. Per exemple, s'assegurarà que hi hagi cobertura 5G a l'interior de tots els túnels i s'ampliarà la xarxa Wi-Fi a les carreteres, una eina indispensable perquè a la llarga hi puguin circular vehicles sense conductor. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
16: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
15: Aquest nou sistema també permetrà planificar horaris d'obres, modificar la velocitat o establir restriccions al moment.
2: I a Lleida aquest migdia han sortit al carrer a protestar desenes de professors d'autoescola. Reclamen solucions per acabar amb les llistes d'espera que hi ha actualment per fer l'examen pràctic de conduir. Es calcula que a Catalunya 85.000 persones s'esperen per poder fer la prova pràctica. Lleida, Noelia Caselles, i un dels punts més saturats és justament Lleida.
17: Sí, aquí les autoescoles Lleida tan xifren en 5.000 les persones que esperen per fer l'examen. Ho atribueixen a les nombroses baixes que hi ha entre els nou examinadors destinats a la demarcació i reclamen a la DGT solucions immediates. Consideren que de moment només s'estan posant pedaços, com el macroexamen que es va fer fa unes setmanes. Raquel Castro, presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Ignasi Peralta, de l'Autoescola Sant Juan.
18: No és la solució, no treballem una vegada l'any, treballem tot l'any. Cada 10 o 12 dies tenim exàmens de circulació i el que no pot ser és que les capacitats cada vegada siguin menys.
28: És a dir, el servei és totalment pèssim, vergonyós, tercermundista, i està en mans seues, no en mans nostres.
17: La Viut és un dels alumnes que espera per fer l'examen, en el seu cas de camió. Va provar la teoria tanca al febrer.
1: Una cosa que jo volia fer en cosa de 6 mesos, fer els 2 carnets, perquè feia tota la primera, me trobo que trigaré gairebé 2 anys.
17: La protesta s'ha fet a les portes de la DGT i els concentrats han intentat accedir a l'edifici, però finalment només hi ha entrat una representant a entregar el manifest.
2: El tancament del parc de Collserola a Barcelona per les restriccions de la pesta porcina podria estar beneficiant els rapinyaires que hi viuen. Els tècnics que en fan el seguiment han detectat un increment de nius d'estor i no descarten que estigui passant el mateix amb altres espècies. Collserola, Montse Poblet, bon dia.
3: Bon dia. A Collserola no s'hi pot entrar des del 12 de març, un tancament que recorda el de la Covid, però que ja és més llarg i més estricte. Sense excursionistes ni ciclistes, sense grups fent soroll, pícnics o posant música. Al mig del bosc, els rapinyaires s'han animat a criar. L'any passat hi havia 4 parelles d'estor fent niu. Aquest ja en són 7.
6: Curiosament, degut a la tranquil·litat, perquè són ocells molt, molt esquerps, que no toleren la presència humana a prop dels nius, ha hagut un augment en la nidificació.
3: Dani Díaz de

0: alerta per l'aixecament de restriccions, així que rapinyaires i la resta d'espècies que viuen aquí a Collserola encara tenen uns mesos més de tranquil·litat per endavant.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè les altes temperatures d'aquests dies estan fent créixer molt les algues als canals de rec del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'han posat en marxa mesures extraordinàries per tal de retirar-les, perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien col·lapsar el sistema. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Els regants al marge esquerre del riu Ebre han sectoritzat el regadiu al Delta per fer front a la proliferació del llepó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. El seu creixement s'ha produït sobretot per les altes temperatures i la persistència de la calor. Javier Casanova és el president de la comunitat de regants.
3: Aquesta calor que ha fet el mes de juny mos està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que mos és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
2: S'ha dividit el Delta en 4 sectors i s'interromperà el subministrament d'aigua de forma rotatòria durant 3 dies a cada un d'ells. Es fa per assecar les parets i que sigui més fàcil retirar aquest llepó. Algunes zones dels arrossars, però, se'n podrien ressentir. Aquesta és una mesura excepcional que el marge esquerre es va aplicar durant la sequera del 2023.
1: Passant 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
7: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Als anys 60 era una professió d'èxit.
9: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
8: Però també estereotipada.
10: Necessiten empleades dòcils.
11: Però també una certa disponibilitat sexual.
12: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
13: Era realment insultant.
14: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
1: Catalunya migdia. Passen 4:45. 80 professors de català a l'estranger es reuneixen des d'avui a Barcelona en el 40è aniversari de les seves jornades internacionals. La trobada busca consolidar una xarxa que ja compta amb 130 universitats i 4.000 alumnes cada any a tot el món, Montse Mas.
16: La cita coincideix amb el centenari dels estudis de català a Liverpool i l'estrena el curs vinent de nous centres a Montreal, Pequín i la Universitat de Yale. Així n'ha parlat a Catalunya Ràdio Josep Anton Fernández, director de l'àrea de llengua de l'Institut Ramon Llull, que és qui organitza l'encontre.
17: Aquesta xarxa universitària fa molts anys que existeix. I aquest aniversari de Liverpool, una de les coses que mostra és que el català no és una anècdota dintre l'escena acadèmica internacional. Som a la Sorbona, som a Stanford, a Chicago, a Columbia, a Cambridge, Oxford, a la Humboldt de Berlín, a Roma, i anem sumant.
16: La majoria de mestres són del domini lingüístic català, però també n'hi ha de fora. Persones que un dia es van enamorar de la llengua i ara l'ensenyen als seus compatriotes, com l'Inga, de Polònia, i l'Irgi, de la República Txeca.
18: Els meus alumnes em diuen que li agrada molt el so de la llengua catalana, que és una mica semblant al polonès, tot aquest és gichi i...
19: Hi ha molts estudiants enamorats de Barcelona, del Barça, fent, per exemple, una classe de gastronomia, que això sempre encanta, no? I també, clar, sempre flipen amb les tradicions nadalenques, el tió i caganer i tot això.
16: Fins divendres els docents compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional de gènere i socioeconòmica.
1: I ara un acomiad. La nissaga d'escriptors Goytisolo desapareix després de la mort de Luis Goytisolo als 91 anys. Va morir diumenge a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, que és on vivia Montse Camps.
20: Sí, era el petit de tres germans Goytisolo i deien el més mimat.

0: L'escriptor precoç, amb només 18 anys, va escriure la premiada Les Afueres i entre la seva extensa obra destaca la tetralogia Antagonia. Sempre a la recerca de noves formes de narrar, fa 13 anys feia aquest diagnòstic del futur de la novel·la.
1: Lo que entendemos hoy por novela está en trance no de desaparición, sino de transformación. Eso no quiere decir, por una parte, que se deje de leer lo ya escrito, ni que la creación del ser humano se termine.
0: La seva mort ha donat lloc a moltes mostres de condol, com la del president Salvador Illa, que ha dit a les xarxes que s'ha perdut un escriptor clau per entendre, diu, la nostra literatura del segle XX.
2: Com un plany em vesteix la cendra.
3: El Festival Grec ha estrenat Les Flors Prohibides amb Clara Peya, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Van al concert ahir a la nit el Marc Ruiz.
4: Les Flors Prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però ahir a la nit van eixamplar el repertori. Marina Herlop, per exemple, seia al piano per interpretar Doi Loi sense cap base electrònica. Tartarlena esquitxaven amb petites improvisacions les miniatures de Cora Novoa que sonaven entre artista i artista. Marc Pujol era la veu amb qui tothom volia ballar. Acompanyava Ferran Palau, Anna Andreu, Júlia Collado i també interpretava tota sola per viure. Judit i Meritxell Neddermann recollien aplaudiments que es multiplicaven amb Sandra Montfort. Clara Peya redoblava l'aposta per la delicadesa. La menorquina Anna Ferrer probablement va ser la més aplaudida i ovacionada, amb Ses Porgueres, que va cantar acompanyada d'un cor amb cant polifònic. Tancaven el concert a l'Osa, Marina Rossell i Twin. Bellesa i delicadesa per denunciar la violència i el dolor de Gaza, que ha emocionat el públic que omplia el Grec.
3: I d'un festival a un altre. Vic dona el tret de sortida a una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les últimes pel·lícules de Shin-Chan, Doraemon i Lupin 3, juntament amb títols d'autor destacats com The Last Blossom i Fills del Cel. En aquesta 23a edició, el Festival Nits aposta pel cinema d'animació amb dues propostes exclusives pensades pels més petits, Clàudia Roses.
5: Demà es preestrena en català l'última pel·lícula de Shin-Chan, Això és Bollywood, abans de la seva arribada als cinemes. I dissabte que ve a les 12 del migdia es projectarà també per primera vegada de la nova pel·lícula de Doraemon, Aventures al món de l'art. Quim Cruselles és el director del festival.
6: Evidentment, destaquem Shin-Chan i Doraemon. Les seves dues noves pel·lícules es veuran a Vic. Doraemon, a més, anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
5: Doraemon i Shin-Chan són dues de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat a 3CAT. El Festival Nits ha programat 40 projeccions en 6 dies i també amb estrenes per a un públic adult. Les sessions seran a l'Atlàntida de Vic amb altres activitats a l'aire lliure a l'espai gastronòmic La Bassa.
3: I encara un parell de coses abans dels esports. Comencem per una vaga. Vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft a Barcelona. Els treballadors protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 51 persones, gairebé un terç de la plantilla, Valerio Vareda.
7: El president del comitè d'empresa, Carlos Cabreira, rebutja que es justifiqui pel mal context econòmic quan dijous passat es van vendre 2 milions de còpies només el primer dia del llançament de l'última edició d'Assassin's Creed.
8: Los números nos dicen que la sede de Barcelona nunca ha dado pérdidas y que el juego está rindiendo a nivel comercial de manera positiva.
7: En cas de no arribar a cap acord, els sindicats reclamen rebaixar els acomiadaments i millorar les condicions de sortida.
3: I encara la segona cosa que dèiem, canvi d'ubicació del piromusical de la Mercè i de la festa de la nit de Cap d'Any que fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina. El motiu és la intensificació de les obres d'ampliació al recinte de Fira de Barcelona. Són esdeveniments multitudinaris que l'Ajuntament s'ha vist obligat a reubicar. Els canvis es podrien prorrogar els pròxims anys en funció de com evolucioni el projecte. En canvi, els concerts de la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina es mantenen.
9: Catalunya migdia.
3: Des d'ara i fins a 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
3: Molt pendents del Mundial de Futbol amb aquest partit d'Espanya a les semifinals i també del Barça de bàsquet.
10: Sí, perquè l'Ernest Macià té tota la informació dels fitxatges que faran per la temporada que ve.

0: però tota aquesta informació del Barça Bàsquet la parlarem més tard, en parlarem més tard, perquè avui toca Mundial de Futbol. Aquesta nit sabrem qui serà el primer finalista. A les 9 de la nit, França-Espanya, dues de les favorites. Molts consideren que és una final anticipada del Mundial. El millor atac contra la millor defensa d'aquest Mundial, Kylian Mbappé contra Lamine Yamal, un munt d'al·licients per seguir aquest partit, i és un partit que viurà en directe el Roger Arbuzà des de Dallas, Arbuzà, amb una prèvia centrada en les declaracions de Lamine Yamal.
1: Sí, ja fa dies que els focus estan posats en ell i ahir especialment que juntament amb De La Fuente va ser l'encarregat de sortir en aquesta roda de premsa prèvia a aquest gran partit. El vam sentir el dia del seu aniversari, ahir que feia 19 anys. Va aparèixer a la sala de premsa amb un collaret de brillants i el vam veure, com sempre, la mar de tranquil, relaxat, confiat, segur de si mateix i amb aquest missatge cap a aquells que repeteixen que el seu rendiment en aquest Mundial no està sent l'esperat.
2: No, presión no. Yo creo que al final juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión. Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
1: Missatge amb sarcasme de Lamine, de qui poc abans havia parlat el seu seleccionador, Luis de la Fuente. De la Fuente insisteix que el millor Lamine en aquest Mundial encara l'hem de veure, que tant de bo sigui avui, i ell, el protagonista, accepta el desafiament.
2: No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así, y obviamente acepto el reto para eso venido, y mañana será un día muy especial.
0: Doncs Lamine Yamal, que també ha marcat la prèvia a França. Perquè el missatge de confiança de Lamine Yamal i aquestes paraules que hem sentit ha arribat al vestidor francès, Arbu.
1: Sí, no tant el missatge d'ahir, sinó el de fa un parell de dies, quan va dir que no tenia por a aquesta França, perquè no té por de cap selecció, i ahir el va defensar Jules Koundé, el seu company al Barça, el seu company a l'equip i que juga a la selecció francesa, per tant, avui es veuran, avui s'enfrontaran. Koundé coneix molt bé Lamine Yamal i sap que tot això, tota aquesta seguretat i tota aquesta confiança, no és des de la supèrbia.
3: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más.
1: Bé, ens espera un partidàs avui en aquestes semifinals. La selecció espanyola contra aquesta França temible, la França letal i eficaç d'Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, la selecció més golejadora d'aquest torneig, amb 16 gols, que només han encaixat 2 gols i han estat a la fase de grups. Per tant, cap gol encaixat a la fase eliminatòria. Per potencial i jugadors, hem parlat molt del favoritisme d'aquesta selecció francesa. Ahir Didier Deschamps, en canvi, deixava clar que la favorita és Espanya, potser per posar pressió, tot i que De La Fuente diu que això de ser o no favorit li és ben igual.
4: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque la gente está esperando mucho de la España.
5: No vale para nada, el favorito o no favorito, no mete ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente.
1: Continua el gran dubte a l'11 d'Espanya, que és si Pedri tornarà a començar la banqueta i el titular serà Fabián. Pot ser que sí, que De La Fuente no toqui gaire cosa respecte a l'últim partit. Tampoc ahir va aclarir massa res quan li van preguntar per això, perquè va acabar fent broma dient que, per què no, poden jugar tots dos.
0: Doncs avui partit important al Mundial, partidàs, com deia l'Arbuzà, i per això el Catalunya migdia l'analitzarem amb el Ricard Torquemada. Ricard, bona tarda.
6: Bona tarda, Laia.
0: Ara sentíem Deschamps i De La Fuente, els seleccionadors francesos i espanyols, que deien que no se sentien favorits, o vaja, no volen considerar-se els favorits. Veus algú, tu, més favorit que l'altre?
6: Home, pel que hem vist al Mundial, França és favorita, candidata. Espanya no ha tocat sostre. Hi ha versions individuals que no estan al seu millor nivell. En canvi, a França hem vist la millor França, no d'aquest Mundial, sinó probablement dels últims anys. Si agafem la França de l'Eurocopa, fins i tot la França del Mundial anterior, no havia estat una selecció tan protagonista, havia estat una selecció més trencada, més prudent, més reactiva. Ara deixem-nos fent jugar els quatre avions que té de mig camp cap endavant, Doué, Olise, Mbappé, Dembélé. És incapaç de ser molt reactiva. Quan ataca, la veritat és que fa por. L'últim Mundial, França tenia Griezmann, que encara era un jugador que juntava una miqueta mig camp i davantera. Ara mateix és un equip que, de cara a la porteria rival, és perillosíssim, i jo crec que la candidata és França.
0: Es parla molt d'aquest atac de França, que ara el destacaves també. Aquest entenc que seria el punt fort de França. No sé si l'únic. Sí. Quin seria també el d'Espanya, la defensa?
6: Bé, el d'Espanya, com dius, a França li han fet dos gols, ara ho explicava el Roger, a la fase de grups, però a Espanya només li han fet un a l'últim partit, Bèlgica. No és tant la defensa, sinó com juga i com es defensa, perquè Espanya és qui més pilota té del Mundial, això fa que no hagi de defensar-se tant, perquè juga molt a camp rival, perquè té possessions més llargues, perquè està més a prop de la pressió. És a dir, no és una selecció que es defensi molt bé, sinó que és molt preventiva defensivament. No ha de defensar-se gaire, més que es defensi molt bé. Clar, això no sabem què passarà avui. El punt fort de la selecció espanyola és clarament aquesta capacitat que té per tenir la iniciativa, per dominar els partits i per controlar-los, el que evita moltes situacions d'emergència. Avui s'ajunten, diríem, les dues parts. Espanya passa perquè ha de tenir la pilota, ha de moure molt França, l'ha de fer treballar defensivament perquè els davanters es cansin, perquè no estiguin en el seu millor nivell quan els toqui córrer cap endavant, que hagin de córrer cap enrere, que estiguin preocupats. Però en el mateix moment, quan Espanya perdi una pilota, Espanya patirà perquè quedarà molt exposada. Veurem qui troba més millor l'equilibri. Si França la paciència per recuperar i transitar, Espanya per tenir la pilota i no perdre pilotes, però alhora jugar camp rival, poder atacar. Aquí és el nus de la situació. Espanya és superior al mig camp, però ho ha de fer valer. Ha d'estar especialment fina en aquesta línia i precisa.
0: I en Pedri titular?
6: Home, doncs pel dibuix que estem fent, qualsevol cosa que fos que Pedri no és titular seria difícil d'entendre. És veritat que De La Fuente fins ara les decisions capitals que ha pres i arriscades li han sortit bé, però costa imaginar-te una selecció espanyola que necessita la pilota per fer treballar els davanters francesos, que necessita la pilota per no sentir-se molt atacada, per controlar el partit, i que el jugador que té més control i més capacitat per donar circulació a la pilota, que és Pedri, no sigui titular. És veritat que pot pensar De La Fuente que la segona part el pot necessitar més, com va passar en el partit de quarts de final, pot pensar que Pedri no està en la seva millor versió, però vaja, si tu tens Pedri a l'equip i necessites allò que et dona Pedri, encara que no estigui bé, el més lògic és que el canari sigui l'11.
0: Doncs avui la primera semifinal l'hem analitzat amb el Ricard Torquemada. Demà tornarem a connectar amb tu per fer el mateix, però amb la segona semifinal. Gràcies, Ricard.
6: A tu, adeu.
0: Perquè a Dallas avui es juga aquest França-Espanya i tenim el Roger Arbosà, l'hem sentit i hem parlat, i a Atlanta hi tenim la Sònia Germà perquè demà es juga l'altra semifinal, un altre partidàs, Anglaterra-Argentina. Anglesos i argentins estan acabant d'enllestir avui el partit de demà, que té molta càrrega esportiva i també històrica, Sònia.
7: Per les Malvines, pel Diego i per l'última de Leo. És una de les frases que apareix aquest càntic argentí que ha fet fortuna en aquest Mundial i que ara sentíem. La cançó es diu La quarta estrella i substitueix el famós Muchachos que va acompanyar la selecció d'Escaloni a Qatar. La canten els aficionats, però també li vam sentir els mateixos jugadors al vestidor un cop es van classificar per les semifinals. I és que les Malvines continuen sent reivindicades pels argentins i expliquen la tensió existent en cada Anglaterra-Argentina, una rivalitat que té com a màxim exponent aquell partit de quarts de final del 86, un 2-1 que els argentins es van prendre com una revenja pel conflicte perdut 4 anys abans, que va deixar dos gols de Maradona per la història, un amb la mà que van convertir amb la mà de Déu, i un altre meravellós, el gol del segle, el millor de Maradona. Malgrat tot aquest context, els protagonistes miren de rebaixar el clima extern. Scaloni, per exemple, va recordar després de guanyar a Suïssa que això de demà només és un partit de futbol, un duel que no jugava des del 2002, aleshores amb victòria anglesa. Serà, per tant, el primer de Messi contra Anglaterra, i això és un al·licient per l'argentí, però també pels seus rivals. Jordan Pickford, per exemple, que defensa habitualment la porteria de l'Everton i que és l'internacional anglès que demà defensarà la porteria d'Anglaterra, no s'hi ha enfrontat mai.
8: Sí, crec que ha marcat una gran quantitat de gols i també ha contribuït a molts d'altres al llarg de la seva carrera. És fantàstic poder enfrontar-m'hi finalment, després d'haver-lo vist jugar quan jo era petit. Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
7: Avui, últims entrenaments de les dues seleccions aquí a Atlanta. Després sentirem els seleccionadors, Scaloni i Tuchel. Això serà la tarda d'aquí, per tant, la matinada vostra. Demà ja us explicarem què han dit. Quan parlin, això sí, ja sabran quin és el primer finalista d'aquest Mundial.
0: I al Barça, avui, primer entrenament de la tercera temporada de Hansi Flick, i entre els convocats, Marc Casado, amb el seu futur encara per resoldre. Ramon Salmorrer.
9: És un dels noms marcats a l'agenda de Deco, la possible sortida, la possible venda d'un Marc Casado, que avui passarà pels micròfons del Tot Costa per, entre línies, ratificar allò que ja vam explicar fa temps, i és que pel seu cap comença a estar la idea damunt la taula de buscar una sortida de cara al seu futur davant la falta d'oportunitats que ha tingut aquesta darrera temporada a les ordres de Hansi Flick. Això sí, el jugador admet el seu amor pel Futbol Club Barcelona i que tot queda a expenses de com evoluciona aquesta pretemporada i les converses amb el club.
10: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui, o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
0: Doncs molt clar, Marc Casado, avui, aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, entrevista sencera amb el jugador del Barça, i Salmorrer, ja tenim rival per al Gamper.
9: Serà l'Al Ahly egipci, el rival del trofeu Joan Gamper. Encara no està al 100% tancat, però aquesta és la idea amb la que treballa el club blaugrana, que és una conseqüència del fitxatge de Hamza Abdelkarim, aquest de jove davanter egipci que ha participat al Mundial amb la selecció egípcia, i en l'acord de traspàs hi anava inclosa aquesta clàusula de cara a jugar al trofeu Joan Gamper, que es disputarà el 19 d'agost.
0: I apunteu bé aquestes dates, perquè avui, Salmo, hem conegut els horaris de les tres primeres jornades a primera.
9: I a veure, és una mica complicat, perquè són dates alterades pel Mundial. El Barça és l'equip amb més participació de la Lliga en aquestes semifinals del Mundial amb 10 futbolistes, i això ha condicionat una mica el calendari. Fins al punt que començarem amb la jornada 2, que serà el diumenge 23 d'agost a 2:15 del vespre al Martínez Valero d'Elx. Després, el diumenge dia 27, a les 9 de la nit, contra l'Atlètic de Bilbao al Camp Nou en la primera jornada del campionat. I després, seguint aquesta cronologia, el dilluns 31 d'agost contra el Rayo Vallecano al Camp Nou.
0: I horaris també de l'Espanyol. Comença la Lliga a casa amb el Llevant. Jugarà diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre. I l'Espanyol-Real Madrid, de la segona jornada, jugarà el 22 d'agost a 9:15. I l'Espanyol, per cert, que avui ha presentat l'excapità Sergio García com a entrenador del filial, Josep Gaya.
11: L'exdavanter blanc i blau torna a l'Espanyol 7 anys després, aquest cop per ser l'entrenador del B i signa per les dues properes temporades. Sergio García ha estat entrenador del filial de l'Adam i també ha estat seleccionador d'Espanya sub-17. García vol que els seus jugadors siguin competitius i puguin arribar al primer equip.
12: Ellos el proyecto que tienen es que la cantera del Español tiene que ser un servicio para el primer equipo. O sea, al final yo creo que tenemos muy buenos jugadores en la cantera, que tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos, y por eso estoy aquí. Al final yo estoy aquí porque ellos han creído en mí, que creen que podemos sacar muy buenos jugadores, y para eso estamos.
0: Pausa i un munt d'informació del Barça de bàsquet i el Tour.
13: Catalunya migdia.
14: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
15: Sona el nou Micra.
14: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponés.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Si vols ser la compra, ve a Tanaka.
13: Espanya marca el dia 14, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
15: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
16: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Minuts a les 3 de la tarda, el Barça de bàsquet, que té enllestit l'entrenador, el responsable esportiu, i intensifica les gestions per reforçar el joc interior. Un munt d'informació, Ernest Macià, per on comencem?
19: Doncs sí, mira, comencem, si et sembla, per l'entrenador, perquè podem dir que està fet. Estem pendents, doncs, que Alexander Sekulić, el futur entrenador, doncs, un cop s'hagi llegit el contracte del Barça, doncs, el signi. Això seria segurament a finals d'aquesta setmana. L'altra notícia és la que també se sap, que Xavi Pujol acabarà sent director esportiu del Barça, però ja hi podem posar una data, que serà principis d'agost. El 2 d'agost, en principi, és quan el Barça entén que ha donat ja els 2 mesos de coll per no haver d'indemnitzar el Baskonia, però aquest tema segurament generarà més polèmica, perquè amb Xavi Pujol ja el Barça, segurament el Baskonia intentarà portar el tema als tribunals perquè entén que pot rebre una compensació perquè el jugador encara tenia contracte en vigor. En tot cas, Pujol dirigirà el Barça a partir d'aquest agost. El joc interior és el que realment està més complicat, perquè, Laia, el Barça ja té 2 exteriors aparaulats que també s'han de fer públics entre aquesta setmana i la que ve, l'Alea Stanley i Umude, un ex-NBA Islik i un escorta que aquest any ha estat entrenat per Jordi Fernández, també a l'NBA Brooklyn Nets. Estem parlant, en aquest cas, de Tyrese Martin. I com et deia, el joc interior. El joc interior sí que realment podem dir que, doncs, el marge de Josh Nebo penja, doncs, del sí de Schengelia, que ja veurem si segueix, i també de fitxar un pivot, un 5 titular i un 5 suplent, a més d'un 4, un alè pivot suplent. És a dir, que encara realment queda molta feina per fer a la posició del joc interior. I qui sí que ja ha fet feina en el joc interior avui, una altra notícia de Mercato, és el bàsquet Girona, el Fiat Girona, que ha tancat la contractació d'un pivot neerlandès que ho ha fet molt bé la Bundesliga, 15 punts i 6 rebots. Es tracta de David Anguessan, signa per una temporada.
17: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: I Altura avui es reprèn amb una etapa de mitja muntanya. Marxa la desena etapa. Com va la cursa? Què n'esperes, Isaac Vilalta?
1: Avui pot ser un dia important, perquè ve després d'una jornada de descans en què sempre passen coses. Cal veure com recuperen els cossos, especialment amb aquesta calor. A més, és una etapa dura, amb tres ports de tercera, un de segona i dos de primera. I de moment que hi ha una fuga, però amb poques diferències. Dos homes són cap de cursa, Harold Tejada i Javier Romo. Llàstima, perquè per darrere la resta d'homes de l'escapada s'estan quedant tallats a 45 segons. I aquí és el Joel Nicolau, el ciclista català. I per darrere, un minut i mig, sense deixar marxar els del davant, el pilot, el gran grup, amb Tadej Pogacar i el seu equip, l'UAE, marcant curt els de la fuga, no deixant que les diferències siguin grans en una jornada trencacames completament i en què veurem si passa factura algun dels homes importants.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I el Badalona Woman ha presentat Vicky Losada i Eudal Serra, segona, fitxatges Girona i Sabadell.
3: El Girona ha presentat els migcampistes Izan González i Iván Morante, un arriba del Granada, l'altre del Burgos, el Sabadell, Alain Ribeiro, del Pontevedra, i el defensa, Miqui Codina, que havia jugat al Zamora l'última temporada. Per cert, ja sabem, a la primera jornada de Lliga, 16 d'agost, el Girona van a Leganés, a Montilivi, 7 de la tarda, i el dilluns 17, l'any demà, el Sabadell al camp de l'Sporting.
0: I ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya migdia.
4: Comencem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que l'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest migdia el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació. Ho ha fet per prevaricació. En canvi, el tribunal no ha vist provat el delicte de tràfic d'influències. David Sánchez, així com la resta d'encausats, esquiven la presó amb aquesta sentència, que això sí, es pot recórrer. També us hem parlat de la calor, que ha disparat un 40% en una setmana les consultes als CAPs per cops de calor, deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut referides a la setmana passada en plena segona onada de calor. Per demà s'espera el pic de la tercera onada. I hem connectat amb París, on avui el president francès Emmanuel Macron viu el seu últim 14 de juliol, Diada Nacional Francesa, com a cap d'estat, abans de convocar eleccions. Ho ha fet en una desfilada militar massiva, on ha volgut exhibir musculatura i també aliances internacionals. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs que el Parlament creu que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han vulnerat amb faltes lleus el codi de conducta dels diputats en discursos suposadament d'odi. Ara la mesa de la cambra haurà de decidir si els sancionen. Les sancions poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Anem al Parlament, Jordi Corbalan.
7: En el cas de Sílvia Oriols, la Comissió de l'Estatut dels Diputats la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
8: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
7: Per primera vegada, però, la comissió fa arribar a la mesa que els grups poden denunciar els fets a la Fiscalia. També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí" i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució. Joan Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran.
9: Tantes veces como haga falta. Tengamos las sanciones o no tengamos las sanciones. Seguiremos defendiendo la verdad.
7: El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP treballen per acordar abans de l'agost una reforma del reglament que incorpori i tipifiqui les sancions als discursos d'odi. L'actual codi de conducta deixa pràcticament impunes aquests comportaments.
6: Mentrestant, el Congrés tombarà els objectius de dèficit que ha presentat el Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox, entre altres. El ministre ha defensat un límit del dèficit del 0,1% per les comunitats autònomes, el mateix que els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. Esquerra i votarà a favor a contracor, diuen. Sentiu Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
10: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners.
11: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats.
6: Per cert, el Consell de Ministres ha aprovat una transferència de 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per reforçar el sistema de dependència. Els diners es destinaran a finançar serveis i prestacions amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera i millorar l'atenció. En paral·lel, aquesta tarda, el Congrés votarà la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma amplia les prestacions, estén l'assistència personal fora de la llar i fixa per llei que l'Estat assumirà el 50% del finançament del sistema. La Unió Europea i el Regne Unit han signat l'acord de Gibraltar que eliminarà els controls policials a la frontera entre aquest territori britànic i Espanya. En principi, el pacte servirà per acabar amb les cues a les duanes i agilitzar la vida de milers de treballadors. La signatura de l'acord ha estat a la seu de la Comissió Europea. Anem cap allà, a Brussel·les. Bruno Forte, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Amb aquest aplaudiment s'ha celebrat una entesa teixida a quatre bandes entre la Comissió Europea, el govern britànic, el de Gibraltar i l'espanyol, amb el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, present a la cerimònia. S'eliminaran les barreres físiques per al moviment de persones i de mercaderies. Per garantir la integritat de l'espai Schengen europeu de lliure circulació, funcionaris espanyols participaran en els controls dels passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. L'acord suavitza anys de tensions polítiques entre les autoritats espanyoles i les de Gibraltar. L'última paraula encara la tindrà el Parlament Europeu, que està pendent de ratificar-lo en les properes setmanes o mesos.
6: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 noves hectàrees de regadiu després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. El govern ha aprovat avui l'execució de les obres amb un cost de 13 milions d'euros. Anem a Lleida ara, Julià Albacar.
13: Les noves hectàrees de regadiu s'afegeixen entre els municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, Granyena de les Garrigues i el Soleràs, tots a la comarca de les Garrigues. L'ampliació es consolida després de posar en marxa l'embassament de l'Albagés este mes de juny, que tot i estar acabat des de feia anys, no s'havia pogut omplir per retards en els tràmits burocràtics. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona era una de les més costoses de regar.
14: Aigua ja en tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important aquí del Vallès és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
13: Les obres tindran un termini d'uns 24 mesos i un cost de 13 milions.
6: L'aeroport del Prat tanca un semestre de rècord amb més de 28 milions de viatgers, un 4,4% més que el mateix període de l'any passat. 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals, són dades d'AENA. També augmenten els viatgers que han anat a l'aeroport de Reus, un 10% més que el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el primer semestre de l'any amb 800.000 viatgers, i això és un 7% menys que durant el mateix període de l'any passat.
4: Passant 6 minuts de les 3...
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario.es. Bona tarda.
16: Bona tarda.
4: El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
17: Bona tarda.
4: I el periodista i escriptor, Jaume Clotet. Bona tarda.
17: Bona tarda.
4: Esteu bé?
17: Sí.
16: Prou bé, sí.
4: Sí, bé, bé, també, sí, sí. No, no ens queixarem. Aquí hi ha aire condicionat, vull dir que tot això que
16: guanyem.
4: Jo em tanco aquí al matí, escolta'm, i jo d'aquí no em traurien fins a la nit ben bé, perquè podria passar aquí, escolta'm, tota la jornada i més. A veure com està la Carlota Gurt. Que ja sabeu que és qui ens proposa el primer tema els dimarts. Carlota, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
4: Com vas?
18: Bé, bé, bé, bé, la veritat. Bé, no tinc calor, treballo, bé, bueno, això.
4: Escolta'm, que duri, sí. Que duri, sí. Que duri. Molt bé. A veure, quin tema ens proposes avui?
18: Aviam, avui vull parlar de futbol. Ah. Que ja sabeu que jo sóc un abolicionista del futbol, sí. Que crec que ens convindria fer una pausa. I avui vull parlar d'aquesta cosa tan absolutament desoladora, que és que durant el Mundial els casos de violència de gènere augmenten. Hi ha diversos estudis fets a alguns països, diversos, que corroboren que és així i que parlen d'un increment aproximat, depèn de l'estudi, d'un 25% de casos de violència domèstica. Però resulta que aquest augment no està vinculat al fet que l'equip, o sigui, que el propi equip perdi, perquè en realitat quan perden la cosa encara empitjora i l'increment arriba fins al 38%, per exemple, en un estudi fet a Anglaterra. I que els aficionats apallissin les dones és terrible, que encara ho és més que les apallissin quan el seu equip guanya. O sigui, és que això demostra encara més el sense sentit i l'absurd, no? I posen a dir evidència que per aquests animals les dones no són més que una mena de sac de boxa on descarregar les seves frustracions, els seus complexos, etc. El Mundial, també, i el futbol en general, és un aparador formidable pels racistes del món. Diguéssim, no només els expresidents espanyols opinen que les seleccions racialitzades no representen els països europeus, sinó que són molt, doncs, els seguidors. La mateixa FIFA, que a través de perfils i de control de xarxes socials, doncs, regula comentaris, ha esborrat 89.000 missatges ofensius contra jugadors, dels quals gairebé 10.000 eren racistes. Vull dir, a mi em sembla que això del futbol i del Mundial és com una mena d'incubadora, que ja sé que eliminant el futbol tot això no desapareixeria, i que fins i tot potser llavors no sabríem que per on treure'ns-ho de sobre, no? Per on alliberar, no?, tota aquesta tensió, però sense futbol potser tot això no tindria tant protagonisme. No ho sé, les contradiccions aquestes del futbol que ja sabeu que m'irriten.
16: Doncs a veure, el Marcos, la Neus, el Jaume, com ho veuen això?
17: Bueno, ho sento molt, Carlota, però totalment contrari. Totalment contrari.
19: No es podia saber.
17: Independentment de que potser la causalitat de Mundial i violència de gènere jo crec que és una mica forçada des del punt de vista científic, independentment d'això, però...
18: Home, això és molt
17: Carlota,
18: fort, però, això que acabes de dir. Perdó.
17: Podem pensar la quantitat de cossos que s'uniran aquests dies amb el Mundial, amb les victòries, amb les derrotes, amb els nens que naixeran dintre de 9 mesos, amb l'amor, en poques paraules, i amb el racisme exactament igual. Si d'alguna cosa serveix el Mundial és perquè per igualar, perquè... per veure que totes les races... El futbol té aquest punt igualitari igualitari que no és només per la raça, sinó també per la classe social... És a dir, hi ha futbolistes de tota mena i condició. I en un camp de futbol, d'alguna manera, tot això sí que queda igualat. I es pot fer la lectura que tu fas, Carlota, però jo puc fer exactament la contrària i crec que seria també absolutament legítima.
19: Jo crec que la Carlota té un punt de raó en el sentit doble que explicaré ara. Primera, crec que el futbol aixeca les pitjors passions i les millors passions. És a dir, té raó el Marcos, d'aquí uns mesos, sempre quan hi ha victòries del Barça o dels equips que siguin, sempre hi ha un repunt de la natalitat, i petit, evidentment, però sempre hi és. No? I per tant, quan les coses van bé, la gent s'apassiona, quan van malament, també. No? I especialment, això ho veiem, per exemple, en els espectadors del futbol, de manera molt diferent. És a dir, els partits de futbol masculí, les passions del públic són diferents de les del futbol femení. Jo he anat a partits del Barça femení i el tipus de públic és molt diferent del tipus de públic del futbol masculí, de qualsevol categoria, no només del Barça, diguem. Hi ha una agressivitat ambiental molt clara, hi ha pares que estan totalment fora de llocs quan juguen els seus fills, insulten els àrbitres, estan jugant criatures i sembla que estiguin jugant la Champions, és a dir, la gent a vegades no sap estar. I, en canvi, en el futbol femení hi ha famílies, hi ha una pila de canalla, hi ha nens, hi ha nenes, i l'ambient és molt diferent. I això que diu la Carlota, m'agradaria veure-ho, si hi hagués un Mundial o guanyar el Mundial de futbol femení, si també hi ha aquest repunt que diu que passa o que es detecta quan hi ha el Mundial de Futbol Masculí, que estic segur, a més, que no és així. Per tant, segurament té a veure amb molts altres factors, també, per exemple, el consum d'alcohol. Però estic segur que també hi ha un factor, no sé com dir-ho, jo no soc precisament feminista, però sí que crec que hi ha un factor de masculinitat mal entesa en tot això.
20: Poc més a afegir, perquè des de la Carlota a les vostres opinions el que demostra és les contradiccions d'un esport que és així de passional i que crec que treu, Jaume, no sé si ho has dit en aquestes paraules, però és així, treu el millor i el pitjor de la gent. És a dir, amb el debat sobre el racisme, no? Doncs tu et pots quedar amb el que ha dit Mariano Rajoy, que a més no ho ha rectificat, i que probablement no és l'únic espanyol que ho pensa, no? O et pots quedar amb la resposta que li va donar Lamine, que em va semblar...
16: La podem sentir, tenim preparada amb Lamine Yamal ahir en roda de premsa, quan li van preguntar precisament per les paraules escrites de Mariano Rajoy, dient, recordeu que la selecció francesa juga molt bé, però que no hi ha cap jugador francès, diu Rajoy. I això és el que li van preguntar a Lamine Yamal, i Lamine Yamal, 19 anys, va dir això.
1: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un Mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
20: I després que permet una mena d'interacció, tu parlaves del futbol des de l'infantil o el juvenil, no? Deies tu, Jaume. Té una cosa, els que tenim fills que, per sort o desgràcia, ens ha tocat anar a camps, també veus el millor i el pitjor, és a dir, nois i noies, no?, que pel seu entorn familiar, escolar, probablement no coincidirien físicament en lloc, potser més endavant en alguna discoteca, però en aquelles edats no coincidirien en lloc i en canvi poden coincidir en equips de futbol o en camps de futbol. I a mi això em sembla interessant. Ara, també és veritat que després veus gent i tots tenim, bueno, jo almenys tinc, no sé, companys de feina que dius com pot ser que aquesta persona es transformi d'aquesta manera i no per bé quan mira un partit, no? Jo no sé si sóc abolicionista del futbol, però estic en condicions de dir que fins a data d'avui, i crec que aquest vespre igual, no he vist cap partit, per tant, en fi, no estic seguint tu amb l'afició que segueix molta gent. Sí que tinc gent al meu entorn que s'aixeca a les 3 de la matinada per veure Croàcia i Argentina i no sé què, i posen despertadors i entreu i tot això, i ho visc amb una certa distància, però sí que és un esport que sí que té un punt d'igualitari que no tenen altres esports. És a dir, hi ha esports, sobretot alguns individuals, que depèn molt de, no només de la perícia del jugador o la jugadora, sinó també d'aquell entorn, si et pots pagar un entrenador, si et pots pagar un fisio, fins i tot un endocrino, no? Mm-hmm. I en canvi el futbol, doncs algú que probablement no tindria un futur tan clar com altres, doncs pot acabar triomfant, no? I això també està bé.
16: Jo que sóc amant del futbol i que m'agrada molt, no arribo a la bogeria d'aixecar-me a les 3 del matí per un Croàcia a Argentina. En aquest Mundial no ho he fet. En altres Mundials de més jove no dic que no. Però
20: jo només demano que no em desperti.
16: No. Però sí que entenc, és a dir, les xifres que ha donat la Carlota són reals, és a dir, hi ha estudis científics que ho demostren, i estic d'acord que això és a dir, que aquí el futbol funciona com a excusa. És a dir, el futbol el que fa és que la gent tregui el pitjor d'ell mateix, però el problema el tenim a la societat. Clar. És a dir, el problema que...
20: I en època de vacances passa, i a la pandèmia va passar...
16: Que un home apallissi a la dona és problema d'aquell home i d'aquella societat. El futbol és l'excusa. La culpa no és del futbol. Però ja entenc que, efectivament, és un aparador, és alguna cosa que catalitza molt les passions, que moltes vegades s'acompanya, doncs, de beguda, i el que no és beguda, alcohòlica, i que, per tant, acaba comportant que els comportaments que ja tenim molt interioritzats, doncs, es multipliquin, i que, per tant, acabi disparant-se les estadístiques. Però bé...
18: Sí, el que passa que, clar, per exemple, si agafem l'alcohol i dius no, però és que l'alcohol, per exemple, ja afavoreix que la gent es torni més agressiva. Però dius, bueno, és que la gent que és agressiva, jo, diguéssim, per molt que begui, no em posaré a fotre hòsties. Ja, per tant, així com l'alcohol potencia la violència, el futbol també.
16: Vull dir, la passió, més enllà, no? La passió. Llavors, qui no sap gestionar bé aquesta passió, doncs efectivament acaba sent violent. I efectivament...
18: Sí, però vull dir que bé que l'alcohol de vegades el tenim més racionalitzat, o no, bueno, no del tot, però vaja, no? Vull dir que hi ha una sèrie de... En canvi, el futbol no, diguéssim que... Bueno, que jo crec que alguna cosa hauríem de regular, o de pensar, o de... No? Alguna cosa s'ha de fer, perquè és que la violència masculina... Mira, avui anava a parlar de l'alcalde aquest de Sant Feliu, que dic, bé, mira, deixem-ho córrer, perquè estem tot el dia amb el mateix, que quan no és una cosa és l'altra, no és constant, no? Les notícies de la violència masculina són diàries, en tots els sentits, ja sigui violència sexual o no violència sexual, no? I és una cosa esgarrifosa, no?
16: Sí, no puc contradir, clar, perquè és veritat. Sí, sí. És, efectivament, i les enquestes ho diuen, i les estadístiques, però les estadístiques ho demostren. L'únic és això, que en el cas del futbol o en el cas d'una altra cosa, a vegades s'utilitza com a excusa, no? De dir, apallissa la dona perquè ha perdut el seu equip. Home, no, apallissa la dona perquè és mal educat, perquè té mal entès la masculinitat, perquè és feble, i per tant es pensa que donant-li cops a la dona demostrar alguna cosa, no sé molt bé quina, però, clar, efectivament, el futbol és l'excusa, diguem-ne. I és veritat que quan hi ha una gran competició com aquesta, les estadístiques ho demostren, que es multiplica. Però sí, és un problema de la societat, que efectivament el futbol serveix com a catalitzador, com a aparador, i que ens ho multiplica. I efectivament els que tenim nens que juguen a futbol i els que tenim nens que han jugat primer a un altre esport i després han passat al futbol, mateixes poblacions, mateixa societat, i genera ambients radicalment diferents en el futbol i en un altre esport.
20: Tal qual.
16: Bàsquet, handbol, voleibol...
20: El meu pas va ser del bàsquet al futbol i vaig trobar un canvi espectacular.
16: El de l'handbol al futbol.
18: La meva filla va passar del futbol, no? Vull dir, si tot fessin bàsquet, hi hauria un canvi.
19: La meva filla va passar del futbol al bàsquet i va ser un canvi radical de l'entorn de pares.
16: El meu de l'handbol al futbol i el canvi va ser radical a pitjor.
20: Pares, avis, tot.
16: Sí. Ara, però torno a dir el mateix, la culpa la tenim els pares, que hi posem les nostres frustracions en el nostre fill i ens pensem que tenim allà un Leo Messi que ens traurà de pobres. I després de Leo Messi només n'hi ha un. Però vaja. Carlota, ànims. Aquest vespre pots mirar el partit, si vols.
18: Sí, ara hi corro.
16: Ja, m'ho he imaginat. Gràcies i bona tarda.
18: Vinga, bona tarda.
16: Passen 4 minuts d'un quart de 4. No sé si voleu allargar-vos sobre el comentari de Rajoy, perquè ahir, òbviament, el Catalunya Migdia en vam tractar àmpliament. Avui hem sentit la resposta que ahir li va donar a Lamine Yamal. Aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, han entrevistat Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, d'orígens catalans, però també se sent molt francès, i ell deia això sobre aquesta polèmica.
2: És una barreja d'estupidesa, de no coneixement de la història de França, de lo que és el futbol en general, i són paraules clarament racistes. I el que es podria esperar de Mariano Rajoy són excuses i no mirar d'aguantar el tipus.
16: La casualitat, entre cometes, ha volgut que avui Pedro Sánchez sigui a París, perquè avui és la Festa Nacional Francesa, el 14 de juliol, i estava convidat per Emmanuel Macron, juntament amb altres primers ministres europeus i internacionals. Se li han pogut llegir els llavis al moment en què s'ha trobat amb Sébastien Lecornu, en què Pedro Sánchez li deia: demano disculpes per l'antic primer ministre. Lecornu li contesta: no problem, cap problema. I Sánchez diu: no, és que estic molt avergonyit. Això en Barset. Vull dir que ha anat allà també, òbviament, per treure'n un rèdit polític. Exacte. És a dir, si Mariano Rajoy fos del mateix partit polític que Pedro Sánchez, no sé si hagués anat igual. No sé com ho veieu tot plegat.
19: Jo només sé que demà serà l'article més llegit del dia, serà el nou article de Mariano Rajoy.
17: Bueno, a veure, és, increïblement, les cròniques esportives de Mariano Rajoy són extremadament llegides.
20: Ets molt bondadós dient-li crònica esportiva.
17: Bueno, a veure, jo...
16: Són textos que
17: Fenomen, és un fenomen, jo... O sigui, no vaig allò. I per cert, sempre t'acaba arribant algun paràgraf.
19: Si es diuen per la ràdio i tot.
17: Però des del principi del Mundial. O sigui, estava jugant Cabo Verde i ja t'arribava
16: l'obvietat. Ja va fer una sèrie d'articles en una altra gran competició, no sé si una Eurocopa així, i la veritat és que eren dignes d'un comentari de text, eh? Vull dir,
19: és que no les escriu.
16: De primària.
19: No les escriu, les dictes. Ell envia àudios i surten com surten, però... Jo crec que abans la Neus ho ha dit, no ha rectificat, i no li costava res dir, que a més ho penso sincerament, que és mig broma, mig aquests articles que fa. Podria haver dit: escolta, se m'ha malinterpretat, demano perdó, punto. Però jo crec que tant se li en fot, demà serà el més llegit, està al centre del focus, i crec que ell deu estar tranquil·líssim.
17: Sí, Jaume, jo crec que tant se li en fot, però no només això, sinó tot. Jo crec que l'ànim no és racista. L'ànim no és racista. Mariano Rajoy va governar durant 7 anys, i no va prendre cap mesura que anés en el... No sé si... És a dir, ara que ve Vox, Mariano Rajoy va estar governant i no va prendre cap mesura ni la seva administració se li pot culpar d'alguna cosa similar a això. Al contrari, és a dir, no... Jo crec que és un comentari, diguem-ne, fet com el coses que fa.
20: Ja, però això, ara, salvant totes les diferències, però és com quan et fan un comentari masclista i és, va, però no t'enfadis, perquè no és de mala fe, no? És bona persona, eh? Sempre saludava, la broma, no? Sempre saludava. Clar, és a dir, ell, jo no sé què pensava quan va escriure o quan ho va dictar. Que el comentari és racista, crec que no hi ha cap dubte. I el fet de que no vulgui rectificar-lo, pel que sigui, perquè li és igual, perquè a més segur que hi ha gent que li haurà dit: hombre, sí, Mariano, que... No? Doncs i que, a més, el seu partit hagi fet aquesta cosa de... És sarcàstic, no?
16: Sarcasme,
20: crec que va dir.
16: Era... Borja Sempere.
17: Sí. No ho és. Doncs... No ho és. És planer. Però com tots els articles que...
20: No, però...
17: No hi ha doble intenció en cap sentit.
20: Però o sigui... si tu vas al que diu... Ara no em vull posar jo aquí molt, molt tremenda perquè deu estar ahí comentant-ho. Però el que diu és gros. És a dir, perquè si ho apliques aquí, doncs... per aquell mateix criteri, a Lamine no el deu considerar un jugador...
16: Però és que hi ha gent que pensa això.
20: Clar, llavors,
16: s'està fent viral, un vídeo de la pantalla gegant que hi havia al centre de Madrid en un partit de la selecció espanyola en què es presenten els jugadors en el moment en què es canta l'alineació i hi ha xiulets per Lamine Yamal.
20: Bueno,
16: i segur que hi ha una barreja d'alguns que són madridistes i que el consideren culer, i segur que hi ha molta gent que considera que és més marroquí que espanyol i que no hauria de jugar amb la selecció espanyola i que no ha de ser els culers.
20: Clar, per això et dic...
16: El pare de Marine Le Pen va fer aquella guerra contra la selecció francesa que va guanyar el Mundial del 98 perquè considerava que cap d'ells no era francès, perquè tots venien de fora.
20: Però fins i tot l'extrema dreta, ja amb la Marine Le Pen i ara amb Bardalà, han entès que no poden dir-los que no són francesos els que són francesos.
17: I no és que no es convé.
20: El que passa és que aquí, com que anem amb 10 anys de retard, tot i que accelerats, respecte a l'extrema dreta francesa, doncs algú, en algun moment, entendrà que això, a part de ser una barbaritat, no els hi fa cap favor electoral. A mi, de veritat, jo crec que no li hauria... És el que dius tu, no li hauria costat res, probablement, com diuen en castellà, està de vuelta de todo. Total. I és igual. Però no li restaria transcendència més enllà de que, evidentment, el PSOE i el govern doncs ho aprofiti. I dic no restaria transcendència perquè també els francesos s'ho han pres com s'ho han pres. Sí. Vull dir que el conflicte no l'ha muntat Álvarez, el ministre Álvarez o Pedro Sánchez. Vull dir, clar, sí, sí. Quan Marine Le Pen... És que és difícil, però ha sigut més racista que Marine Le Pen, sí, sí. Que això no és fàcil. Quan tu tens tota l'assemblea francesa, des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, parlant d'això, doncs, home, no és només una operació que li vagi bé o no al govern de Sánchez.
19: Però
20: no?
19: Perquè ara eleccions franceses d'aquí no tant.
20: També.
19: I després una altra cosa, és veritat que... Ara sembla que jo vinc aquí a defensar Mariano Rajoy, però hi ha un corrent de fons a França sobre aquest tema que fa temps que aflora i torna a aflorar, per exemple, quan hi ha un partit de la selecció i la meitat de jugadors, o molts d'ells, no canten la Marsellesa, evidentment que són francesos, però la desafecció que té una part dels francesos de passaport amb el concepte o la identitat francesa és molt gran. Un exemple és que cada cop que hi ha un partit, segons qui, es blinda París perquè és la fi del món. Llavors, França s'ha posat amb aquesta reacció tan dura perquè crec que alguna febre els hi ha tocat de, sent un comentari fora de lloc, racista o divertit, com vulguem, els hi ha tocat una part que ells saben que no tenen ben muntada, siguin del color que siguin, però el sentiment francès, al marge del DNI que tinguin, molta gent d'allà no el té.
16: Falten 4 minuts per arribar a 2:15. Aquesta polèmica, diguem-ne, ve d'ahir. Encara tenim avui, podríem dir que les brases del foc d'ahir. Avui en tenim una altra de notícia. L'Audiència de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació. Tot i això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Per això, el tribunal descarta penes de presó. És una sentència per unanimitat on es condemna David Sánchez i també la resta d'acusats, entre els quals l'exlíder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo. La condemna és per tots els acusats igual, excepte per Gallardo, que condemnen a 18 anys d'inhabilitació, tots els altres 9 anys. Per tant, tots ells no podran exercir un càrrec públic elegit per sufragi, però tampoc no podran tenir un càrrec públic de designació ni tan sols una feina en una administració pública. Els magistrats, però, reconeixen que no ha quedat provat que terceres persones exercissin pressió o influència per crear la plaça Mida a la Diputació de Badajoz. Tampoc no ha quedat provat que David Sánchez col·loqués un amic seu. Per tant, el tribunal ha evitat una condemna que comporti presó. Anem a Madrid amb la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
3: Què tal? Com esteu? Bona tarda.
16: La sentència, com l'argumenten els magistrats?
3: Doncs és una sentència llarga, pràcticament 400 pàgines, on descriuen un pacte entre els 11, recordem-ho, són 11 acusats, per crear una plaça, diuen, innecessària, buida de contingut, creada amb urgència, però també afirmen en la mateixa sentència, com dius, que no ha quedat provat que d'altres persones externes, com podia passar el mateix Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer el pas. Tampoc han pogut determinar, diuen, si es va fer per afavorir David Sánchez, que era, i cito literal, parent de Pedro Sánchez, que en aquella època, segons el tribunal, parlem, atenció, d'octubre del 16, del 2016, era un destacat dirigent i futur secretari del PSOE. Només recordar que en aquelles dates, precisament, Sánchez va ser defenestrat de la direcció del partit i no la tornaria a recuperar després de moltes vicissituds fins al maig del 2017. El tribunal condemna, com deies, a tots per la mateixa pena, descarta el tràfic d'influències, però a Gallardo, l'excap del PSOE Extremadura, li aplica 2 delictes de prevaricació i, per tant, 18 anys. Un per crear la plaça Mida, l'altre per canviar-la de nom 5 anys més tard i adaptar-la, diu el tribunal, a les preferències personals de David Sánchez, que durant el judici va dir que ell no havia demanat aquest canvi de nom i que va seguir cobrant exactament el mateix. Els magistrats s'agafen, a més, per aquesta condemna als correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'una activitat criminal de despatx. Reconeixen que és difícil en una institució tan jerarquitzada, petita, com una diputació, tenir prova directa, és a dir, que un testimoni incrimini a la resta, però que les regles de la lògica, dicta la sentència, apunta que tots aquests indicis els porta a dir que hi havia un pla pensat des de les altes instàncies de la diputació, del qual tots n'estaven al cas. I una cosa més, reflexionen sobre el mal que, diuen, fa l'endollisme, col·locar algú a dit a les administracions públiques, diuen que això fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui des del punt de vista ètic, doncs encaixa amb un delicte penal. Recordem només una cosa més, és un cas que parteix d'una denúncia amb retalls de premsa de Manos Límpies. Les acusacions demanaven presó fins a 6 anys. La fiscalia mai va veure un cas, demanava l'absolució i l'arxivament del cas.
16: Aquí es pot recórrer, és a dir, no és una decisió definitiva, es pot presentar recurs.
3: Sí, això és important, perquè això és una sentència de l'Audiència Provincial de Badajoz. Aquí, ens diuen des de l'entorn de David Sánchez que presentaran doncs, el pertinent recurs, se'n va al Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura i encara després queda el Tribunal Suprem. I això també és molt important. Aquesta pena d'inhabilitació no és efectiva. És a dir, David Sánchez, a partir de demà, no és que hagi de deixar qualsevol càrrec públic, Miguel Ángel Gallardo o la resta de polítics o fins i tot funcionaris de la Diputació. Quan serà ferma? Doncs sí, després de tots aquests recursos es va confirmant aquesta pena d'inhabilitació fins que arribi al Tribunal Suprem. Per tant, això és important, Aquesta sentència no és ferma encara i, per tant, no estan formalment inhabilitats.
16: I en el capítol de reaccions tampoc no se podia saber, Des del PSOE i el govern espanyol escandalitzats amb la sentència i fan costat a David Sánchez, i des del Partit Popular un cas més que demostra com el sanchismo està absolutament desfermat, no?
3: Sí, de fet, la sentència arriba pràcticament a l'hora del Consell de Ministres. Des de la Moncloa el que deien és que confien que tant Gallardo com David Sánchez són innocents, que recorreran a instàncies superiors i que posaran les coses al seu lloc. La portaveu, Alma Saiz, feia aquesta lectura.
0: Esta causa tiene un único origen, que es dañar al president del gobierno a través de su entorno familiar.
3: El PSOE també parla de barbaritat. Òscar Puente, ja ho sabeu, és un dels més beligerants a les xarxes, diu que tot plegat és per derrocar el govern. El PP aplaudeix. Feijó a les xarxes diu que ningú

0: d'anar a judici per un jurat popular, com vol Peinado.
1: Doncs vinga, a veure, com ho veieu?
2: Bueno.
3: Ho ha explicat també la Tània, que... A veure, són 377 pàgines.
1: Sí.
3: Jo he de dir que les he llegit en diagonal, però me les he llegit mentre es menjava abans de venir.
1: Se t'agraeix el gest, eh?
3: Bueno,
1: per venir a la tertúlia amb els deures
3: ja
1: fets.
3: Comptava que cauria en el
1: home,
3: temari,
1: sí,
3: no?
1: Una assignatura bastant, bastant clara, aquesta.
3: Llavors, clar, és veritat que aquest cas, primer, perquè com a prèvia, en contra de que s'endolli a ningú enlloc. Això, per començar, es digui Sánchez o Fernández, eh? Mm-hmm. M'és igual. Sí que és veritat que el que explica, el que es llegeix a més, és que no hi ha testimonis que avalin que es va produir aquesta, que es va fer aquesta plaça a mida. També ho explica molt bé la Tània, i en la sentència surt que això és difícil de demostrar, però en el judici... La majoria de testimonis van contradir l'informe de la UCO, que és veritat que el que fa és anar juntant peces, algunes semblen més ben fonamentades i altres ja veus que no passa de la sospita, no? Va ser estrany que el famós teniente coronel Balas, no?, que és el cap de la UCO, fos ell qui portés directament una investigació d'una diputació provincial de Badajoz. S'explica perquè la persona era qui era, però, en fi, si el cap de la UCO ha d'estar vigilant els casos d'endollisme, seria? Mm-hmm. D'endollisme arreu d'Espanya, doncs, en fi, serà que té poques coses més importants a fer, perquè, a priori, no és un cas que hagin de portar algú del seu nivell, no? La Fiscalia demanava l'absolució i, per tant, aquí, si tinguessis un penalista en Molins o algun d'aquests... És estrany que en els casos on la Fiscalia demana absolució, doncs hi hagi condemna. Ara bé, ja teniu, ho explicava molt bé, demanaven fins a 6 anys de presó,
1: sí.
3: Manos limpias, acte i tota aquesta... I al final, bon, 9 d'inhabilitació, que no són pocs, doncs... Que un cas d'endollisme... hagi d'estar castigat en presó és una pregunta interessant. És la manera de que no n'hi hagi? És una condemna cap
2: Neus,
3: al punitivisme?
2: Però,
3: no.
2: Però Neus, el que ens hem de preguntar
3: és
2: que t'endollin és delicte?
3: No, clar.
2: És que no ho és?
3: Sí, pregunto. Aquí el dubte és si d'un cas que pot ser d'endollisme, perquè aquesta cosa de no, el PSOE diu... En aquell moment, Pedro Sánchez, a més, no era ni secretari general del PSOE, i a més, el del PSOE d'allà no era afí al sanchisme. Tot això, molt bé, però això no treu que se li pogués crear la plaça a mida, i que una de les coses que diu la sentència, no? que és una plaça innecessària, que es crea a mida, i que quan el germà de Pedro Sánchez s'hi presenta, ja sap que aquella plaça serà per ell. En fi, enxufismo de manual, sí, és així. D'aquí a que això hagi d'acabar en un judici penal i amb peticions de presó, és el que a mi personalment m'ha grinyolat des del començament en aquesta causa.
2: És que, Neus...
3: Ho explica malament?
2: No, a veure...
1: Ha fet un no com dubtant-ho,
3: sí,
1: eh?
3: Sí,
2: una mica. És que no puc discutir amb tu, perquè tu t'has llegit la sentència i jo, en canvi, vinc de la piscina. Llavors,
1: bueno,
2: jo
1: doncs així,
2: jo
1: els deures els ha fet la Neus i tu no. Ali
3: menys,
2: I demano disculpes a l'audiència. Dit això, que t'endollin no és delicte. Podria ser-ho. Podrien canviar la llei i què? Que t'endollin no és delicte, perquè la gent ho entengui. Ábalos està a la presó i Jessica, una de les seves nòvies, no.
1: Que també la van endollar.
2: Però esa, no era l'única.
3: Però aquí hauries d'explicar al Suprem, un jutjat ordinari...
2: Però, sisplau, que t'endollin no és delicte. Llavors, aquest cas, per la via penal, no té molt de sentit.
3: Clar.
2: La sentència en si mateixa ja sembla una mica absurda, perquè el condemnen, el David Sánchez, per prevaricació. Prevaricació és decisió injusta presa a sabiendas. Però,
3: perquè
2: ojo,
3: el tràfic d'influències...
2: Però no pren la decisió.
3: Clar.
2: La pren el Miguel Ángel Gallardo.
3: Però per no tant, poden demostrar el tràfic d'influències,
2: però,
3: que és molt difícil
2: demostrar. Però com
3: em
2: poden condemnar a David Sánchez per prendre la decisió injusta quan ell no és el que pren la decisió, perquè ell no s'autocol·loca. No té potestat legal

0: per fer això. Per tant, jo, que no he llegit la sentència, des de fora la trobo triplement absurda.
1: Encara més, perquè Tània, encara tenint la Tània a Madrid, sí? Per exemple, parlen sobre l'absentisme de David Sánchez, sí, i diuen que no, sí, no, que treballava, i ell hi anava.
2: Sí, a més, és que és una de les punts de les acusacions, no? Que diuen que li canvien la plaça, que era de coordinador dels conservatoris, com a cap de l'àrea de l'oficina d'arts escèniques, i diuen que, entre d'altres, era perquè pogués compaginar-ho amb d'altres feines i d'aquesta manera teletreballar i no anar-hi. Doncs bé, en la mateixa sentència, fins i tot, i llegeixo el literal, diuen els magistrats, els quatre magistrats, que han de donar la raó a la defensa del senyor Sánchez Pérez Castejón perquè l'absentisme laboral no constitueix ni ha constituït en el nostre país cap infracció penal.
1: Doncs...
0: però aquí, a veure, aquest cas és molt lleig, perquè no anava. No anava. La primera declaració és esgarrifosa. No sabia on estava el seu despatx, sí, no sabia com era, no coneixia ningú, no podia donar cap nom de les persones... O sigui, és molt lleig el cas.
2: És lleig, però només deixem-me fer un apunt, eh? El tribunal, pel que fa a David Sánchez, no el condemna per l'accés a la Diputació de Badajoz. És a dir, aquest delicte, que era el d'acceptació de nomenament il·legal, considera que és prescrit. I, per tant, han passat molts anys, això era l'any 2017, quan es formalitza la plaça, i, per tant, amb ell no el condemna per això, només el condemna per el canvi del nom i de les atribucions de la plaça 5 anys més tard. Per tant, tot això que estem ratant sobre com va aconseguir la plaça, com hi va accedir el tribunal, pel que fa a David Sánchez, aquí no l'acusa, o sigui, no el sentencia, no el condemna. En canvi, a Miguel Ángel Gallardo sí, que diu, vostè, com a president de la Diputació, sí que va fer el que va caldre per crear aquesta plaça i sí que va fer el que va caldre per canviar-la després de nou.
3: Però, Tània, hi ha un moment, perdó, que en el cas del Gallardo, parlo de memòria, però diu alguna cosa així com és molt difícil, o no sé si arriba d'impossible, és molt difícil que pel càrrec que tenia no sapigués que aquesta plaça, bueno, però... pot ser molt difícil o poc difícil, però això no demostra res. No passa de sospita, no?
2: Bueno, és que moltes sentències en el món judicial ho veiem que al final s'acaben, sí, sí, traçant a través dels indicis, no? Mm. Indicis raonables, no proves, sí, sí, diguéssim, segur, directes, incriminatòries, i ho reconeixen obertament en aquesta sentència, fins i tot apel·lant, doncs, directament a les lleis de la lògica i de la raó per acabar, doncs, que tots aquests indicis, molts dels que extreuen de la investigació de la UCO, que abans fèieu referència, acabin, doncs, com a fets provats que permeten condemnar. És una pràctica habitual i que la trobem també en aquesta sentència.
4: Aviam, jo penso que la sentència és molt estranya. Jo ni estava a la piscina, ni estava dinant llegint-me la sentència, perquè estava en una reunió i m'he llegit a través de les informacions del diari Oponese, precisament.
3: Que la tenim íntegra penjada, sí, si algú vol, correcte, passar la tarda llegint... Correcte.
1: Són 400 pàgines,
3: mira,
1: aviso.
3: Ja tens sovint, sí, aquesta tarda.
4: Però és veritat que...
0: Crec que ve un partit de futbol.
1: Venga.
4: La sentència és molt estranya i, a més, és cert, com deia la Neus, que el delicte de tràfic d'influències és molt difícil de demostrar i això, per cert, serà beneficiós per Zapatero, perquè és molt complicat demostrar el tràfic d'influències. També és veritat que jo crec que en l'imaginari popular... aquest senyor va arribar a la seva plaça per endollisme. És a dir, no coneixia cap company de feina, no sabia on estava la seva oficina, part de la defensa ha sigut dir que el tema estava prescrit, és a dir, una molt mala línia de defensa si dius que està prescrit, i per tant que crec que coincideix una mica el sentit general amb la sentència. La derivada política, de fons, estic d'acord que, tot i ser una operació... evidentment, si no poso el germà de qui és, no estaria aquest cas en l'àmbit penal, i per tant es polititza, també és veritat que el delicte jo crec que s'ha comès d'alguna manera, sigui delicte o no, però la irregularitat, la cosa lletja s'ha produït. I després, a mi el que em grinyola molt, i sempre m'ha grinyolat, és que qui surt avui a reaccionar és el govern espanyol. O sigui, hauria de sortir l'advocat d'aquest senyor, és un senyor que va a una plaça i li donen... que surti un ministre a parlar d'aquest cas concret, em sembla molt estrany. Que surti el PSOE em sembla molt bé, o els partits, és igual, tot això em sembla molt bé. Però que el govern espanyol s'agafi la defensa i dir no, aquest cas, quan es recorri, ja quedarà resolt, em sembla que els dubtes de qui pogués pensar que no està polititzat, sortint un ministre a parlar d'això, automàticament les meves sospites encara s'incrementen.
1: L'altra derivada és com deixa això Pedro Sánchez. És a dir, és la tercera sentència a l'entorn de Pedro Sánchez. Tenim el fiscal general de l'Estat, tenim a José Luis Ábalos, que era la seva mà dreta al partit, i ara el seu germà, que és veritat que no va a la presó, però sí que queda inhabilitat. Vull dir que el cercle, diguem-ne, es va estrenyent, sí, ara queda la seva dona...
0: Però jo crec que s'estan passant tant de frenada que no sé jo si l'acaba de, perjudicar. Perquè en la sentència no hi ha vincle ni amb Pedro Sánchez ni a la Moncloa. Per tant, el govern queda fora jurídicament del tema. Una altra cosa és, diguem-la, la responsabilitat política, que seria altament discutible. Però per 9 anys d'inhabilitació amb una condemna penal per aquest cas. 24 anys per Ábalos per 400.000 euros desviats. Perquè puguem fer una comparació, a Barrio Nuevo, per segrest, li van caure 10 anys. És a dir, tot això està molt desmesurat. És a dir, que no dic que lo del germà no sigui extremadament lleig, com és lleig lo de la dona. Lo de la dona és molt lleig i el govern hauria pogut sortir el primer dia i en lloc de dir que s'anava 4 dies a reflexionar perquè estimava molt a la dona mentre que amb l'altra mà estava trucant a l'aire, en lloc de fer això, hauria pogut demanar disculpes, hagués sortit a dir, senyors, a Espanya el paper de la primera dama ha estat pensat o per senyores que es dedicaven a la política i que van fer la seva carrera política o per senyora que es dedicaven a les seves labors. I llavors ha arribat una dona que no ha volgut renunciar a la seva carrera professional i això ha pogut distorsionar i ferir determinades sensibilitats i demanem disculpes i preparem l'estatut de la primera dama. Això és el que haurien d'haver fet. Però no van fer això. Llavors, però d'aquí a que sigui delicte lo de la dona, ho sento, a mi lo de David Sánchez no em sembla delicte. Em sembla extremadament lleig, no hi ha vincles amb Moncloa, no hi ha vincles amb Moncloa, i per tant, jo crec que Sánchez es queda igual, políticament parlant. I fins i tot, aquesta passada frenada, no sé si pot acabar mobilitzant a unes bases que estan molt desmobilitzades.
3: No ho sé, és a dir, perquè el que detecten les enquestes és que el PP no en treu rèdit, qui el treu és Vox i el PSOE aguanta, però amb tendència a la baixa, cosa que és bastant lògica. Si aquesta taula la tinguéssim a Madrid, tenint en compte l'olla pressió que és ara mateix a aquella ciutat amb l'ecosistema polític i mediàtic que hi ha allà, doncs probablement la visió no seria aquesta, amb la qual, per cert, coincideixo força. En el cas de la dona del president, estic d'acord, s'hauria de regular d'alguna manera. El que passa és que, clar, la instrucció que està fent Peinado és tan boja. La darrera aquesta que demostri que va estar a Londres quan...
1: perquè no té segell del passaport.
3: Crec que cap dels d'aquí tenim com a diari de capçalera o OK Diario, però si Peinado té algun dubte, doncs pot anar a OK Diario, que ha fet vídeos i vídeos de la graduació de la filla del president, on es veu, a més, que hi ha la Begoña Gómez. Té un punt de ridícul. I això fa que probablement hi hagi alguns votants d'esquerres que diguin, què està passant, no? Això treu la gravetat del cas Ábalos, o ja veurem què passa amb el cas Zapatero... Veurem les ramificacions del cas de Leire Díaz? No. Llavors, el que passa és que allà es fa un allioli amb tot i no sé si hi ha molts votants que puguin filar tan prim i diferenciar el que és la causa del germà amb la de la seva dona, amb la de la Leire o el propi Zapatero, que, per cert, parèntesi, jo crec que li fan més mal les joies que el cas plus ultra, que ja veurem el que hi ha, però si es pogués demostrar, doncs seria un cas greu, no? No ho sé, jo, pot ser que li funcioni al PSOE, que hi hagi votants que diguin això.
0: No dic que li funcioni, però que no tindrà aquest efecte devastador amb el que està pensant el PP, fantasejant el PP i el Todo Madrid. Aquest efecte devastador jo crec que no s'acabarà de produir.
4: Jo crec que el cas del germà i de la dona i el que sortia fins ara doncs era munició que PP anava trobant. Jo crec que el bingo l'han trobat amb Zapatero, perquè el Zapatero no només és un expresident, era el referent moral del PSOE dels últims anys i és qui el padrí polític de Pedro Sánchez. I, per tant, aquest tema... O sigui, la gent que pugui tenir dubtes de la dona, que jo en tinc, o del germà, el cas del Zapatero és massa gros. I després, estic d'acord amb el que deia el Marcos, la exageració de les sentències, de les condemnes, dels jutges, tota aquesta extrema fiscalitat contra tot el que tingui a veure amb el PSOE, vaja, ho he dit moltes vegades en totes les tertúlies de Catalunya, no? Respon a l'ordre de José María Aznar, de qui pugui fer que faci, i doncs hi ha alguns jutges com el Peinado que se'ls va a la bola directament i no entenc com el poder judicial no actua perquè comença a fer ridícul, i altres doncs, que davant d'una sentència d'Ábalos i companyia doncs, voten 20 i no sé quants anys de presó que, com dius, és exageradíssim en relació al que el delicte ha produït.
3: Que el que passa és que aquí, o sigui, Peinado és el més estrambòtic i, per tant, però entre Peinado i altres decisions judicials hi ha una gradació que jo crec que sí que és preocupant, no? Perquè diuen, no, però si dius això és que no creus en l'estat de dret. No, escolti, els que, per exemple, en el cas de... un que tothom té al cap, no? En el cas dels Jordis, no? De Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. L'acusació inicial que vam dir, escolta, si aquests dos senyors el que estaven dient a la gent és que se n'anés a casa, que no van fer res. I en aquell moment hi va haver també des de l'entorn del PSOE gent que va dir que, escolti, que sí, que se'ls acusés i que l'estat de dret funcionava i que la justícia funcionava com funcionava. Llavors, ara, quan s'adonen que realment el Suprem, ja no et dic l'Audiència Nacional, que també el Suprem funciona amb criteris, a vegades, sospitosament, favorables a determinades qüestions polítiques, sembla que descobreixin la sopa d'all.
4: No cal parlar de política, eh? Sandro Rossell va estar a la presó, no sé si 2 anys, no me'n recordo, i va acabar no res. Per tant, és veritat. I després, quan hi ha una enquesta...
3: I a la jutgessa la Mela la van promocionar.
4: Efectivament. I després les enquestes diuen que la majoria d'espanyols i catalans creuen que la política està, ai, la justícia està polititzada, és que és la pura realitat de la percepció de la gent.
1: Bé, en tot cas tenim aquesta sentència, que ara hi haurà recurs i que, per tant, veurem quin recorregut té i en els pròxims dies sabrem què passa amb la dona de Pedro Sánchez. Tània Tàpia, des de Madrid, gràcies, bona tarda.
2: Ja veieu que estem entretinguts, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Seguirem informant.
3: Has pogut dinar, Tàpia, o no?
2: Mira, hi havia molta gent al bar, però ha caigut un pinxo de tortilla i un gazpacho de la màquina, que sempre et salva.
1: Bueno. Un pinxo de tortilla i un gazpacho de la màquina. No sé jo si els nutricionistes...
3: Gratis,
1: No sé si els nutricionistes donen el vistiplau a aquest menú, eh?
2: És un dinar de resistència.
1: Ja ho veig. Ho veig. Bé, escolta'm, a veure si tens més sort amb el sopar. Tània, gràcies. Bona tarda.
2: Adéu-siau.
1: 11 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida anem a Girona, on hi ha embolic a l'Ajuntament de Girona.
5: Catalunya migdia.
6: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
7: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
12: Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
16: Quique Nazaret.
17: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé, segur. I això em va passar.
18: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Catalunya migdia.
19: El Mundial ha arribat a la fase final.
20: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
19: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
20: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
19: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
21: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
19: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
20: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
22: L'estiu ets tu.
19: Catalunya Ràdio.
22: La llum dins dels meus ulls.
23: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu.
19: L'estiu ets tu.
22: Quan em mires i somrius.
19: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: No. 9 minuts i seran les 4 de la tarda. S'ha acabat el govern tripartit a l'Ajuntament de Girona, fins avui governat per Guanyem, Junts i Esquerra. Gemma Geis, la fins ara vicealcaldessa, ha anunciat que el seu partit, Junts per Catalunya, trenca l'acord de govern i passa a l'oposició. Junts havia manifestat el seu malestar amb la gestió de l'alcalde, Lluc Salillas, i la mateixa Geis ha assegurat que ara ja se'ls ha acabat la paciència. Per tant, després de 3 anys de pacte tripartit, Junts ha decidit fer un gir de guió amb la mirada posada a les eleccions municipals del maig del 27. L'alcalde Lluc Salillas ha defensat que calia continuar el govern tripartit fins al final de la legislatura, apel·lant a la necessitat que Girona continués tenint un govern independentista i republicà, però Junts ha cregut oportú canviar d'estratègia. Així doncs, Salillas i el seu grup, Guanyem Girona, amb 8 regidors, i Esquerra Republicana, que en té 3, hauran d'acabar el mandat amb el govern en minoria. Recordem que fa 3 anys va ser el PSC, amb l'actual consellera Sílvia Paneque al capdavant, qui va guanyar les eleccions municipals amb 8 regidors, els mateixos de Guanyem, però amb uns quants vots més. Ara bé, el pacte de Guanyem amb Junts i Esquerra va sumar els 17 regidors, 3 per sobre de l'actual majoria absoluta, i per tant va desbancar Paneque al govern municipal. De moment, Sílvia Paneque no ha dit si repetirà o no com a candidata. Ara mateix el que falta saber a Girona és qui serà la candidat o candidata del PSC a les pròximes eleccions. Però el moviment de Gemma Geis i de Junts per Catalunya ha anunciat ja diumenge amb un article periodístic en el que ja venia a dir que s'havia acabat aquest pacte i la petició des d'ahir mateix de l'alcalde Lluc Salellas a dir que s'aclarissin si estaven dins o fora del govern. Cosa sembla tot plegat.
4: Aviam, aquí hi ha moltíssimes coses més enllà del fet concret. Jo pel que sé ja fa temps o ja fa setmanes o mesos que hi havia desavinences. Crec que la mateixa Gemma Geis diverses vegades havia queixat de la relació amb els socis de govern i per tant no és un anunci que pugui sorprendre la gent de Girona. També és veritat que és una sortida suau, a diferència de quan Junts va sortir del govern, quan governava Esquerra Republicana, ha sortit, i pel que he llegit, ella ha dit que tot el que sigui seguir amb el compliment del pacte, els seus vots hi seran, els temes nacionals, lingüístics, que farà una oposició constructiva i positiva. Per tant, no ho veig com una ruptura, diguem, més enllà del pacte de concepte. I ara parlaves tu de la candidata socialista, que segurament serà Sílvia Paneque, com tot indica, tot i que encara això s'està demorant, perquè, evidentment, aquest gest suposarà una crisi de govern del president Illa. Jo crec que la certesa que hi ha és que, independentment de si guanya Paneque les eleccions municipals que venen, que està per veure, no governarà perquè es tornarà a reeditar una majoria independentista que a Girona crec que hi és i crec que hi serà igualment, no? I, per tant, el nivell de ruptura ha sigut del govern, però crec que no és un trencament que faci pensar que a Girona puguin haver-hi governs alternatius, més enllà de si guanya el Salellas o el candidat d'Esquerra o Gemma Geis, I, per tant, configuraran un govern independentista passi el que passi, no? I, dit això, queda un govern molt en minoria. També, per cert, el candidat d'Esquerra no serà l'actual regidor, perquè és, si no m'equivoco, l'exalcalde de Sant Julià Ramis, que va guanyar les primàries, i per tant crec que a Salellas li espera un final de mandat una mica més complicat del que podia preveure.
3: El que passa és que pronosticar, que estic d'acord, que hi pugui haver de nou una majoria independentista quan has estat incapaç d'acabar la legislatura amb una majoria independentista, no sé si és el missatge més encoratjador pels votants independentistes, siguin d'unes sigles o d'unes altres, no? És veritat que les enquestes a Junts sempre li donen pitjors pronòstics que els resultats que acaben obtenint, però el panorama que tenen ara mateix és complicat, perquè ni en les municipals, ni en les autonòmiques, ni en les generals els hi pronostiquen, ja no que els hi pugui anar millor, sinó fins i tot que poguessin mantenir el que tenen fins ara. A mi no, la veritat és que no m'agradaria estar en la pell de qui hagi de decidir l'estratègia, perquè ara em trauràs carnet de punts.
1: Ja, estem a final de temporada, és moment de renovacions, eh?
3: No, però quan es tapen d'una banda, es destapen de l'altra. I això, clar, avui parlava, per exemple, amb gent de Girona i deien haurien d'haver sortit abans. Si era així, havien d'haver sortit abans. Surten massa tard. Queda un any. Però és veritat que la gran part de la legislatura els has fet amb ells. I si, a més, com bé expliques, el missatge és podem anar garantint una certa governabilitat perquè surts, És veritat, jo crec que han après la lliçó del que va passar a la sortida sorollosa del govern de la Generalitat, però tot i així no és fàcil d'entendre.
1: Però això passa sovint, és a dir, a l'Ajuntament de Barcelona va passar l'anterior legislatura, Jaume Collboni va deixar el govern de coalició amb Ada Colau un any abans per marcar perfil propi en l'últim any i després acabat sent ell alcalde.
3: Sí, sí, que això ho facin tots els partits no vol dir que estigui bé. Yeah. És a dir, perquè Jaume Collboni, que era... que moltes de les polítiques que havia fet Ada Colau portaven la seva signatura, era tinent d'alcalde
1: i
3: després semblava que no hagués governat mai amb ells, no? I probablement, doncs és això, estàs governant amb Esquerra, que és bèstia negra al Parlament i al Congrés, i amb la CUP i aquest entorn CUP Comuns, que també és els que estàs combatint des del punt de vista ideològic. Des d'aquesta lògica de Junts, té sentit que hagin sortit. Ara, si això ha de ser per tornar a entrar a la propera legislatura, doncs a veure com ho expliquen en campanya. Bueno. Tots, eh?
0: Bueno, a veure, ja llegint l'article del Punt Avui el diumenge, ja es veia que les excuses eren peregrines. No? És a dir, Lluc Salellas ha estat un alcalde convergent tipus de Girona. Ja des de que va, ja en campanya ja parlava de col·laboració público-privada. Sisplau. És a dir, un alcalde de la CUP rupturista no ha estat. Raons per trencar aquest... No, la raó és la que ha dit l'Òscar. Marcar perfil propi és legítim. A més, la Gemma Geis ha tingut problemes perquè factòtums de Junts, com el Jami Matamala, que no és de Junts, però que pesa molt dins del partit, no la volien. I, per tant, ella ha marcat perfil propi, s'ha imposat com a candidata, per tant, necessita fer coses per intentar guanyar les eleccions. El moviment, en aquest sentit, és lògic. Les excuses són una mica ridícules. Seria preferible que digués, escolti, trenco perquè vull definir el meu projecte per Girona i no el puc definir mentre estigui en el govern. No hi ha raons objectives per trencar el govern, però té dret polític a trencar el govern i presentar-se. Dit això, jo no seria tan optimista com el Jaume en que hi haurà una majoria independentista, perquè amb l'entrada d'Aliança Catalana... Jaume, veig que no veus que Aliança Catalana tindrà regidors?
3: Pues si entra... La diferència és que ell compta Aliança en aquella suma.
4: Jo no veig
3: en Lluc Salellas governant
1: amb
3: Aliança.
1: Però és que amb el cas dels ajuntaments és diferent. Els cas dels ajuntaments, en el moment en què no hi ha una majoria alternativa, acabes governant, si és el més votat, independentment de que tinguis o no majoria absoluta. Però vaja, veurem què és el que passa, que queda molt per les...
4: També, per cert, i no vull obrir cap meló ara, però d'aquí un any potser Carles Puigdemont està físicament a Girona i el seu impacte electoral, encara que no vagi cap llista, existirà.
1: Veurem què és el que passa. Neus Tomàs, Marcos Lamela, Jaume Clotet, gràcies a tots tres, fins la pròxima. Ho deixem aquí, arriben les notícies de les 4. Què rius?
3: Bon estiu. No,
1: perquè la Neus marxa de vacances. Ens quedem una setmana més. Què dèiem? Les notícies de les 4 i després la tarda de l'estiu de Catalunya Ràdio amb el Roger Carandell i amb la Marta del Cor o els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa local. Castelldefels prohibeix temporalment l'ús de pirotècnia davant l'elevat risc d'incendi. La mesura estarà vigent fins al 19 de juliol i afecta tot el terme municipal, tant els espais públics com els privats a l'aire lliure. El Baixador celebra la seva festa major aquest dissabte. Música, gastronomia i activitats per a tota la família protagonitzaran una nova edició de la festa major del barri del Baixador, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al carrer 514. I també aquest dissabte una nova campanya de donació de sang a Castelldefels. En horari partit de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la a la plaça Neus Català davant la biblioteca. Aquesta acció arriba emmarcada en la nova campanya d'estiu organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Si sí, per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
9: Castelldefels, així som.

De Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, comencem un nou magazín, així som, el magazín d'avui dimarts 14 de juliol. He tingut un lapsus i ja no sabia ni si avui era dimarts o dimecres. Malauradament és dimarts encara, no estem a l'equador de la setmana, tot just arrencant realment. Avui aquí a l'Així Som començarem de seguida amb el Cofi, ja coneixeu el nostre espai habitual de tertúlia política. Avui és el torn a 11:15 del matí de parlar amb el Partit Popular. Concretament, ens vindrà a visitar els estudis de Ràdio Castelldefels el regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Mobilitat, Pedro Paredes. Parlarem amb ell d'aquestes àrees, avenços que hi hagi en obres a la ciutat, així també com les darreres novetats de l'actualitat informativa de Castelldefels. Avui parlarem del Palm Market, també, que continua, ja coneixeu aquesta iniciativa d'enguany, aquest canvi de les nits d'estiu a la plaça de les Palmeres, que en aquesta edició de 2026 han passat a dir-se Palm Market, una primera edició que impulsa l'àrea municipal de comerç, una fusió i a la vegada una reimaginació i ampliació d'aquestes nits entre palmeres i el cinema entre palmeres, que oferien activitats d'oci fins a l'estiu de l'any passat. Doncs enguany, des del passat 26 de juny fins al 5 de setembre, tenim sota aquesta denominació de Palm Market a la plaça de les Palmeres un espai a l'aire lliure pensat per passejar, riure i gaudir d'una programació ben variada, pensada per a públics de totes les edats. De tot això en parlarem amb la regidora de Comerç, Mar Sicília. Avui també parlarem amb una banda local, estem parlant de la Vesta Band, un grup de Castelldefels que fa música pop-rock amb energia retrofuturista. Els vam poder escoltar en el marc del Dia de la Música que celebràvem fa poquet aquí a la ciutat i avui ens presentaran el seu nou EP. I seguirem parlant d'obres, en aquest cas de l'inici que ben aviat tindrem amb les obres del Parc del Castell, aquesta tanca perimetral que està prevista que es comenci a reconstruir, a actualitzar en les properes setmanes. Es tracta d'una obra de l'AMB i també parlarem del talús de Bisbe Urquinaona. Aquestes obres ens les explicarà la companya, la cap d'Espais Verds, Maria Ensardà, de l'Ajuntament. I acabarem avui l'Així Som parlant de novetats de la biblioteca, tot allò que ha arribat recentment els darrers mesos. D'això en parlarem amb la tècnica d'aquest equipament, Yolanda Zamora. I amb tots aquests continguts i entremig el butlletí informatiu de cadascuna de les hores de l'Així Som, on fem aquest repàs als titulars destacats, ja tindrem l'Així Som d'aquest dimarts 14 de juliol ben complet. Espero que us interessi tots els continguts que hem comentat i que ens acompanyeu al llarg d'aquestes 3 horetes que tenim fins davant, una miqueta menys de 3 horetes. Fins la 1 del migdia us farem companyia aquí en directe a Ràdio Castelldefels. Que tingueu molt bon dia i gràcies per triar-nos un matí més. Comencem!

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar el context informatiu de Castelldefels. Nou impuls per agilitzar els tràmits de la dependència. La sala de reunions del CEM Can Roca acollia el passat 8 de juliol la primera reunió d'un grup de treball per agilitzar el procés de valoració i reconeixement de la situació de dependència. El grup està format per professionals dels serveis socials municipals del CASAP Can Bou i del CAP al Castell, que treballaran de manera coordinada per millorar l'atenció a les persones que sol·liciten el reconeixement de la dependència. Actualment, als aproximadament 12 mesos d'espera, aquesta previsió de 12 mesos d'espera es vol convertir en un termini d'uns 60 dies màxim. A l'agenda del dia, pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola. Aquesta iniciativa, presa per l'Ajuntament, fa que la ciutadania pugui gaudir i seguir el partit de semifinals del Mundial aquest dimarts 14 de juliol a les 9 del vespre en una pantalla de grans dimensions instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. El maig enfronta les seleccions d'Espanya i França. L'acte més s'acompanyarà de música, DJ i animació prèvia a partir de les 8 del vespre. I la Biblioplatja Carme Romaní acull una nova sessió dels dimarts astronòmics. Sota el títol Observando el cielo sin telescopio a les 7 de la tarda, Alfonso López Borgoñoz d'Astrofels explicarà com observar el cel sense necessitat d'utilitzar un telescopi. L'activitat és gratuïta i oberta a tots els públics. I fins aquí el repàs informatiu de Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu. Servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: De barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són sis components i tres dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
1: Bona tarda. Què tal?
0: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
2: Hola, bona tarda.
0: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
3: Molt bones, com anem?
0: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a què es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us va conèixer, Albert.
1: Bueno, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, bueno, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max bueno, era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no? El meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt, molt igual. I va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps. I vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria i vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica...
2: No, com veus, l'Albert és el liante, o sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
0: Però tu ets el cantant, eh?
2: Sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música, jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, aleshores ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que a la cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, dir: hòstia, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar. Vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li quatre consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs em va liar ella, diu: ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho. De moment la gent li està agradant, anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure que fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira-hi del carro arribarem molt lluny.
0: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
3: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing... però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot, però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir: que raro que no pregunti si vull

0: tocar jo. I llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és algo que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent, i jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
1: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
2: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
3: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock. I m'agradava molt, no? I justament... jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a mil concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest canvi de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt, o sigui, més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda a seguir endavant, no? I... referència principal et diria Dani Fernández, coneixent l'Albert, sí. Que anava a contestar això, no?
2: Però... sí, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
3: Promoció.
2: Sí, el tema de promocions, ella està molt activa, té molts contactes i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí, i català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
3: una altra pel·li.
2: Per exemple, tenim una cançó, no, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ella al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No som persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi de mà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
1: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
3: Sí, sí, sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no? Com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. I llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines pues, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, pues, bueno, anem a treure-les.
2: Sí, això és una cosa com estranya, no? Que normalment treu sí. disc i després, o treus EP o treus, i després les cantes.
1: Sí.
2: El que estem fent és una mica com estrany, no? Que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. Perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Que creiem que encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic a sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
3: sí,
2: era.
3: Sí.
2: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. O, per exemple, a mi m'agrada molt el carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
0: Això és gràcies a l'Albert. Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé. No? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús estant nosaltres a l'escenari, ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
1: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc doncs, també té el seu què per la part de la producció ahir, del so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no? En directe.
3: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no? A casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari li vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, veres el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
2: No. Sí. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que n'hi ha cançons, el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no? D'estimar una persona...
3: Són poc originals, també t'ho dic.
2: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor, al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? A lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canviï una mica els plans, no? també l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que es parla bé al Max.
1: Que això costa, eh? S'ha de ser generós.
2: Això costa, és una cançó que...
1: Molt sí, bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
2: Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
1: A vosaltres.
2: Merci.

0: I continuem descobrint el comerç de proximitat de Castelldefels. Avui la nostra unitat mòbil amb el company Miguel Navarro s'ha desplaçat fins al carrer de la Llibertat, número 10, per visitar l'Àngel, una botiga de perfumeria, moda i complements que aposta per ajudar cada client a trobar aquell detall que la faci sentir única. Allà ens espera l'Àngel Antolí. Bon dia, Àngela.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs per començar, explica'ns una mica què és l'Àngel. Quant temps fa que formeu part del comerç local de Castelldefels?
1: Doncs portem aquí exactament 29 anys.
0: I com va néixer aquest projecte?
1: Jo sóc nascuda aquí a Castelldefels, tota la vida he estat al comerç, prèviament havia treballat en una perfumeria històrica aquí a Castelldefels, que era l'Anexo. Allà em vaig formar en perfumeria, complements, amb estètica, cosmètica. I l'any 97, aproximadament, vaig decidir amb una altra persona muntar un negoci i després em vaig quedar jo aquí sola i ha anat variant també amb els anys.
0: Mm-hmm. Què vols dir quan dius que ha anat variant? Ha anat variant també els productes que oferiu? Us heu anat adaptant o exactament quins canvis heu viscut tots aquests anys que porteu ja aquí a Castelldefels?
1: Doncs sí que hem anat canviant perquè el món de la perfumeria purament, que sempre ha estat una mica vinculat al complement, també ha sofert el tema de les grans companyies, no? De les perfumeries grans, que a nivell competitiu, a nivell de preu, no hem pogut competir. Llavors les grans firmes de perfumeria van alliberar el preu de venda públic, el qual va significar que per les petites botigues no poguéssim tenir cap tipus de marge, no podíem competir amb aquests preus. I llavors, en el meu cas, vaig anar dirigint el negoci cap a la moda, una miqueta de tot.
0: Mm-hmm. Moda, estem parlant també de complements, bijuteria, bosses, accessoris, una mica així en general?
1: Sí, exactament. Sempre havíem tingut complements, mm-hmm, perquè crec que el món de la moda, o el món de la dona, mm-hmm, avui dia també el món de l'home, vull dir, ara mateix hi ha el món de la perfumeria, hi ha els perfums nicho, no?, que són olors que poden agradar a qualsevol tipus de públic, no? Però és veritat que la moda, complements i tal, està molt, molt pensat per les dones. Mm-hmm. Així que... I la veritat és que t'obre moltes més possibilitats de venda. També és veritat que el que nosaltres busquem també, i crec que busca el client que ve a la botiga petita, és el consell. El consell, la proximitat, el tu a tu, no? I això, en aquest cas, és el que hem de cuidar, però moltíssim.
0: Home, és el que més s'agraeix, no?, del comerç de proximitat, aquest tracte personal, que ja coneguis a la persona que està portant aquesta botiga de proximitat, de comerç local, i aquí és on vosaltres també, amb els anys d'experiència, ens podeu assessorar a les clientes perquè trobem allò que millor ens escau o allò que... Anem amb una idea molt general i vosaltres ens ajudeu a aterrar-la i dir aquest podria ser un regal, no?, per exemple.
1: Exacte. És que és un avantatge, no? Jo crec que arribar a un lloc on et genera una confiança, on les coses que hi ha són boniques i potser vas amb una idea prèvia, però arribes allà i li dones una pista a la persona que hi ha darrere el taulell i hi ha una implicació, no?, en la que la vols ajudar, a que quedi bé, a que li quedi bé si es compra algú per ella, a que aquell dia o aquell dia especial, no?, que vol lluir, sigui el més adient possible, tenint en compte la seva personalitat, i fins i tot quan algú ha de fer un regal, ens interessa saber a qui va aquest regal per poder clavar una miqueta més, no?, el que aquesta senyora vol comprar.
0: Mm-hmm. Doncs ja per acabar, Àngela, hem dit que la teva botiga, l'Àngel, està situada al carrer de la Llibertat número 10. Ens falta la pregunta pràctica. Quin és el vostre horari?
1: Perdona, volia fer un incís. Llibertat 10 és la cantonada. L'entrada de la botiga és Doctor Ferran 16.
0: Ah, perfecte. Perfecte.
1: Bueno, no té escapatòria, perquè fa cantonada, però volia matitzar-ho. Uh-huh. Sí, digue'm, perdona.
0: Doncs, no, seria ja concretar també quin és l'horari perquè les persones que ens estiguin escoltant, que estiguin interessades, en quin horari es poden apropar a la teva botiga.
1: Doncs estem de 10 del matí fins les 13:30 i de 17:30 a 20:30, dissabte tarda tancat.
0: Uh-huh. I teniu també Instagram?
1: Sí, tenim Instagram, Moda i Complements l'Àngel, també el Facebook, tenim també, per les persones que estiguin interessades, nosaltres tenim via WhatsApp, tenim un grup de difusió en el que vaig entrant les persones a les que venen a comprar per primera vegada o clientes ja de sempre, perquè així també tenim un tracte molt directe. El nostre WhatsApp està ficat a la porta, que és el número de telèfon, on és un número d'empresa, per dir-ho d'alguna manera, uh-huh. I les persones que es vulguin apropar a la botiga i vulguin tenir aquest contacte amb l'Àngel, doncs benvingudes i podem tenir també un assessorament via virtual, no?
0: Mm-hmm. Molt bé, Àngela.
1: Molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies per apropar-nos la teva botiga, aquesta botiga L'Àngel, que està situada a la cantonada de carrer Llibertat número 10, però amb entrada des de Doctor Ferran número 16.
1: Exacte.
0: I agrair-te el teu temps i que vagi tot molt bé, que continueu amb molts èxits i molt més anys aquí de comerç local a la ciutat.
1: Moltíssimes gràcies per haver-me fet aquesta interview tan bona i tan improvisada, però fantàstica. I esteu tots convidats a venir a visitar-nos i moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu i molt bon dia. Fins la propera.
1: Bon dia, gràcies.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Yeah.

0: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
3: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat local de Castelldefels. Balanç positiu del dispositiu durant les Festes del Mar 2026 per part de policia local. Les Festes del Mar han tornat a ser tot un èxit de participació, reunint prop de 20.000 persones a la platja de Castelldefels al llarg d'aquest cap de setmana. Des de la policia local agraeixen el comportament exemplar de la ciutadania i fan un balanç positiu del seu dispositiu, sense incidències destacades, gràcies al treball coordinat de tots els serveis implicats i el civisme i la responsabilitat de la ciutadania. Obert el concurs de fotografia Viu al Parc. Les persones aficionades a la fotografia ja poden presentar les seves obres en aquesta edició número 32 fins al 20 de novembre d'enguany en un certamen que repartirà més de 1.000 euros en premis. Hi ha dues modalitats temàtiques, per una banda els parcs, destinada a fotografies que reflecteixin qualsevol aspecte del patrimoni natural i cultural dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foig, i la matinal, dedicada a les imatges captades durant la matinal Viu al Parc, que tindrà lloc el pròxim diumenge 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. I a l'agenda del cap de setmana, el Baixador celebra la seva festa major aquest dissabte. L'Associació de Veïns del Baixador, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una jornada festiva pensada per afavorir la convivència veïnal i el gaudí de petits i grans. La festa arrencarà a 7:45 del vespre amb el concert infantil de Los Traviesillos, a 8:00 serà el torn d'un bingo musical i a 9:00 un sopar popular que inclourà diferents opcions. I fins aquí el repàs informatiu a Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades d'aquesta jornada en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som!

0: El Parc del Castell és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat. És un punt de trobada per a moltes famílies, un espai verd molt freqüentat i també la porta d'entrada, un dels principals elements del patrimoni històric de la ciutat, el castell. Durant aquests mesos, aquest entorn està experimentant diverses actuacions de millora amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, protegir millor els espais verds i continuar posant en valor aquest indret tan estimat per veïns i veïnes. Per conèixer en què consistiran tots aquests treballs, avui ens acompanya Marian Sardà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament. Marian, benvinguda a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doncs per començar, explica'ns una mica quines feines estan duent a terme ara mateix al Parc del Castell.
1: A veure, de fet encara no... el lloc presencialment no s'estan duent encara, perquè el que si parlem hi ha dos projectes. Val? Un és el de la tanca perimetral, que és per tancar aquest parc, Parc del Castell, que està en el nostre municipi però està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona. I llavors, per facilitar el manteniment i també temes de seguretat, s'ha plantejat amb l'àrea metropolitana un tancat perimetral, val? Que tanca el parc. Llavors, el que s'està fent des que va començar el contracte, que ho porta l'àrea, no ho porta l'Ajuntament, és la construcció d'una tanca que en alguns punts, o sigui, de tots els metres de tanca hi ha 6 portes que estan amb un disseny propi que ha fet l'àrea metropolitana amb el servei de parts i amb els arquitectes que estan dins del servei. Llavors, aquesta producció d'aquesta tanca, tant com a fet a mida, com si fos un traje a mida, s'està executant. La col·locació d'aquestes encara no està prevista per ara mateix. En principi, a finals de juny, principis de juliol, havia de començar, avui hem de començar a veure, però s'està retardant. Moltes empreses ara s'estan trobant que hi ha manca d'estoc, les empreses no tenen material en estoc i produeixen a mesura que tenen contractes i va. Llavors esperem que així quan abans, perquè en teoria s'acabaria el novembre d'enguany. Intentaran l'àrea metropolitana que aquests plaços es compleixin, val? Això pel que fa a la tanca perimetral, que té uns trams amb tanca tipus Rivisa, que és aquesta malla electrosoldada més senzilla, però que no és un disseny propi. I després hi ha 6 portes com emblemàtiques dins del parc que estaran amb aquest disseny més treballat i més característic.
0: I per què s'ha considerat necessari fer ara aquesta actualització de les tanques, aquesta renovació?
1: A veure, hi ha trams que té tanca i trams que no. Llavors, aquest parc, clar, és un parc molt... és un turó, diguem, o sigui, a nivell de seguretat no hi havia una tanca que tanquessis. És que tu poguessis dir, tanco el parc a les 8 del vespre, posa't el cas, i l'obro a les 10 del matí de l'endemà. Clar, tot això ara mateix no es pot fer. En canvi, si tu tens un tancat perimetral, et permet poder doncs, mantenir de manera diferent, que bueno, és un lloc que a nivell de seguretat doncs, podràs estar tancat. De nit estarà tancat aquest parc.
0: Aquest projecte també parla de posar en valor l'entorn del castell. Com contribueixen actuacions com aquestes a millorar el nostre patrimoni?
1: Home, clar, quan tu fas una tanca ben feta, diguéssim, amb portes, amb característiques, perquè clar, tenim la primera fase del castell, que és la de la Casa de la Cultura i de que s'acosta des de Bisbe Quinaona, són totes les rampes de formigó i corten, que van tenir un premi FATA l'any 92, de dos arquitectes molt famosos, l'Elias Torres i el Martínez de la Peña, i aquestes tanques d'ara no les faran ells, però són del mateix material. Hi ha un intent d'harmonia i de tenir un disseny que lligui amb les preexistències del nostre parc, no? Com aquesta tanca que puja amb les pendents amb corten. Val? La nostra tanca serà amb les portes, aquestes 6 portes amb corten.
0: Sovint, quan pensem en espais verds, hem de pensar en aquest equilibri entre accessibilitat i protegir també la vegetació. Tu, com a cap d'aquesta àrea, aquesta unitat d'espais verds de l'Ajuntament, com trobeu l'equilibri?
1: A veure, el que ajuda molt és el civisme de la gent, no? Els usuaris. Quan més cívics són, més fàcil és trobar aquest equilibri, perquè tu protegeixes el verd, perquè si no en la nostra latitud és difícil el verd, perquè l'aigua és una altra... O sigui, la temperatura dona, no? El, diguéssim, el paisatge, però el color te'l dona l'aigua. Quan tu tens aigua, tens color. Si no, no tens color. No? Llavors, aquest intentar preservar, o intentem preservar, doncs moltes vegades veuràs que hi ha aquells cordes que són perquè les mascotes no entrin, perquè la gent no trepitgi, per protegir aquesta vegetació. Una tanca com aquesta perimetral encara també és més contundent, no? Perquè és una tanca i que evites això inclús de cara a la seguretat del parc, el saber que allò es tancarà, no poden haver-hi doncs, actituds o accions que no serien recomanables de trobar en un parc, no?
0: Mm-hmm. I ens estaves comentant a l'inici ara de l'entrevista, mencionava aquest calendari que l'AMB està en marxa intentant reprogramar aquest inici, que en principi estava previst per ara, però s'està endarrerint. Per tant, què podem esperar una vegada que ja comencin les obres? Hi haurà també algunes afectacions per l'ús que es fa del parc, que es podrà emprar amb normalitat o hi haurà unes restriccions?
1: Jo crec que ja es donaran restriccions. Clar, no es farà... restringirà l'hora, no? Per no... es deixaran passos alternatius, però sempre hi haurà igual algun pas que algú està acostumat a fer servir perquè li és més directe des de casa seva, doncs que aquell es trobi tancat i perquè l'altre estarà obert. S'intentarà deixar passos alternatius, però clar, sempre a les obres hi ha un moment crític. El que passa que això són obres que com molta producció es fa en un taller, és d'instal·lació, llavors no són tantes hores. No? Com si tu estàs construint amb paleteria, no? Estàs fent, és diferent, però si tu estàs fent un producte que el fas en un taller i l'instal·les, evidentment que no serà en un moment, però no és tanta l'afectació com si estàs fent-ho d'obra, no? Amb maons o amb...
0: I paral·lelament a aquest projecte de la tanca perimetral del castell, també es farà una actuació al talús que dona al carrer Bisbe Urquinaona. Quin problema presentava aquest punt?
1: Mira, a Castelldefels ens trobem en diferents indrets que, per la topografia, en alguns casos perquè eren antigues pedreres que s'abandonen i el material rocós es fragmenta per la meteorització, per l'efecte del clima. O sigui, si tu tens unes roques i els hi cau aigua o a l'hivern fa fred i hi ha una dilatació, es dilata i a l'hivern es contrau, tot aquest meteoritzen els blocs rocosos, llavors hi ha risc de que caiguin. Llavors, ja fa molts anys, en l'any 90, es va fer una primera estabilització, però clar, i es van posar unes malles, que si algú mira veu que hi ha malles posades, però hem de millorar aquesta estabilització. I es torna a fer, després de tants anys, doncs una actuació de millora per garantir la seguretat de que no pugui haver-hi cap... Ara s'ha fet... hi ha uns elements ara per contenir, perquè no hi hagi risc ara, perquè és un lloc on passa molta gent, però quan ja ho fem ja serà definitiu, saps? O sigui, es posaran bolons, malles de torsió, bueno, tots els materials típics de l'estabilització de talussos. Mm-hmm. Això ho farem nosaltres i estem treballant ara doncs, amb l'empresa, s'ha de fer un pla de seguretat perquè tota aquesta gent, totes les obres fem plans de seguretat, no? Però com és un sector ara que està molt, molt demandat per tot el que va passar a DIF, totes les nostres carreteres, tots els aiguats, tot això afecta molt els sistemes rocosos que estan amb les infraestructures, llavors és un sector molt demandat i no queden aquestes empreses. Nosaltres bueno, estem amb una que hem adjudicat, però estem treballant el pla de seguretat perquè els propis treballadors han de tenir un pla de seguretat si cabe més exhaustiu que qualsevol altra empresa, perquè són treballadors en alçada, si estan treballant penjats. Clar. Vull dir que nosaltres volem fer-ho bé i bueno, si hem de trigar una mica més, però ho farem quan estigui tothom preparat per fer-ho bé. I bàsicament són aquestes dues, que les dues no van al temps que voldrien que anessin, eh? Però hi ha qüestions sobrevingudes, no? Com bueno, que l'oferta d'empreses d'aquest tipus ara a Catalunya estan desbordades de feina, i llavors bueno, doncs hem pogut agafar la que hem pogut agafar, hem contractat i estem treballant el pla de seguretat.
0: Doncs quedem pendents també del calendari d'aquesta altra actuació. Seguirem de prop des de Ràdio Castelldefels per obtenir més informació a mesura que vagi avançant tot. Sí que m'agradaria acabar amb una pregunta sobre el pla de seguretat, perquè aquest acostuma a ser sempre el pla final, el punt final, no?, d'aprovació, perquè ja quan arriba a la Junta de Govern local s'aprova el pla de seguretat i ja significa que la setmana següent comencen les obres,
1: sí,
0: bàsicament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és així. Clar, tu no pots començar una obra si aquest pla no està aprovat. Però per aquest pla estigui aprovat, el coordinador de Seguretat i Salut ha de fer un informe. Sense l'informe d'aquest coordinador no es pot aprovar. Llavors es fa l'informe, el coordinador passa a la Junta i la Junta ho aprova. Llavors ja és el pistoletazo de sortida per l'administració per poder executar l'obra. Llavors tot, ja tothom està tranquil de que es tindran en compte les mesures que diu el pla. Val? Per als treballadors, per als vianants, per tothom, no? tot el que pugui ser afectat per aquella obra.
0: Un altre punt molt important per comprendre com funciona el calendari des de que es pensa en una millora a la ciutat fins a que es pot executar tots els termini i tots els passos que s'han de passar.
1: Clar, són molts passos, perquè has de redactar el projecte, aprovar-lo, adjudicar les obres, després el pla de seguretat, o sigui, tot sembla, i podries fer-ho molt ràpid, però els tempos de l'administració, que és lògic també, no? Perquè ha de passar doncs, informació pública, no? Tot són uns procediments establerts que són necessaris, no? Per fer, intentem fer sempre el millor que podem i intentant sempre fer el millor que sabem, no? També les empreses externes com des de la pròpia administració, no? Els treballadors públics, tothom ha d'intentar fer-ho el millor que pugui.
0: Clar, hi ha el que dius, hi ha moltes variables a tenir en compte, igual que ens passa quan fem obres a casa nostra.
1: Igual.
0: És el mateix.
1: Però, clar, perquè les variables que poden aparèixer a vegades són insospitades, que no pots ni imaginar que apareixen unes coses que no t'ho pots imaginar realment. No? O sigui,
0: clar,
1: intentes preveure qualsevol contingència, però sempre apareixen coses curioses que no havies pensat, perquè l'espai és públic, hi ha molts actors, no? I agents que... Però bueno, el que té a veure amb la pròpia seguretat, això sí que està contemplat, però sempre hi ha alguna sorpresa que bueno, en molts anys vas aprenent i incorpores sorpresa.
0: Doncs les obres, com dèiem, sempre comporten algunes incomoditats, però també són una gran oportunitat per conservar i millorar els espais públics que formen part del nostre dia a dia. En aquest cas, doncs, parlàvem del Parc del Castell, un dels indrets més emblemàtics de la nostra ciutat. Així que ara, amb aquesta visió de, en els pròxims mesos, aconseguir que encara sigui més segur, més accessible i agradable per a veïns i persones visitants. Marian Cerdà, cap de la Unitat Intermèdia d'Espais Verds de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels i per explicar-nos tots els detalls dels projectes.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Adéu, bon dia.
1: Vinga.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, que és el títol d'una novel·la de la Nadia Ouassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres? Segons la nota de l'autora, la Nadia Ouassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Ouassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Haim, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte. I li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills. I veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment, i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algo per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entri noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviem de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural.

0: La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa.
1: En el context, no?
0: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població, l'insomni.
1: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut,
0: sí.
1: A l'hora que fa reflexionar.
0: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
1: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
0: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
1: Ah.
0: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. Llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica, bueno, aquí el meu italià és molt precari, Ferrovi del México es podria convertir en la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
1: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Kesley's Charles.
0: Exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se al Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Kesley's Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos a una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic, i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona,

0: sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no? Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
1: Ah, per què? Singular.
0: Perquè, exacte, perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris es diu... porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
1: Res gratuït ni causal. Ni casual, la causa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
0: sí?
1: També durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà doncs, armaris amb... o unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
0: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
1: S'improvisaven espais de lectura gratuïts, ja no havia... Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent que retornaria els llibres, imagino, no?
0: Sí.
1: No sé com acabaria la història.
0: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no?, la lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?, amb bona intenció.
1: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Carmus.
0: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental, i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa, la nord-americana, la Bonnie Carmus, i està publicat per Salamandra en castellà, i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units, i la seva protagonista, l'Elizabeth Thot, és química de formació. I de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal. I Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que tu deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
1: Va existir de veritat aquest personatge?
0: No.
1: No.
0: Bueno,
1: en ficció.
0: No sé si la Bonnie Carmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
1: Però hi havia un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era, i era americà, m'he recordat.
0: Bueno,
1: no sé.
0: Potser sí, eh?
1: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Herron, Les Hores Secretes.
0: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les Hores Secretes, de l'escriptor britànic Mick Herron, està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses, perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han ha estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb les Hores Secretes, recuperem, tot i que les Hores Secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobrir una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic. I amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
1: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
0: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs, és com que a vegades les persones no deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últimos días en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I com diu Márai en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Márai a la novel·la es refereix com a Sinbad. No sé si recordeu Sinbad. Sinbad era les seves aventures allà en de los mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Sinbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom no? pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no? Que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Márai relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
1: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
0: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no? Com que et transporta en una altra època.
1: Sí. Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcio Comas, L'home que va vendre el món.
0: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem de el Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcio Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlava ara, Anna, l'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és una cosa que també tenim molt, molt proper i molt present.
1: I
0: no? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. i com s'extén aquesta, tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir o què és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
1: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
0: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el Dia del Medi Ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització, no? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no?, en el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
1: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Yolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
0: Això. Aquestes i molt més. Us
1: estaré esperant, i moltes més.
0: I molt més.
1: Moltíssimes gràcies, Yolanda Zamora.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bon dia.
0: Igualment. Adéu.

Amb aquesta darrera entrevista de les novetats que han arribat els darrers mesos a la biblioteca, doncs arriba el moment d'acomiadar-nos fins demà dimecres. Dimecres, dia de mercat ambulant aquí a la ciutat. Atenció a aquestes temperatures, perquè encara continuem amb l'onada de calor. Atenció també al que comentàvem al llarg del matí d'avui, aquest risc que encara continua actiu per risc d'incendis forestals. Continuem amb aquesta prealerta amb els serveis municipals en coordinació també davant de qualsevol possible incidència. Esperem que no. A més, recordem com a acte d'agenda aquesta tarda que tenim aquest partit de semifinals del Mundial Espanya-França, que el podrem viure en directe amb aquesta gran pantalla que ja està instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. Esperem que puguem guanyar i que arribi també la gran final aquí a la ciutat i que puguem gaudir-la i viure-la en cohesió, en comunitat i amb aquests dispositius de policia local que ahir també en parlàvem aquí a l'Així Som. I tot això, com sempre, ho podeu recuperar a radiocastelldefels.org. Amb això us desitgem que acabeu de passar molt bon dia i si voleu seguir més informats i informades, de seguida comença l'informatiu local amb la companya Zeneida Martín. Això és tot, demà més i millor si és possible. Fins demà, molt bon dia!

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazine de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 14 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels reforça les mesures de prevenció davant el risc d'incendi forestal i prohibeix temporalment l'ús de pirotècnia. L'Ajuntament de Castelldefels manté activades les mesures preventives davant l'elevat risc d'incendi forestal i ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. Les Festes del Mar tanquen una edició de rècord amb prop de 20.000 visitants. Les Festes del Mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. Prop de 20.000 persones han participat en una edició marcada per la gran afluència de públic i el bon ambient als diferents espais de la festa. L'esport omplirà l'estiu i la tardor de competicions i activitats a Castelldefels. Castelldefels afronta els pròxims mesos amb un calendari esportiu intens que reunirà competicions d'àmbit local, estatal i internacional en diferents equipaments de la ciutat i també a la platja. I Castelldefels instal·la una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La plaça de Teresa Claramunt es convertirà aquesta tarda en el punt de trobada dels aficionats al futbol. Comencem!

0: L'Ajuntament de Castelldefels manté activades les mesures preventives davant l'elevat risc d'incendi forestal i ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi, tant als espais públics com privats a l'aire lliure. La restricció estarà vigent inicialment fins al 19 de juliol, tot i que es podrà ampliar si les condicions meteorològiques no milloren. La decisió arriba després de diversos dies marcats per les altes temperatures, la baixa humitat i la sequedat de la vegetació, unes condicions que mantenen Castelldefels en una situació de risc elevat d'incendi forestal. Paral·lelament, el Pla Alfa continua activat en el nivell 2 i Protecció Civil insisteix a extremar totes les mesures de precaució. Aquesta situació es va posar de manifest la setmana passada amb el greu incendi forestal de Gavà, molt a prop del terme municipal, del nostre municipi, terme municipal. La policia local es va desplaçar fins al municipi veí per donar suport al dispositiu d'emergència, col·laborant en el desallotjament preventiu dels habitatges sota la coordinació de la policia local de Gavà. El sotinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, explica com es va desenvolupar aquesta actuació conjunta i destaca la coordinació entre els diferents cossos d'emergència.
1: Doncs mira, com no pot ser d'altra forma, nosaltres amb tots els municipis veïns tenim una relació molt fluida a nivell de comunicació i a nivell de col·laboració. Vull dir, tenim reunions periòdiques, ens tractem bastant bé, i en el moment que qualsevol municipi té qualsevol circumstància excepcional, vull dir, la resta de municipis, tant nosaltres com ells, actuem i oferim la col·laboració. I desgraciadament, el dimecres a Gavà, doncs, va produir un incendi que va entrar molta violència, va ser a la zona de les Ferreres, va engegar, les condicions són extremes, no ho oblidem, va engegar amb una virulència tremenda, va amenaçar bastantes vivendes i aleshores nosaltres d'immediat ja vam oferir el nostre ajut, vam anar cap a Gavà i vam col·laborar del desallotjament d'algunes vivendes d'alguns barris de Gavà sota el comandament, evidentment, de lo que és la policia municipal de Gavà. Nosaltres vam enviar tres cotxes i vam estar col·laborant sota les seves ordres amb desallotjament concretament al barri de Can Tries, on les flames ja estaven entrant en alguna vivenda, no? I per sort va canviar el vent, va marxar el foc cap a l'interior i va estar cremant un dia o dos, però no va ser, per sort, lo agressiu que inicialment se va engegar. I recordo que la col·laboració intermunicipal entre policies és fantàstica, estem en contacte permanent, d'igual forma que si a Castelldefels tenim un fet excepcional, podem comptar amb els veïns que d'immediat, i això ha succeït més vegades, han estat aquí. Nosaltres vam anar a acabar, ho tornarem a fer les vegades que calgui, igual que ells venen aquí.
0: Precisament arran d'aquest episodi i de la situació de risc generalitzat, l'Ajuntament va convocar una reunió extraordinària amb tots els serveis implicats en la prevenció d'incendis per analitzar l'evolució de la situació i reforçar les mesures de seguretat. D'aquella reunió en va sortir una de les decisions més destacades de les festes del mar, la suspensió de l'encesa de bengales prevista a les Torres de Guaita, un dels actes més emblemàtics de la celebració. Segons explica el sotinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, es va optar per aplicar el principi de màxima precaució davant d'unes condicions excepcionals de risc.
1: El que no podem més oblidar és tot el tema de evitar riscos, ser conscients d'on estem i tenir molt clar que el perill el tenim a sobre. Fins que les condicions climatològiques no canvien, que no se veu ara cap canvi important, favorable, m'ho vull referir, doncs l'Ajuntament va decidir el divendres fer una reunió extraordinària per afrontar aquest escenari que estem vivint, que és una mica excepcional, insisteixo, perquè estem amb una càrrega de biomassa als boscos tremenda, brutal, del que es va produir aquesta primavera passada. La vegetació va créixer, la biomassa va créixer, això s'ha secat. La gestió dels boscos, la veritat és que deixa molt que desitjar, tot i que aquí estem fent les franges i intentem fer el màxim possible, però amb aquesta situació el risc està. L'Ajuntament, en bon criteri, va decidir suspendre algunes activitats, com pot ser, com tu has dit, les bengales de Torre de Guaita, que és un fet molt, molt xulo, no? Quan s'encenen, que d'alguna forma avisava de que arribaven pirates, té un simbolisme especial per a la Festa del Mar, però evidentment les condicions eren les que eren i s'ha de tenir molta cura. I estem una mica preparats, tant de bon cap dia pugui tenir que parlar aquí de cap incendi, i estem tots alerta del que es pugui passar. Però una vegada més, aprofito els vostres micròfons per demanar a la ciutadania, ho faig sempre, puc arribar a ser pesat, de que estem en una situació excepcional de risc d'incendis, és vermella plus màxim, com vulguis dir-li, i hem d'evitar qualsevol cosa perquè...
0: Els serveis d'emergència també alerten que la situació continua sent delicada després de moltes jornades consecutives de calor intensa. L'acumulació de dies amb risc elevat obliga a tots els dispositius d'emergència a treballar sota una gran pressió i dificulta encara més la resposta si coincideixen diversos incendis de manera simultània. El sotinspector Leo Piqué explica que aquesta és una de les principals preocupacions dels serveis d'emergència mentre no canvien les condicions meteorològiques. L'escoltem.
1: Sí, ara mateix, si tinguéssim algun incendi, hem de tenir en compte que ja venim d'un sistema d'emergències molt saturat, que està treballant nit i dia. Això vol dir que, tot el que són bombers, SEM, Protecció Civil, ja té un cansament a sobre de molts dies, de molta intensitat, perquè no estan descansant pràcticament. Després el que més es preocupa és la simultaneïtat d'aquests incendis, l'envergadura que agafen la simultaneïtat. Llavors, la simultaneïtat no tenim suficients recursos, vull dir, seria impossible, perquè si se'ns donen 3-4 grans incendis, bombers no té capacitat d'afrontar-los com caldria a tot. I no perdem de vista que un any normal, doncs, a la millor les situacions de risc, com tu dius, del 30-30-30, famós, no? de més de 30 graus, un vent de més de 30 km per hora i una humitat relativa de menys del 30%, són circumstàncies que pràcticament fan inviable l'atac a un foc amb garantia. No? Doncs és que, desgraciadament, si aquests fets se donaven 10 dies cada any, doncs aquest ja en portem 20 o 30. No? I això suposa un risc tremendo i esperem que aquestes condicions tan favorables pel foc i siguin aviat desfavorables i siguin favorables per poder atacar-los i sobretot que no se donin. No?
0: Per acabar, recordem alguns dels principals consells de prevenció davant del risc d'incendi forestal difosos pels serveis d'emergència. Evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna, no utilitzar pirotècnia ni fer foc a prop de les zones forestals, no llançar borilles i avisar immediatament el 112 si es tracta de fum o qualsevol indici d'incendi. Escoltem.
2: Davant del risc d'incendi forestal. No llencis borilles ni llumins, encara que semblin apagats, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Neteja el jardí de vegetació, mantingues la distància de 6 metres entre els arbres i evita que les capçades es toquin entre elles i toquin la façana. Evita activitats de risc que puguin provocar incendis forestals. Si vas al medi natural amb vehicle particular, no aparquis als vorals de camins i carreteres. Cal deixar lliures les vies perquè hi puguin circular els vehicles d'emergència. Si l'incendi arriba a casa teva, refugia't a dins, tanca portes i finestres, tapa qualsevol forat i truca al 112. No et moguis d'on ets si no ho indiquen les autoritats o els serveis d'emergència. En cas de dubte, truca al 112.
0: Les festes del mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. Prop de 20.000 persones han participat en una edició marcada per la gran afluència de públic i el bon ambient als diferents espais de la festa. Durant 3 dies, la ciutat ha ofert una programació que ha combinat cultura popular, música, gastronomia, activitats familiars i tradició marinera al llarg del passeig marítim. El desembarcament pirata ha estat un any més l'acte més multitudinari, però també han registrat una gran participació al Mercat del Mar, als concerts, al Nou Tordeo dels 90, la sardinada popular, els focs artificials, la diada castellera, la cantada d'havaneres i les activitats esportives programades durant el cap de setmana. El regidor Pedro Paredes fa un balanç molt positiu de l'edició d'enguany. Destaca que les festes del mar ja s'han consolidat com una de les grans cites del calendari festiu de la ciutat. L'escoltem.
3: Bueno, pues muy contentos de este inicio de las fiestas del mar. Recordemos que va a ser unas fiestas del mar que ya son una tradición en nuestro municipio, con este desembarco pirata que atrae muchísimo público y es una atracción fantástica para todo el mundo, tanto para los más pequeños como también para los mayores, porque es una actividad y una representación que gusta muchísimo. Y la verdad que ha sido, el balance es fantástico. Todas esas actividades que hacemos en playa, acostumbrada a la ciudadanía siempre a hacer todo más en el municipio, más en el centro urbano, cuando nos trasladamos a la playa, pues agradece mucho porque es una actividad que es un cambio de ubicación que a la gente le gusta.
0: Paredes també subratlla que la celebració a la platja contribueix a atraure milers de visitants. Molts d'ells han arribat d'altres municipis, especialment en actes tan consolidats com el desembarcament pirata, el castell de focs artificials o les noves propostes musicals incorporades aquest any. L'escoltem.
3: Castelldefels, cada cosa que hagamos, y más en playa todavía, pues ya tiene de por sí el público correspondiente que viene a pasar el día a nuestras playas. Si encima le añadimos actividades con atracción, pues todavía es un foco más para que la gente venga, ¿no? Yo recuerdo el domingo, no, el sábado, ahora no recuerdo cuándo son los fuegos, la cantidad de gente que venía por carretera, porque muchísima gente también viene de fuera a verlo, porque ya históricamente es una actividad que gusta muchísimo, también con el tardeo que hubo de los 90 también atrajo muchísima gente, y pues bueno, el balance es fantástico, creo que fue todo un éxito y así la gente lo pudo disfrutar y todo fue fantástico. Como sabe policía, también no hubo grandes incidències, per tant, millor encara.
0: Des de la policia local també es fa un balanç molt positiu del desenvolupament de la festa. El sotsinspector Leo Piqué destaca que, malgrat la gran concentració de persones, no s'han registrat cap incident. L'escoltem.
1: Doncs sí, un any més van arribar les festes del mar i, com ja venim observat de fa una sèrie d'anys, pràcticament estan sent les festes més multitudinàries de Castelldefels, fins i tot jo m'atreviria a dir, amb tots els respectes, de la festa d'agost, de que probablement hem tingut més gent que puguem tenir alguns actes de la festa d'agost. El balanç és positiu, la veritat és que, a pesar de la quantitat de gent que ens ha visitat, que no m'atreviria a donar una dada, però podem estar parlant de 15.000 persones, 20.000, alguns dies concrets, sobretot el dissabte, perquè no hem tingut cap incident greu, i jo crec que d'això hem d'estar tots orgullosos, d'una festa tan multitudinària, amb activitats tan diverses, des del desembarcament pirata, pirotècnia, tardeos dels 90, no? Mucha gent se ven arriba, tot el que són parades, tot el que són serveis, doncs, i amb temperatures que relativament ens han respectat, doncs no hem tingut que destacar cap intervenció important, i jo crec que una vegada més felicitar la ciutadania i tothom que ha treballat amb aquest dispositiu, sobretot de l'Ajuntament, i m'agradaria aprofitar per felicitar la Brigada d'Obres, que ha treballat, sempre està allà darrere, ningú ho veu, però es fa una feina molt important. Departament de Cultura, no han parat, Comerç i d'altres departaments de l'Ajuntament que han estat pendents de que això, gràcies a ells i la col·laboració, evidentment, de la policia local, que ens encarreguem d'una part de lo que és la programació, doncs crec que ha sigut un èxit, i sobretot de la col·laboració ciutadana.
0: Per garantir la seguretat de milers d'assistents, l'Ajuntament va desplegar un ampli dispositiu coordinat per policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i la resta de serveis municipals. Aquest any el dispositiu es va reforçar especialment a la plaça de les Palmeres, que ha concentrat bona part de les activitats musicals i del Mercat del Mar, un dels espais amb més afluència de públic. Leo Pliqué ens explica com ha sigut aquesta planificació. L'escoltem.
1: Doncs mira, la Festa del Mar són unes festes que tenim ja molt treballades de fa molts anys, i el que sí que és veritat que des que van començar, doncs, ja a ser multitudinàries fins ara, doncs, han hagut una sèrie de canvis, sobretot a més activitats, més avanços i sobretot més visitants. I això el que fa és que el dispositiu que ja tenim més o menys muntat sempre, que funciona relativament bé, doncs l'hem d'adaptar una mica a les circumstàncies noves. Aquest any, per exemple, es preocupava molt l'increment d'activitats a la plaça de les Palmeres, no? Abans era el Mercat del Mar, però aquest any hem tingut una intensitat molt potenta a les Palmeres amb moltes casetes, amb aldinguetes, amb activitat musical, i això ens ha fet esforçar-nos més en aquest punt per tal d'evitar conflictes, no? Vull dir, i a més, com tu bé dius, els tardeos van ser molt intensos, el dissabte tard dels 90 va ser tremendo la situació que va tenir, i ho afrontem doncs amb recursos, maximitzant al màxim tots els recursos possibles. També comptem amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, sobretot el que són el tema d'ordre públic, les activitats musicals, que de vegades, doncs, quan ja se fa tard, el risc s'incrementa. I jo crec que doncs, això, juntament amb la protecció de desembarcament pirata, la pirotècnia i donar seguretat a lo que és tot el que és el tema comercial, doncs pràcticament jo ara m'atreveria a dir si hem tingut algun robatori. En baralles no n'hem tingut cap, crec que tant quantitat de gent i que acabem sense cap baralla és molt meritori.
0: L'Ajuntament també ha volgut agrair la implicació de les entitats, associacions i serveis municipals que han fet possible aquesta edició i que es consolida les festes del mar com una de les celebracions més multitudinàries i emblemàtiques de l'estiu de Castelldefels. Castelldefels afronta els pròxims mesos amb un calendari esportiu intens que reunirà competicions d'àmbit local, estatal i internacional en diferents equipaments de la ciutat i també a la platja. La programació, impulsada amb la col·laboració de les entitats esportives locals, inclou tornejos, campionats i activitats que s'allargaran fins al mes d'octubre. La regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, destaca la gran varietat de competicions previstes i fa un repàs de les principals cites que acollirà Castelldefels durant els pròxims mesos. L'escoltem.
4: Però tenim el Hockey Beach el 18 de juliol, a la platja. Tenim un torneig de tenis taula joves, que és Ciutat de Castelldefels, al pavió de Can Roca, el dia 17 i 19 de juliol, de 9 a 21. Tenim un campionat internacional de jiu-jitsu a l'1 d'agost en el pavelló de Can Vinader, de 8 a 22, tot el dia. Tenim el partit de festa major el 15 d'agost al camp de Canyars a les 7 de la tarda. Amb l'Horta jugarà la Unió Esportiva Castelldefels i a l'Horta. Tenim el torneig d'ajedrez, escaig. També tenim un campionat d'Espanya de vela ligera el 28 i 29 d'agost. Tenim marxa aquàtica el 19 de setembre. Tenim una velada de boxa el 26 de setembre i un torneig que acabem la temporada de platja d'Ultimate, que és el frisbee, del 16 al 19 d'octubre.
0: Amb aquesta programació, Castelldefels consolida la seva aposta per l'activitat física i es manté com un dels municipis amb una oferta esportiva més àmplia del territori, tant per als esportistes federats com per a la ciutadania que vulgui gaudir de l'esport durant els mesos d'estiu i inici de la tardor. Castelldefels ha instal·lat ja una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La plaça Teresa Claramunt es converteix aquesta tarda en el punt de trobada dels aficionats al futbol. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui gaudir en directe de la semifinal del Mundial de Futbol Masculí entre les seleccions d'Espanya i França. El partit començarà a les 9 del vespre, però les activitats s'iniciaran una hora abans. A partir de les 8 hi haurà música, DJ i animació per crear l'ambient festiu abans de la retransmissió del maig, que decidirà un dels finalistes del Mundial. La regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, destaca aquesta iniciativa que permetrà que els veïns i veïnes puguin compartir una cita esportiva. L'escoltem.
4: Sempre que les seleccions siguin femenines o masculines, arriba una semifinal, una final, doncs ens volquem al carrer perquè la ciutadania es pugui juntar i podem viure junts aquests esdeveniments. Com tu has dit, serà demà dimarts, dia 14, a la plaça Teresa Claramunt, davant dels instituts, i jo crec que començarà a les 8. A les 8 començarà una mica de DJ, una mica d'animació, i a les 9 doncs, ja començarem a veure el partit. Des de l'Ajuntament convidem a tota la ciutadania perquè vingui amb aquest gran esdeveniment i sobretot recalquem que volem que sigui un acte festiu, familiar i de convivència. Per això intentem també dir a la ciutadania que celebrem el partit amb civisme, amb respecte i amb responsabilitat. Tindrem un punt lila també allà a la plaça Teresa Claramunt. Aquest punt lila tenim en tots els esdeveniments i és un servei d'informació i sensibilització, ja ho sabem, davant de qualsevol cosa que pugui passar. I bueno, la retransmissió comptarà amb un important dispositiu de seguretat, hem d'estar tranquils, però hem de conviure, respectar els altres i acabar aquest esdeveniment doncs, bé.
0: Per la seva banda, el regidor Pedro Paredes explica que des d'ahir s'està treballant en el muntatge d'una pantalla de grans dimensions que permetrà millorar la visibilitat. L'escoltem.
3: Pues sí, esta tarde en la Plaza Teresa Claramunt, a partir de las 8, tenemos instalada, bueno, ya está instalada, desde ayer por la tarde empezaron los preparativos para la instalación de esta pantalla, que va a ser, si no tenemos los datos equivocados, la segunda más grande de Cataluña. Recordemos que va a ser de 10 metros por 5, es decir, 50 metros cuadrados de pantalla. Sí, es verdad que hace 2 años, cuando la selección jugó la Eurocopa, también pusimos una pantalla en ese mismo recinto y era más pequeña, y una de las ideas que traía la gente, que claro, como había muchísima gente, la gente que estaba más al fondo, pues al ser una pantalla más pequeña se veía diferente, se veía un poquito peor, y por eso este año se ha optado por hacerla muchísimo más grande para que todo el mundo la pueda disfrutar. Así que animamos a todo el mundo que a partir de las 8 tenemos una animación de 8 a 9 y a partir de las 9 pues ese partido, que esperemos que vaya todo bien, y sobre todo animar a todo el mundo que vaya, que sea muy cívica, que venga a pasárselo bien, a disfrutar y a gozar con la selección y animarla para ver si podem arribar a la final deseada d'aquest fin de setmana.
0: Per garantir que l'esdeveniment es desenvolupi amb normalitat, l'Ajuntament també ha preparat un dispositiu especial de seguretat coordinat per la policia local. El sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, ens explica com s'ha organitzat aquest dispositiu.
1: Nosaltres ja estàvem preparats per si Espanya passava, perquè vull dir, el temps que tenim de reacció és mínima, perquè pot guanyar o perdre, en aquest cas va guanyar, i d'immediat ja vam començar el dispositiu, perquè l'Ajuntament va manifestar que volia fer un acte de visualització d'aquest partit col·lectiu, no?, a la Teresa Claramunt, com ja va passar fa un parell d'anys ja a l'Eurocopa. I doncs ja estem muntant el dispositiu a la plaça, doncs màxima capacitat de persones. Volem que la gent gaudeixi, que s'ho passi bé, i sobretot demanem des d'aquí que hi haurà un dispositiu policial també molt important per evitar que alguns aprofiten aquest moment, que esperem que sigui de gaudir, això vol dir que ha guanyat Espanya, per tal de que no tinguem incidents, no? Que ningú aprofiti un partit de futbol per fer salvatge pel nostre municipi.
0: Des de la policia local es recomana assistir amb temps suficient per facilitar l'accés a la plaça, seguir en tot moment les indicacions dels serveis de seguretat i gaudir de l'esdeveniment amb civisme i responsabilitat. Aquestes són les recomanacions que trasllada el inspector Leo Piqué. L'escoltem.
1: Doncs les recomanacions és que la gent vagi predisposada a gaudir d'un dia que pot ser històric, que vagi amb ganes de passar-s'ho bé, que utilitzi si molta gent es ve de fora també, quan se fa la pantalla molta gent es ve de municipis veïns, no? Que és una pantalla molt gran. Aprofito a dir que m'ha assabentat que és una pantalla de dimensions importants, considerables, i que serà molt xula la visualització. Doncs els visitants que tinguin, que vinguin en transport públic, que vinguin amb el tren, que vinguin com vulguin, tenir una estació al costat de Teresa Claramunt, poden apropar-se caminant perfectament, que vinguin amb ganes de gaudir, de compartir amb la gent del municipi, amb la gent que té els seus mateixes il·lusions, i sobretot, doncs, que no entrin en provocacions i sobretot que cap grup doncs es provoqui a nosaltres, a la policia, i que si, com molta gent desitgem, guanya la selecció espanyola, doncs que això no sigui un motiu, una coraza o una excusa per fer salvatge al nostre municipi, perquè a més no ho permetrem. Ja adelanto des d'aquí que muntarem un dispositiu molt dimensionat i que estem preparats per si algú ve amb aquesta intenció aturar-ho de cop.
0: L'Ajuntament convida tota la ciutadania a seguir aquesta tarda la semifinal del Mundial des de la plaça Teresa Claramunt, en una cita esportiva que combinarà futbol, música i animació en un ambient familiar. El que sí que recordem que no es permet l'accés d'ampolles de vidre al recinte, està prohibit l'ús de petards, bengales, qualsevol material pirotècnic per al risc d'incendi. El recinte comptarà amb control d'accés i aforament limitat i hi haurà talls de trànsit als carrers del voltant a partir de les 7. També hem de comentem que hi haurà un punt lila per la celebració lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 14 de juliol a Castelldefels. Castelldefels reforça les mesures de prevenció davant del risc d'incendi forestal i prohibeix temporalment l'ús de pirotècnia. L'Ajuntament de Castelldefels manté activades les mesures preventives davant l'elevat risc d'incendi forestal i ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. Les Festes del Mar tanquen una edició de rècord amb prop de 20.000 visitants. Les Festes del Mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. L'esport omplirà l'estiu i la tardor de competicions i activitats a Castelldefels. Castelldefels afronta els pròxims mesos amb un calendari esportiu intens que reunirà competicions d'àmbit local, estatal i internacional en diferents equipaments de la ciutat i també a la platja. I Castelldefels ha instal·lat una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La plaça Teresa Claramunt es convertirà aquesta tarda en el punt de trobada dels aficionats al futbol. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: a fons.
1: El jurat dels Premis Jaume I, la seva 38a edició, ha atorgat el Premi d'Investigació Bàsica al físic català, director de l'Institut de Ciències Fotòniques, l'ICFO, des de l'any 2002 fins al 2024, Lluís Torné. Què tal? Molt bon dia, Lluís.
2: Molt bon dia.
1: En què consisteixen aquests premis?
2: Pregunta premis, difícil.
1: Sí. No.
2: Comencem amb una pregunta difícil.
1: Investigació bàsica, clar. Sí. Tu has destacat pels teus descobriments pioners a nivell mundial i has rebut més guardons abans i més premis. Però aquest en concret?
2: Sí, sí, hi ha una fundació que està basada a València, que és la Fundació Rei Jaime I, que dona diversos premis. Uh-huh. A ciència bàsica, a noves tecnologies, a biomedicina, a emprenedoria, o sigui, donen premis, que són premis molt, molt importants. De fet, jo crec que deu ser el més important que es dona a Espanya per activitat feta a Espanya. O sigui, a Espanya es donen premis de ciència molt grans, molt importants, com per exemple el Premi Príncipe de Astúries, però són premis que es donen a activitat feta a qualsevol lloc del món. I de fet, aquests premis normalment els guanyen gent que està a altres països. Però premis que es donin per activitat científica o d'innovació feta tota ella a Espanya, el Jaime I, el Jaume I, deu ser potser el més important. I la Fundació es va crear, jo crec, si no recordo malament, l'any 89, per tant ja fa anys que es dona aquest premi, eh? I se'n donen això, 5 o 6 cada any, per diferents categories. A ciència bàsica, que es diu, que és el que jo tinc aquest any, això és ciència fonamental, és ciència que està pensada per entendre com funciona el món. Aleshores, algun descobriment que fas acaba tenint alguna aplicació, no? Però no és l'orientació original. No? Hi ha un premi, en canvi, que es diu Premi de Noves Tecnologies, que és el contrari. Aquell és un premi que es dona a alguna investigació que ja està orientada a trobar una solució concreta amb alguna cosa, en pràctica, o a medicina, o a indústria, o el que sigui, no? Aquest és el Premi de Noves Tecnologies. El Premi de Ciència Bàsica és ciència que es diu fonamental, que és entendre com funciona el món.
1: Uf, ni més ni menys, no?
2: Bueno, sí, però amb una part petita, òbviament, eh? Cadascú té la seva part petita. Jo, com has dit, jo soc físic. Dintre de la física hi ha una cosa que es diu fotònica, que és el que fem aquí a l'ICFO Castelldefels. I dintre de la fotònica doncs, hi ha alguns problemes concrets que la humanitat, de fet, no coneix, diguem, doncs la ciència fonamental que intenta és trobar respostes a aquestes preguntes fonamentals. Com funciona exactament això? Després, jo com a director, que és una part important d'aquest premi, m'he preocupat molt per buscar aplicacions a tot el que fèiem a l'ICFO. O sigui, hi ha una part de la ciència que es fa a l'ICFO, que és pura ciència, que està basada,

0: ells són els que saben quins són els problemes que són importants. Una cosa per la que serveix la fotònica és per fer diagnosi no invasiva, és a dir, per detectar la presència d'alguna malaltia que encara és incipient, per tant no es veu, diguem, de forma no invasiva, sense fer forats, diguem, en el cos, no? Un exemple que fem a l'ICFO, que porta un investigador que es diu doctor Turgut Durduran, que és molt important, tracta de fer servir fotònica per detectar condicions mèdiques en nadons. Sí, són nadons que tenen fins a un any, que per tant encara no parlen, per tant no poden dir quin és el problema que tenen, estan malalts però no, al final et poden dir què, no? Doncs, clar, hi ha tècniques per, amb llum, interrogar el cervell i veure quines condicions mèdiques tenen aquells nadons sense que ells t'ho puguin dir, no? Això, si no fos per la fotònica, doncs hi ha alguns aparells elèctrics que també ho fan, però no gaires més, perquè això no hauries de fer un forat, no? Dintre del crani i veure què passa dintre, no? Això, òbviament, seria molt invasiu. Això passa a moltes àrees. Si la fotònica, això no és el que jo faig personalment, però sí que ho fa l'ICFO, permet fer això, permet amb llum, la fotònica de fet tracta amb llum, a vegades llum visible, a vegades llum que és no visible, detectar la presència d'algunes malalties de manera no invasiva, és a dir, des de fora del cos, i normalment abans de que aquella malaltia ja sigui important. Això és una cosa que fa. Una altra cosa que fa la fotònica en l'àmbit que dius és ajudar els biòlegs a entendre com comencen les malalties. És a dir, qualsevol malaltia, excepte que sigui, si és un trauma no, però si és un Alzheimer o és càncer o és alguna cosa d'aquestes, de fet acaba afectant òrgans sencers, però comença cèl·lula a cèl·lula. En un òrgan hi ha milions de cèl·lules, no? Doncs la gent que fa medicina i que fa biologia té interès en entendre quan comença aquella malaltia, que potser és 10 anys abans de que tu estiguis malalt, aquelles cèl·lules, exactament què els hi passa? Com canvien? No? La seva composició química, què fa? Són més o menys elàstiques o no? O sigui, hi ha tota una colla de propietats que la fotònica, com que és una tècnica molt delicada, permet investigar. No? Per tant, ho diagnosi, no invasiva, ho comprensió de com comencen les malalties quan arrenquen.
1: Des del punt de vista preventiu és importantíssim per tractar la malaltia abans que es desenvolupi, en aquest cas, no?
0: Exacte, sí, això és el que és el, diguem, és el objectiu que tenen els metges i metgesses que són amb els que treballem. Ells tenen aquests problemes, És com tota la vida. Si tu saps com comença, potser pots fer que vagi molt més lent, ho pots parar, És a dir, abans que allò sigui un problema, potser ho pots evitar, no? Doncs aquest és el programa. I a l'ICFO, hi ha un parell de grups de recerca, en particular aquest que he dit, del doctor Turdurant, que viu a Castelldefels.
1: Però se'l convidem un dia.
0: Sí, exactament, i s'explica molt bé. Que fa això. És a dir, fa servir una llum que es diu llum infraroja, és una llum que no es veu, és una llum que és invisible als ulls humans, que permet fer això, permet fer aquest diagnosi no invasiu d'algunes condicions mèdiques.
1: I si és invisible als ulls humans, com sabem el que ens està dient la llum? Com es tradueix?
0: Sí, bueno, perquè hi ha com les càmeres de fotos, que tenen un detector de llum que es diu visible i un que es diu detector de llum infraroja. És a dir, aquells ulls, que són ulls electrònics, sí que veuen aquella llum. No? Els humans no, però aquells sí. I de fet hi ha alguns animals, en particular alguns insectes, que veuen aquella llum. Si els humans veiem només llum des del vermell, verd, groc, diguem, i fins al blau. No? Tot un espectre de llum que els ulls humans veuen. No? Segurament això és així perquè l'evolució, a base de milions d'anys, ha fet que l'ull humà s'adaptés

0: color de la llum que n'hi ha més en el món, que és el color verd. El que veiem millor, els humans, és el color verd. Veiem també més bé el vermell i el blau, però l'ultravioleta, que és més blau que el blau, sabem que hi és, sí. I sabem que és una llum dolenta per la pell,
1: sí.
0: Perquè posa moreno, però té altres coses, però els humans no veiem aquella llum. No la veiem. Sabem que hi és, però no la veiem. Hi ha aparells que sí que la veuen, però els humans no. I l'infraroig, que infraroig vol dir més roig que el roig, és a dir, més vermell que el vermell, els humans no el veiem, però hi és. Sí, sí.
1: Mm. En quins altres camps o àmbits investiga l'ICFO per aplicar a la vida real de les persones, a la vida quotidiana?
0: Bastants àmbits, eh? Potser ara un que ara està, que està molt de moda i que de fet ha sigut novetat perquè hi ha hagut alguna notícia important a l'últim mes, per dir-ne una, i que potser la gent ha vist als diaris o a la tele, i que porta un investigador que es diu Valerio Prunerí, que també viu a Castelldefels, i que també hauríeu de...
1: Ho posarem a l'agenda.
0: Hauríeu de convidar. Sí, una cosa que la humanitat ha fet els últims 50 anys és, diguem, desenvolupar tecnologies digitals per telèfons mòbils, per ordinadors, per internet, per aparells mèdics, no? Que són totes tecnologies digitals basades en electrònica, en xips electrònics. No? O sigui, fa 50 anys l'electrònica era una cosa incipient que servia per molt poquet perquè els xips eren coses molt grans, eren coses voluminoses. Durant aquests 50 anys, 60 o 70 ja, 70 potser, els xips s'han fet molt petits i molt poderosos. O sigui, la gent sempre fa la broma, no és broma perquè és, diguem, és veritat, que els xips que portem al telèfon mòbil, tots, són molt més poderosos que els xips que portava a l'Apollo 11 quan va anar a la Lluna. I aquell era...
1: Lo más.
0: Aquell era lo más que podia fer la NASA i tal. Doncs aquell xip, doncs... no? De fet, el xip que hi ha al raspall de dents, aquests que saps aquells,
1: sí,
0: aquells raspalls que són electrònics? Aquell xip és més poderós que el que portava a l'Apollo 11 per anar a la NASA. És una cosa brutal. Perquè s'han fet molt petits i molt poderosos. Però hi ha algunes coses pels quals aquests xips electrònics tenen alguna limitació. Per exemple, gasten molta energia. Això és una cosa que podem comprovar a casa. Si tu poses la mà a sobre d'un aparell electrònic, el router d'internet o la tele o la ràdio, està calent. Sovint està calent. Això és perquè aquella electrònica fa la funció que ha de fer, però escalfa. Clar, quan tu tens molts xips, escalfa molt i per tant es gasta molta energia. Aleshores, una alternativa complementària a aquests xips electrònics són xips fotònics, no? És a dir, xips que funcionen no amb electrònica sinó amb fotònica. Doncs resulta que l'ICFO, aquí a Castelldefels, va ser triat fa un any per ser el líder continental, el líder europeu d'un programa de 400 milions d'euros que es coordina des de Castelldefels per fer xips fotònics per medicina, comunicacions, també defensa, indústria, etc. Això, aquest programa és el que el lidera el doctor Valerio Prunerí i que hauríeu de convidar perquè crec que viu a Castelldefels o a Gavà, no estic segur. Em sembla que a Castelldefels.
1: Jo investigarem.
0: Sí, és un italià molt simpàtic i molt intel·ligent i segur que us diria coses que són molt interessants. Llavors, l'ICFO, una cosa que l'ICFO fa, i que és molt important, i que ens vam preocupar durant molt temps de posar en marxa, era que les innovacions que fan els investigadors i investigadores de l'ICFO, que ara som uns 600, aquelles que puguin tenir una aplicació social o industrial, es puguin transferir o a la indústria existent, si n'hi ha alguna que, en fi, que ho vol fer servir. I si no és el cas, crear una empresa. No? Una empresa que en el món nostre diu una empresa spin-off. Doncs l'ICFO ha creat 13 fins ara, d'aquestes empreses. Algunes encara estan aquí a la ciutat. i transformen innovacions que ha fet l'ICFO en solucions per a la societat. I d'aquestes ja dic, n'hi ha 13. Alguna d'elles s'ha mort, perquè no va tenir clients.
1: Clar, perquè comercialitzen aquestes investigacions, no? Després del cap i a la fi.
0: Sí, però n'hi havia una que era molt xula, que era una empresa que volia comercialitzar un sensor que detectava pol·lució de manera molt eficient a l'aigua. De fet, havien fet alguna prova aquí a la platja que havia funcionat molt bé. I científicament anava molt bé, però comercialment no va tenir mercat, no va tenir clients i per tant va haver de tancar. No? Però altres no, i encara n'hi ha un parell que estan aquí, estan en el campus, que en aquest moment ja tenen més de 100 empleats, que són enginyers i enginyeres que viuen per aquí, i que comercialitzen coses que ha fet l'ICFO. Aquest és un impacte que fa directament la recerca de l'ICFO a la societat.
1: Mm. Es pot dir com a física, que és una pregunta que, a veure si la pots contestar o no té resposta, que a tot el món físic es troba amb una gota d'aigua? Parlant de coses petites, com els xips i com els elements amb què te veia la fotònica, no? Amb aquestes nanopartícules tan petites.
0: Bona aquesta pregunta, sí. Una part molt important, jo crec, de la ciència, de la física en particular, però de la ciència, tracta amb coses molt petites. La física, una part molt important de la física fa això i una part molt important de la fotònica fa això. Tracta amb àtoms, molècules, cèl·lules, electrons, coses molt, molt petites. I hi ha una raó per la qual això és així. I la raó és que per tractar amb aquestes coses tan petites necessites uns instruments que ho permetin fer, que siguin molt delicats i molt precisos. Jo tenia un dels meus mestres, em deia quan era jove, una cosa que jo recordo i que, en fi, he pensat moltes vegades. Diu, si tu vols fer un túnel al Garraf, necessites una excavadora. Si tu el que vols fer és remenar el cafè, necessites una cullereta. Sí, les dues coses remenen, però la dimensió que tenen és molt diferent. No? Tu no pots remenar una tassa de cafè amb una excavadora, no? Ni fer un túnel amb una cullereta. Necessites una tecnologia adaptada al que tu vols fer. Doncs la fotònica el que té és que és extremadament delicada. Molt, molt suau, molt, molt suau. Pot manipular, pot fer coses de manera molt delicada. I per tant, per exemple, pot tractar amb coses vives sense fer-los mal. I això és una cosa que altres coses no poden fer. No? Si hi ha aparells mecànics, un bisturí és una cosa que si tu, en fi, s'ha de fer cirurgia d'una cosa gran, cap problema, es talla i ja està. No? Si has de fer cirurgia d'una cèl·lula, un bisturí és massa gran, et destrueix la cèl·lula, te la mata, per tant no fa la funció. No? La llum, en canvi, és una cosa molt delicada, molt precisa, molt suau i per tant permet fer aquestes coses, amb coses vives o amb coses molt delicades com els àtoms i molècules i aquestes coses. Aquesta és la raó per la qual una de les àrees que l'ICFO té, que és molt intensa i que, en fi, és molt important en la física avui en dia, és la física quàntica, que és una part de la física que tracta justament amb aquestes coses. Tracta amb parts de l'univers que són molt petites, molt, molt petites. I, per tant, sense instruments que et permetin tractar amb aquest món, doncs, la humanitat no podria investigar perquè no tindria eines per fer-ho. No? Però també la fotònica tracta amb coses grans. Per exemple, els aparells, els làsers que es fan servir a la SEAT per soldar els cotxes, són fotònica pura. No? Uh-huh. Hi ha moltes coses grans que també es fan amb fotònica, però són aparells diferents. De fet, una de les raons importants, potser la principal, jo crec, que fa que la fotònica sigui una cosa important a nivell científic i tecnològic és que serveix per moltes coses. A vegades serveix a nivell purament científic, però fer-ho amb fotònica és més car que fer-ho amb una altra cosa i, per tant, les empreses no ho fan, diguem. Però moltes altres no. Moltes altres hi ha coses que la fotònica serveix per tot, també en el món quotidià. No? Moltes vegades no ho sabem, però internet, per exemple, és una cosa que és bàsicament fotònica. O sigui, internet És una xarxa de fibra òptica que comunica el món sencer amb llum. Sense la xarxa de fibra òptica, internet seria el que era als anys 60, una cosa per militars i gent així, que, en fi, que no gent normal i corrent, diguem.
1: Clar, però depenen també, m'estaves recordant de la gran apagada, que va fer, evidentment, que no funcionés internet ni funcionessin els telèfons mòbils que van patir sí. l'any passat, no?
0: Sí.
1: Clar, també, d'alguna forma, estem subjectes a aquestes limitacions.
0: Sí, allò va ser una lliçó molt important, eh? Molt, molt important, jo crec, per molta gent, eh? Jo recordo que em va impactar molt, eh? Perquè, clar, o sigui, allò és que, de cop, el corrent elèctric, que és amb el que alimentem tot, la nevera, la rentadora, internet, el mòbil, moltes vegades la porta del garatge també funciona amb corrent elèctric, tot. I vam quedar molt impactats perquè vam veure una cosa que tots ja sabem, eh? Però que està bé que et recordi, que és com de vulnerables som. Això és un preu de l'abans, jo crec. Jo recordo quan jo era molt, molt petit, els meus avis encara eren d'aquella generació que jo crec que, no és que ho fessin, però haguessin pogut sobreviure solets, perquè sabien cultivar-se el seu menjar, no? podien viure solets, diguem, eh? Els meus pares, jo ja no estic tan segur. Jo segur que no. Sí, si ara tanquen el supermercat de sota casa meva, tinc un problema. I si marxo corrent elèctric, també, com tothom. Eh? Mm. És un dels avenços. És una d'aquelles coses que té l'avenç. No? Les societats avui en dia fem coses espectaculars i meravelloses, però som més interdependents un dels altres. Eh? Necessitem més que la resta de la gent ens ajudi i faci coses per nosaltres.
1: Som molt dependents, en realitat.
0: Sí, molt, molt, crec que molt. Amb moltes coses, eh? Això que dius, és molt bona aquesta. O sigui, aquell apagón, jo crec que va impactar molt la gent, perquè van ser poques horetes. Però vas donar compte de que sense corrent elèctric no pots fer res, avui en dia. Res. La nevera es va apagar, la rentadora no funciona. el menjar que tens a la nevera, en fi, t'hagués durat un dia. No? No podies trucar, no hi havia llum a casa. No? En fi, va ser... I això passa amb tot, de fet. Eh? Però crec que és el signe dels temps i segurament això anirà més. No? Ara, amb la intel·ligència artificial, segurament això tot indica que això s'amplificarà, encara anirà més. Si els humans tindrem capacitats per fer coses espectaculars, coses que els nostres avis haguessin pensat que era ciència-ficció, però en canvi paguem el preu que som molt més interdependents uns dels altres i si hi ha un cataclisme a l'estret d'Hormuz, doncs arriben aquí les conseqüències.
1: Diguem, eh?
0: Això passa, sí.
1: Just per acabar, quines són els projectes en els que està ara l'ICFO i els projectes de futur immediat?
0: Sí, per això hauries de convidar el nou director, perquè ja fa un any i mig que no estic i jo no, ara hi ha un nou equip que dirigeix l'enfocament, no? Jo vaig tenir un privilegi de fer-ho durant 22 anys, des de que es va crear fins a l'any 24. En fi, jo crec que al món ara hi ha importants desafiaments que segurament l'ICFO atacarà i participarà. A mi em consta que hi ha una activitat molt intensa amb això de la quàntica, buscar aplicacions a la societat dels descobriments quàntics, això que dèiem dels xips, fer servir xips per a aplicacions industrials i que els aprofitin les empreses del nostre entorn, Castelldefels, Catalunya, Espanya i Europa, perquè hi ha moltes empreses que, de fet, poden millorar els seus productes fent servir xips fotònics, per tant, aquí hi ha un àmbit important. Això que deies de medicina, això segueix actiu, tenim un programa que fins on jo sé segueix amb molta activitat de col·laboració amb hospitals, de proporcionar-los i possibles solucions a problemes que ells tenen. Hi ha una àrea que també teníem i que jo crec que també es manté, que es diu Planeta Net, que és fer servir sensors fotònics per detectar coses que siguin importants pel medi ambient. Allò que dèiem, pol·lució a l'aigua, pol·lució a l'aire, presència de patògens, és a dir, coses que ajudin els ciutadans i les indústries a fer processos més nets, a tenir una vida més neta, amb aigua més neta, amb aire més net, amb productes industrials més nets. I finalment, una àrea en la que l'ICFO també dedica molts esforços és el que es diu energies fotovoltaiques, que és captar energia solar. Avui en dia això és una tecnologia madura, està basada en plaques de silici, que són les que estan posades a totes les teulades, que funciona molt bé, és molt recomanable. Té un petit inconvenient, que són plaques rígides. Aleshores, quan tu vols posar la en un lloc on voldries que fos flexible, tens un problema. Un exemple seria posar el sostre dels cotxes elèctrics, no? En un lloc com aquí, com el nostre ciutat, que fa tant sol, sí. Tu podries deixar el cotxe aparcat en un lloc i ell sol es carregaria amb llum solar, diguem, eh? Clar, això requereix que tu puguis posar a sobre el teu sostre una placa fotovoltaica que sigui eficient i que sigui flexible, que puguis i que sigui bonica, que puguis posar sobre el cotxe, diguem, eh? Això, la gent ho sap fer amb plaques petitetes, però no amb plaques tan grans com un sostre. Doncs hi ha una línia de recerca també per fer aquest tipus de coses.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Just Torné. Enhorabona per aquest premi, que es diu a la tardor, no? Amb la cerimònia a la Lonja de la Seda de València. I que diuen els premis que la investigació i el coneixement és la més gran inversió que pot fer-se, a més de la cooperació entre institucions, empreses i societat per afrontar aquests reptes de futur. Doncs enhorabona pel premi i per la teva conversa sempre interessant sobre el món de la ciència. Gràcies, Just Torné, també físic i director de l'ICFO entre l'any 2002-2024 i encara allà treballant-hi. Moltíssimes gràcies, Lluís.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Molt bon dia.
2: A fons. Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels. Són les 9.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Jazz Band, dirigida pel músic i mestre Joan Chamorro, digna de tota admiració per la tasca que està fent a la dedicació de la pedagogia de la seva escola al barri de Sant Andreu de Barcelona. 20 són els anys que ha arribat aquest exemplar moviment de diverses generacions d'alumnes entre 8 i 25 anys, a noms com Alba Armengou, Joan Domènech, Andrea Motis, Carla Motis, Colda Montner, Rita Pagès, els germans d'Exira i Iscle Magalí, Joan Marc Sauquer, Irene Reig, Eve Fernández, i segur que me'n deixo algun a nombrar. És a dir, n'hi ha més. El Palau de la Música de Barcelona és molt visitada pel músic de gran relleu i amic com el Joel Fram, Joe Mangarelli, Jesse Davis, John Eric, Scott Robinson, Scott Hamilton i més, tots ells acompanyats per la Sant Andreu Jazz Band, dirigida, com sempre, pel seu director Joan Chamorro, que ha participat a concerts i gires internacionals amb els seus alumnes destacats de l'escola per a promocionar-los, donant-los a conèixer al mercat del jazz nacional e internacional. I és hora d'iniciar el Club del Jazz, que avui arrenca amb la nova generació a cara del pianista de Chicago, Illinois, Estats Units, Herbie Hancock. Aixeca el taló del Club del Jazz per la seva versabilitat amb adaptar-se a diferents estils jazzístics, donant una nova imatge del jazz i el post-pop, que el que l'escoltarem, el seu èxit, Chameleon.

El tema que ve següent es tracta d'un pianista de la nova generació d'Àfrica, Ghana, Ozwa Dosser, poc conegut pel mercat europeu i americà i que apunta molt bé en el present i futur, no té historial professional.

Alcune pista vindi a Napoli, dos Stati Uniti. Parla di Cuba, ens acompanya al Club Alzar per alegar per la seva elegància d'interpretació en temes de jazz. El que li escoltarem un clàssic jazzístic com és Primera Llum.

l'estil d'en Freddy és el jazz i ha col·laborat amb el trompetista Dizzy Gillespie i el pianista Herbie Hancock. Tots els dimarts, a les 10 de la nit, presento el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

El guitarrista de Houston, Texas, a Estats Units, Mickey Moreno, novetat i convidat a Crum del Jazz, el que li escoltarem aquest original tema de gran empenta.

El saxofonista reconegut internacionalment com és Charlie Parker, de Kansas City, Estats Units, i Lester Young, de New York, ens acompanyen al Club del Jazz, en què escoltarem aquest clàssic com és Abraçame.

El vibrafonista d'Anderson, Indiana, Estats Units, Gary Burton. Gary Burton, convidat al Club del Jazz, i escoltarem aquest clàssic Osso Makoto.

Les tendències d'en Gary van ser i són el jazz, més fusions, col·laboracions amb el saxofonista Stan Getz i el pianista Chick Corea. Els dimarts a les 10 de la nit podràs escoltar el swing, el blues i les funcions al Club del Jazz de Ràdio Castelldefels. No t'ho perdis.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 11.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 14 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels reforça les mesures de prevenció davant el risc d'incendi forestal i prohibeix temporalment l'ús de pirotècnia. L'Ajuntament de Castelldefels manté activades les mesures preventives davant l'elevat risc d'incendi forestal i ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. Les Festes del Mar tanquen una edició de rècord amb prop de 20.000 visitants. Les Festes del Mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. Prop de 20.000 persones han participat en una edició marcada per la gran afluència de públic i el bon ambient als diferents espais de la festa. L'esport omplirà l'estiu i la tardor de competicions i activitats a Castelldefels. Castelldefels afronta els pròxims mesos amb un calendari esportiu intens que reunirà competicions d'àmbit local, estatal i internacional en diferents equipaments de la ciutat i també a la platja. I Castelldefels instal·la una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La plaça de Teresa Claramunt es convertirà aquesta tarda en el punt de trobada dels aficionats al futbol. Comencem!

0: L'Ajuntament de Castelldefels manté activades les mesures preventives davant l'elevat risc d'incendi forestal i ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi, tant als espais públics com privats a l'aire lliure. La restricció estarà vigent inicialment fins al 19 de juliol, tot i que es podrà ampliar si les condicions meteorològiques no milloren. La decisió arriba després de diversos dies marcats per les altes temperatures, la baixa humitat i la sequedat de la vegetació, unes condicions que mantenen Castelldefels en una situació de risc elevat d'incendi forestal. Paral·lelament, el Pla Alfa continua activat en el nivell 2 i Protecció Civil insisteix a extremar totes les mesures de precaució. Aquesta situació es va posar de manifest la setmana passada amb el greu incendi forestal de Gavà, molt a prop del terme municipal, del nostre municipi, terme municipal. La policia local es va desplaçar fins al municipi veí per donar suport al dispositiu d'emergència, col·laborant en el desallotjament preventiu dels habitatges sota la coordinació de la policia local de Gavà. El sotinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, explica com es va desenvolupar aquesta actuació conjunta i destaca la coordinació entre els diferents cossos d'emergència.
1: Doncs mira, com no pot ser d'altra forma, nosaltres amb tots els municipis veïns tenim una relació molt fluida a nivell de comunicació i a nivell de col·laboració, vull dir, tenim reunions periòdiques, ens tractem bastant bé, i en el moment que qualsevol municipi té qualsevol circumstància excepcional, vull dir, la resta de municipis, tant nosaltres com ells, actuem i oferim la col·laboració. I desgraciadament, el dimecres a Gavà, doncs, va produir un incendi que va entrar molta virulència, va ser a la zona de les Ferreres, va engegar, les condicions són extremes, no ho oblidem, va engegar amb una virulència tremenda, va amenaçar bastantes vivendes i aleshores nosaltres d'immediat ja vam oferir el nostre ajut, vam anar cap a Gavà i vam col·laborar del desallotjament d'algunes vivendes d'alguns barris de Gavà sota el comandament, evidentment, de lo que és la policia municipal de Gavà. Nosaltres vam enviar tres cotxes i vam estar col·laborant sota les seves ordres amb desallotjament de, concretament, al barri de Can Trias, on les flames ja estaven entrant en alguna vivenda, no? I per sort va canviar el vent, va marxar el foc cap a l'interior i va estar cremant un dia o dos, però no va ser, per sort, lo agressiu que inicialment se va engegar. I recordo que la col·laboració intermunicipal entre policies és fantàstica, estem en contacte permanent, d'igual forma que si a Castelldefels tenim un fet excepcional, podem comptar amb els veïns que d'immediato, i així ha succeït més vegades, han estat aquí. Nosaltres vam anar a acabar, ho tornarem a fer les vegades que calgui, igual que ells venen aquí.
0: Precisament arran d'aquest episodi i de la situació de risc generalitzat, l'Ajuntament va convocar una reunió extraordinària amb tots els serveis implicats en la prevenció d'incendis per analitzar l'evolució de la situació i reforçar les mesures de seguretat. D'aquella reunió en va sortir una de les decisions més destacades de les festes del mar, la suspensió de l'encesa de bengales prevista a les Torres de Guaita, un dels actes més emblemàtics de la celebració. Segons explica el sotinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, es va optar per aplicar el principi de màxima precaució davant d'unes condicions excepcionals de risc.
1: El que no podem és oblidar és tot el tema de evitar riscos, ser conscients d'on estem i tenir molt clar que el perill el tenim a sobre. Fins que les condicions climatològiques no canvien, que no se veu ara cap canvi important, favorable, m'ho vull referir, doncs l'Ajuntament va decidir el divendres fer una reunió extraordinària per afrontar aquest escenari que estem vivint, que és una mica excepcional, insisteixo, perquè estem amb una càrrega de biomassa als boscos tremenda, brutal, del que es va produir aquesta primavera passada. La vegetació va créixer, la biomassa va créixer, això s'ha secat. La gestió dels boscos, la veritat és que deixa molt que desitjar, tot i que aquí estem fent les franges i intentem fer el màxim possible, però amb aquesta situació el risc està. L'Ajuntament, en bon criteri, va decidir suspendre algunes activitats, com pot ser, com tu has dit, les bengales de Torres de Guaita, que és un fet molt, molt xulo, no? Quan s'encenen, que d'alguna forma avisava de que arribaven pirates, té un simbolisme especial per a la Festa del Mar, però evidentment les condicions eren les que eren i s'ha de tenir molta cura. I estem una mica preparats, tant de bon

0: precaucions, preocupacions dels serveis d'emergència mentre no canvien les condicions meteorològiques. L'escoltem.
1: Sí, ara mateix, si tinguéssim algun incendi, hem de tenir en compte que ja venim d'un sistema d'emergències molt saturat, que està treballant nit i dia. Això vol dir que, tot el que són bombers, SEM, protecció civil, ja té un cansament a sobre de molts dies, de molta intensitat, perquè no estan descansant pràcticament. Després el que més es preocupa és la simultaneïtat d'aquests incendis, l'envergadura que agafen la simultaneïtat. Davant la simultaneïtat no tenim suficients recursos, vull dir, seria impossible, perquè si se'ns donen 3-4 grans incendis, bombers no té capacitat d'afrontar-los com caldria a tot. I no perdem de vista que un any normal, doncs, a la millor les situacions de risc, com tu dius, del 30-30-30, famós, no? De més de 30 graus, un vent de més de 30 km per hora i una humitat relativa de menys del 30%, són circumstàncies que pràcticament fan inviable l'atac a un foc amb garantia, no? Doncs és que, desgraciadament, si aquests fets se donaven 10 dies cada any, doncs aquest ja en portem 20 o 30, no? I això suposa un risc tremendo i esperem que aquestes condicions tan favorables pel foc i siguin aviat desfavorables i siguin favorables per poder atacar-los i sobretot que no se donin, no?
0: Per acabar, recordem alguns dels principals consells de prevenció davant del risc d'incendi forestal difosos pels serveis d'emergència. Evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna, no utilitzar pirotècnia ni fer foc a prop de les zones forestals, no llançar borilles i avisar immediatament al 112 si es tracta de fum o qualsevol indici d'incendi. Escoltem.
2: Davant del risc d'incendi forestal. No llencis borilles ni llumins, encara que semblin apagats, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Neteja el jardí de vegetació, mantingues la distància de 6 metres entre els arbres i evita que les capçades es toquin entre elles i toquin la façana. Evita activitats de risc que puguin provocar incendis forestals. Si vas al medi natural en vehicle particular, no aparquis als vorals de camins i carreteres, cal deixar lliures les vies perquè hi puguin circular els vehicles d'emergència. Si l'incendi arriba a casa teva, refugia't a dins, tanca portes i finestres, tapa qualsevol forat i truca al 112. No et moguis d'on ets si no ho indiquen les autoritats o els serveis d'emergència. En cas de dubte, truca al 112.
0: Les festes del mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. Prop de 20.000 persones han participat en una edició marcada per la gran afluència de públic i el bon ambient als diferents espais de la festa. Durant 3 dies, la ciutat ha ofert una programació que ha combinat cultura popular, música, gastronomia, activitats familiars i tradició marinera al llarg del passeig marítim. El desembarcament pirata ha estat un any més l'acte més multitudinari, però també han registrat una gran participació al Mercat del Mar, als concerts, al Nou Tordeo dels 90, la sardinada popular, els focs artificials, la diada castellera, la cantada d'havaneres i les activitats esportives programades durant el cap de setmana. El regidor Pedro Paredes fa un balanç molt positiu de l'edició d'enguany. Destaca que les festes del mar ja s'han consolidat com una de les grans cites del calendari festiu de la ciutat. L'escoltem.
3: Bueno, pues muy contentos de este inicio de las fiestas del mar. Recordemos que va a ser unas fiestas del mar que ya son una tradición en nuestro municipio, con este desembarco pirata que atrae muchísimo público y es una atracción fantástica para todo el mundo, tanto para los más pequeños como también para los mayores, porque es una actividad y una representación que gusta muchísimo. Y la verdad que ha sido, el balance es fantástico. Todas esas actividades que hacemos en playa, acostumbrada a la ciudadanía siempre a hacer todo más en el municipio, más en el centro urbano, cuando nos trasladamos a la playa, pues agradece mucho porque es una actividad que es un cambio de ubicación que a la gente le gusta.
0: Paredes també subratlla que la celebració a la platja contribueix a atraure milers de visitants. Molts d'ells han arribat d'altres municipis, especialment en actes tan consolidats com el desembarcament pirata, el castell de focs artificials o les noves propostes musicals incorporades aquest any. L'escoltem.
3: Castelldefels, cada cosa que hagamos, y más en playa todavía, pues ya tiene de por sí el público correspondiente que viene a pasar el día a nuestras playas. Si encima le añadimos actividades con atracción, pues todavía es un foco más para que la gente venga, ¿no?

0: Yo recuerdo el domingo, no, el sábado, ahora no recuerdo cuándo son los fuegos, la cantidad de gente que venía por carretera, porque muchísima gente también viene de fuera a verlo, porque ya históricamente es una actividad que gusta muchísimo, también con el tardeo que hubo de los 90 también atrajo muchísima gente, y pues bueno, el balance es fantástico, creo que fue todo un éxito y así la gente lo pudo disfrutar y todo fue fantástico. Como sabe, policía también no hubo grandes incidències, per tant, millor encara.
1: Des de la policia local també es fa un balanç molt positiu del desenvolupament de la festa. El inspector Leo Piqué destaca que, malgrat la gran concentració de persones, no s'han registrat cap incident. L'escoltem.
2: Doncs sí, un any més van arribar les festes del mar i, com ja venim observat de fa una sèrie d'anys, pràcticament estan sent les festes més multitudinàries de Castelldefels, fins i tot jo m'atreviria a dir, amb tots els respectes, de la festa d'agost, de que probablement hem tingut més gent que puguem tenir alguns actes de la festa d'agost. El balanç és positiu, la veritat és que, a pesar de la quantitat de gent que ens ha visitat, que no m'atreviria a donar una dada, però podem estar parlant de 15.000 persones, 20.000, alguns dies concrets, sobretot el dissabte, perquè no hem tingut cap incident greu, i jo crec que d'això hem estat tots orgullosos, d'una festa tan multitudinària, amb activitats tan diverses, des del desembarcament pirata, pirotècnia, tardeos dels 90, no? Mucha gente se viene arriba, tot el que són parades, tot el que són serveis, doncs, i amb temperatures que en real, relativament ens han respectat, doncs no hem tingut que destacar cap intervenció important i jo crec que una vegada més felicitar la ciutadania i tothom que ha treballat amb aquest dispositiu, sobretot de l'Ajuntament, i m'agradaria aprofitar per felicitar la Brigada d'Obres, que ha treballat, sempre està allà darrere, ningú ho veu, però es fa una feina molt important. Departament de Cultura, no han parat, Comerç i d'altres departaments de l'Ajuntament que han estat pendents de que això, gràcies a ells i la col·laboració, evidentment, de la policia local, que ens encarreguem d'una part de lo que és la programació, doncs crec que ha sigut un èxit, i sobretot de la col·laboració ciutadana.
1: Per garantir la seguretat de milers d'assistents, l'Ajuntament va desplegar un ampli dispositiu coordinat per policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i la resta de serveis municipals. Aquest any el dispositiu es va reforçar especialment a la plaça de les Palmeres, que ha concentrat bona part de les activitats musicals i del Mercat del Mar, un dels espais amb més afluència de públic. Leo Pliqué ens explica com ha sigut aquesta planificació. L'escoltem.
2: Doncs mira, la Festa del Mar són unes festes que tenim ja molt treballades de fa molts anys i el que sí que és veritat que des de que van començar doncs ja a ser multitudinàries fins ara doncs han hagut una sèrie de canvis, sobretot a més activitats, més avanços i sobretot més visitants. I això el que fa és que el dispositiu que ja tenim més o menys muntat sempre, que funciona relativament bé, doncs l'hem d'adaptar una mica a les circumstàncies noves. Aquest any, per exemple, es preocupava molt l'increment d'activitats a la plaça de les Palmeres. No? Abans era el Mercat del Mar, però aquest any hem tingut una intensitat molt potenta a les Palmeres amb moltes casetes, amb dinguetes, amb activitat musical, i això ens ha fet esforçar-nos més en aquest punt per tal d'evitar conflictes. No? Vull dir, i a més, com tu bé dius, els tardeus van ser molt intensos, el dissabte tard dels 90 va ser tremendo la situació que va tenir, i ho afrontem doncs, amb recursos, maximitzant al màxim tots els recursos possibles. També comptem amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, sobretot el que són el tema d'ordre públic, les activitats musicals, que de vegades, doncs, quan ja se fa tard, el risc s'incrementa. I jo crec que doncs, això, juntament amb la protecció de desembarcament pirata, la pirotècnia i donar seguretat a lo que és tot el que és el tema comercial, doncs pràcticament jo ara m'atreveria a dir si hem tingut algun robatori. En baralles no n'hem tingut cap, crec que tant quantitat de gent i que acabem sense cap baralla és molt meritori.
1: L'Ajuntament també ha volgut agrair la implicació de les entitats, associacions i serveis municipals que han fet possible aquesta edició i que es consolida les Festes del Mar com una de les celebracions més multitudinàries i emblemàtiques de l'estiu de Castelldefels. Castelldefels afronta els pròxims mesos amb un calendari esportiu intens que reunirà competicions d'àmbit local, estatal i internacional en diferents equipaments de la ciutat i també a la platja. La programació, impulsada amb la col·laboració de les entitats esportives locals, inclou tornejos, campionats i activitats que s'allargaran fins al mes d'octubre. La regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, destaca la gran varietat de competicions previstes i fa un repàs de les principals cites que acollirà Castelldefels durant els pròxims mesos. L'escoltem.
3: Però tenim el Hockey Beach el 18 de juliol, a la platja. Tenim un torneig de tenis taula joves, que és ciutat de Castelldefels, al pavió de Can Roca, el dia 17 i 19 de juliol, de 9 a 21. Tenim un campionat internacional de jiu-jitsu a l'1 d'agost en el pavelló de Can Vinader, de 8 a 22, tot el dia. Tenim el partit de festa major el 15 d'agost al camp de Canyars a les 7 de la tarda. A l'Horta jugarà la Unió Esportiva Castelldefels i a l'Horta. Tenim el torneig d'ajedrez, escatx. També tenim un campionat d'Espanya de vela ligera el 28 i 29 d'agost. Tenim marxa aquàtica el 19 de setembre. Tenim una velada de boxa el 26 de setembre i un torneig que acabem la temporada de platja d'Ultimate, que és el frisbee, del 16 al 19 d'octubre.
1: Amb aquesta programació, Castelldefels consolida la seva aposta per l'activitat física i es manté com un dels municipis amb una oferta esportiva més àmplia del territori, tant per als esportistes federats com per a la ciutadania que vulgui gaudir de l'esport durant els mesos d'estiu i inici de la tardor. Castelldefels ha instal·lat ja una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La plaça Teresa Claramunt es converteix aquesta tarda en el punt de trobada dels aficionats al futbol. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat una pantalla gegant perquè la ciutadania pugui gaudir en directe de la semifinal del Mundial de Futbol Masculí entre les seleccions d'Espanya i França. El partit començarà a les 9 del vespre, però les activitats s'iniciaran una hora abans. A partir de les 8 hi haurà música, DJ i animació per crear l'ambient festiu abans de la retransmissió del maig, que decidirà un dels finalistes del Mundial. La regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, destaca aquesta iniciativa que permetrà que els veïns i veïnes puguin compartir una cita esportiva. L'escoltem.
3: Sempre que les seleccions siguin femenines o masculines, arriba una semifinal, una final, doncs ens volquem al carrer perquè la ciutadania es pugui juntar i podem viure junts aquests esdeveniments. Com tu has dit, serà demà dimarts, dia 14, a la plaça Teresa Claramunt, davant dels instituts, i jo crec que començarà a les 8. A les 8 començarà una mica de DJ, una mica d'animació, i a les 9 doncs, ja començarem a veure el partit. Des de l'Ajuntament convidem a tota la ciutadania perquè vingui amb aquest gran esdeveniment i sobretot recalquem que volem que sigui un acte festiu, familiar i de convivència. Per això intentem també dir a la ciutadania que celebrem el partit amb civisme, amb respecte i amb responsabilitat. Tindrem un punt lila també allà a la plaça Teresa Claramunt. Aquest punt lila tenim en tots els esdeveniments i és un servei d'informació i sensibilització, ja ho sabem, davant de qualsevol cosa que pugui passar. I bueno, la retransmissió comptarà amb un important dispositiu de seguretat, hem d'estar tranquils, però hem de conviure, respectar els altres i acabar aquest esdeveniment doncs, bé.
1: Per la seva banda, el regidor Pedro Paredes explica que des d'ahir s'està treballant en el muntatge d'una pantalla de grans dimensions que permetrà millorar la visibilitat. L'escoltem.
0: Pues sí, esta tarde en la Plaza Teresa Claramunt, a partir de las 8, tenemos instalada, bueno, ya está instalada, desde ayer por la tarde empezaron los preparativos para la instalación de esta pantalla, que va a ser, si no tenemos los datos equivocados, la segunda más grande de Cataluña. Recordemos que va a ser de 10 metros por 5, es decir, 50 metros cuadrados de pantalla. Sí, es verdad que hace dos años, cuando la selección jugó la Eurocopa, también pusimos una pantalla en ese mismo recinto y era más pequeña, y una de las ideas que traía la gente, que claro, como veía muchísima gente, la gente que estaba más al fondo, pues al ser una pantalla más pequeña se veía diferente, se veía un poquito peor, y por eso este año se ha optado por hacerla muchísimo más grande para que todo el mundo la pueda disfrutar. Así que animamos a todo el mundo que a partir de las 8 tenemos una animación de 8 a 9 y a partir de las 9 pues ese partido, que esperemos que vaya todo bien, y sobre todo animar a todo el mundo que vaya, que sea muy cívica, que venga a pasárselo bien, a disfrutar y a gozar con la selección y animarla para ver si podemos llegar a esa final deseada de este fin de semana.
1: Per garantir que l'esdeveniment es desenvolupi amb normalitat, l'Ajuntament també ha preparat un dispositiu especial de seguretat coordinat per la policia local. El sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, ens explica com s'ha organitzat aquest dispositiu.
2: Nosaltres ja estàvem preparats per si Espanya passava, perquè vull dir, el temps que tenim de reacció és mínima, perquè pot guanyar o perdre, en aquest cas va guanyar, i d'immediato ja vam començar el dispositiu, perquè l'Ajuntament va manifestar que volia fer un acte de visualització d'aquest partit col·lectiu, no?, a la Teresa Claramunt, com ja va passar ara fa un parell d'anys ja a l'Eurocopa. I doncs ja estem muntant el dispositiu a la plaça, doncs màxima capacitat de persones. Volem que la gent gaudeixi, que s'ho passi bé, i sobretot demanem des d'aquí que hi haurà un dispositiu policial també molt important per evitar que alguns aprofiten aquest moment, que esperem que sigui de gaudir, això vol dir que ha guanyat Espanya, per tal de que no tinguem incidents, no? Que ningú aprofiti un partit de futbol per fer salvatge pel nostre municipi.
1: Des de la policia local es recomana assistir amb temps suficient per facilitar l'accés a la plaça, seguir en tot moment les indicacions dels serveis de seguretat i gaudir de l'esdeveniment amb civisme i responsabilitat. Aquestes són les recomanacions que trasllada el inspector Leo Piqué. L'escoltem.
2: Doncs les recomanacions és que la gent vagi predisposada a gaudir d'un dia que pot ser històric, que vagi amb ganes de passar-s'ho bé, que utilitzi el si molta gent es ve de fora també, quan se fa la pantalla molta gent es ve de municipis veïns, no? Que és una pantalla molt gran, aprofito a dir que m'ha assabentat que és una pantalla de dimensions importants, considerables, i que serà molt xula la visualització. Doncs les veritats que tinguin, que vinguin en transport públic, que vinguin amb el tren, que vinguin com vulguin, tenir una estació al costat de Teresa Claramunt, poden apropar-se caminant perfectament, que vinguin amb ganes de gaudir, de compartir amb la gent del municipi, amb la gent que té els seus mateixes il·lusions, i sobretot, doncs, que no entrin en provocacions i sobretot que cap grup doncs es provoqui a nosaltres, a la policia, i que si, com molta gent desitgem, guanya la selecció espanyola, doncs que això no sigui un motiu, una coraza o una excusa per fer salvatge al nostre municipi, perquè a més no ho permetrem. Ja adelanto des d'aquí que muntarem un dispositiu molt dimensionat i que estem preparats per si algú ve amb aquesta intenció aturar-ho de cop.
1: L'Ajuntament convida tota la ciutadania a seguir aquesta tarda la semifinal del Mundial des de la plaça Teresa Claramunt, en una cita esportiva que combinarà futbol, música i animació en un ambient familiar. El que sí que recordem que no es permet l'accés a d'ampolles de vidre al recinte, està prohibit l'ús de petards, bengales, qualsevol material pirotècnic per al risc d'incendi. El recinte comptarà amb control d'accés i aforament limitat i hi haurà talls de trànsit als carrers del voltant a partir de les 7. També hem de comentem que hi haurà un punt lila per la celebració lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 14 de juliol a Castelldefels. Castelldefels reforça les mesures de prevenció davant del risc d'incendi forestal i prohibeix temporalment l'ús de pirotècnia. L'Ajuntament de Castelldefels manté activades les mesures preventives davant l'elevat risc d'incendi forestal i ha decretat la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. Les Festes del Mar tanquen una edició de rècord amb prop de 20.000 visitants. Les Festes del Mar han tornat a convertir Castelldefels en un gran punt de trobada aquest cap de setmana. L'esport omplirà l'estiu i la tardor de competicions i activitats a Castelldefels. Castelldefels afronta els pròxims mesos amb un calendari esportiu intens que reunirà competicions d'àmbit local, estatal i internacional en diferents equipaments de la ciutat i també a la platja. I Castelldefels ha instal·lat una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La plaça Teresa Claramunt es convertirà aquesta tarda en el punt de trobada dels aficionats al futbol. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. En Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa local. Castelldefels prohibeix temporalment l'ús de pirotècnia davant l'elevat risc d'incendi. La mesura estarà vigent fins al 19 de juliol i afecta tot el terme municipal, tant els espais públics com els privats a l'aire lliure. El Baixador celebra la seva festa major aquest dissabte. Música, gastronomia i activitats per a tota la família protagonitzaran una nova edició de la festa major del barri del Baixador, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al carrer 514. I també aquest dissabte una nova campanya de donació de sang a Castelldefels. En horari partit de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la a la plaça Neus Català davant la biblioteca. Aquesta acció arriba emmarcada en la nova campanya d'estiu organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Si sí, per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Telefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, comencem un nou magazín, així som, el magazín d'avui dimarts 14 de juliol. He tingut un lapsus i ja no sabia ni si avui era dimarts o dimecres. Malauradament és dimarts encara, no estem a l'equador de la setmana, tot just arrencant realment. Avui aquí a l'Així Som començarem de seguida amb el Cofi, ja coneixeu el nostre espai habitual de tertúlia política. Avui és el torn a 11:15 del matí de parlar amb el Partit Popular. Concretament, ens vindrà a visitar els estudis de Ràdio Castelldefels el regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Mobilitat, Pedro Paredes. Parlarem amb ell d'aquestes àrees, avenços que hi hagi en obres a la ciutat, així també com les darreres novetats de l'actualitat informativa de Castelldefels. Avui parlarem del Palm Market, també, que continua, ja coneixeu aquesta iniciativa d'enguany, aquest canvi de les nits d'estiu a la plaça de les Palmeres, que en aquesta edició de 2026 han passat a dir-se Palm Market, una primera edició que impulsa l'àrea municipal de comerç, una fusió i a la vegada una reimaginació i ampliació d'aquestes nits entre palmeres i el cinema entre palmeres, que oferien activitats d'oci fins a l'estiu de l'any passat. Doncs enguany, des del passat 26 de juny i fins al 5 de setembre, tenim sota aquesta denominació de Palm Market a la plaça de les Palmeres un espai a l'aire lliure pensat per passejar, riure i gaudir d'una programació ben variada, pensada per a públics de totes les edats. De tot això en parlarem amb la regidora de Comerç, Mar Sicília. Avui també parlarem amb una banda local, estem parlant de la Vesta Band, un grup de Castelldefels que fa música pop-rock amb energia retrofuturista. Els vam poder escoltar en el marc del Dia de la Música que celebràvem fa poquet aquí a la ciutat i avui ens presentaran el seu nou EP. I seguirem parlant d'obres, en aquest cas de l'inici que ben aviat tindrem amb les obres del Parc del Castell, aquesta tanca perimetral que està prevista que es comenci a reconstruir, a actualitzar en les properes setmanes. Es tracta d'una obra de l'AMB i també parlarem del Talús de Bisbe Urquinaona. Aquestes obres ens les explicarà la companya, la cap d'Espais Verds, Maria Ensardà, de l'Ajuntament. I acabarem avui l'Així Som parlant de novetats de la biblioteca, tot allò que ha arribat recentment els darrers mesos. D'això en parlarem amb la tècnica d'aquest equipament, Yolanda Zamora. I amb tots aquests continguts i entremig el butlletí informatiu de cadascuna de les hores de l'Així Som, on fem aquest repàs als titulars destacats, ja tindrem l'Així Som d'aquest dimarts 14 de juliol ben complet. Espero que us interessi tots els continguts que hem comentat i que ens acompanyeu al llarg d'aquestes 3 horetes que tenim fins davant, una miqueta menys de 3 horetes. Fins la 1 del migdia us farem companyia aquí en directe a Ràdio Castelldefels. Que tingueu molt bon dia i gràcies per triar-nos un matí més. Comencem!

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar el context informatiu de Castelldefels. Nou impuls per agilitzar els tràmits de la dependència. La sala de reunions del CEM Can Roca acollia el passat 8 de juliol la primera reunió d'un grup de treball per agilitzar el procés de valoració i reconeixement de la situació de dependència. El grup està format per professionals dels serveis socials municipals, del CASAP Can Bou i del CAP al Castell, que treballaran de manera coordinada per millorar l'atenció a les persones que sol·liciten el reconeixement de la dependència. Actualment, als aproximadament 12 mesos d'espera, aquesta previsió de 12 mesos d'espera es vol convertir en un termini d'uns 60 dies màxim. A l'agenda del dia, pantalla gegant per donar suport a la selecció espanyola. Aquesta iniciativa, presa per l'Ajuntament, fa que la ciutadania pugui gaudir i seguir el partit de semifinals del Mundial aquest dimarts 14 de juliol a les 9 del vespre en una pantalla de grans dimensions instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. El maig enfronta les seleccions d'Espanya i França. L'acte més s'acompanyarà de música, DJ i animació prèvia a partir de les 8 del vespre. I la Biblioplatja Carme Romaní acull una nova sessió dels dimarts astronòmics. Sota el títol Observando el cielo sin telescopio, a les 7 de la tarda, Alfonso López Borgoñoz, d'Astrofels, explicarà com observar el cel sense necessitat d'utilitzar un telescopi. L'activitat és gratuïta i oberta a tots els públics. I fins aquí el repàs informatiu de Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són 6 components i 3 dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
1: Bona tarda. Què tal?
0: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
2: Hola, bona tarda.
0: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
3: Molt bones, com anem?
0: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a qui es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us va conèixer, Albert.
1: Bueno, doncs, bueno, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, bueno, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet, aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max bueno, era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: "Apren a tocar la guitarra, a veure què tal." I la veritat que ha sigut com el meu profe, no? El meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt igual. I va arribar un punt aquest any que vam dir: "Ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula." Perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps. I vam dir: "Crec que és el moment, no?" I justament vam dir: "Anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar." I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: "Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano?" Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: "Escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és?" Li van presentar el projecte i va dir: "Sumem." I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria, li vaig dir: "Saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte." I va dir: "Mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: "Vull tornar a tocar la bateria." I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica... No,
2: com veus, l'Albert és el liante, o sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
0: Però tu ets el cantant, eh?
2: Sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música, jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, aleshores ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven i, bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: "Bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no?" Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dir: "Hosti, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no?" Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: "Ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer." I així va començar. Vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li 4 consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc, doncs, em va liar ella, dir: "Pues, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio. Tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant." I aquí estem, intentant-ho. De moment la gent li està agradant. Anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira-hi del carro, arribarem molt lluny.
0: Escolta'm, a banda dels esforços, us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
3: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing... però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot, però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no pregunti si vull tocar jo. I llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no.

0: junta.
1: Sí, direm, o sigui, un molt clar és, es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari, per Amics en Comú, i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock, i m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí, al mig, sap totes les seves cançons, ha anat a mil concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest camí de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda, seguint davant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent l'Albert, que anava a contestar això, no?
2: Però... Sí, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
1: Promoció.
2: Sí, el tema de promocions. Ella està molt activa, té molts contactes i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí, i català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
1: Una altra pel·li.
2: Per exemple, tenim una cançó, no?, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ell al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No som persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
3: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
1: Sí, sí, sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no?, perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres... És una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. I llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no?, en els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
2: Això és una cosa com estranya, no? Que normalment treus disc i després, o treus EP o treus... i després les cantes.
3: Sí.
2: El que estem fent és una mica com estrany, no? Que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. Perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Que creiem que encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar.

0: L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic a sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
1: sí,
0: era.
1: Sí.
0: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. Mm. O, per exemple, a mi m'agrada molt el Carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any, els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
2: Això és gràcies a l'Albert. Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé, no? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús estant nosaltres a l'escenari, ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
3: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc, doncs, també té el seu què per la part de la producció ahir, del so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no? En directe.
4: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no? A casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Mm. Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per, no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, mires el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
0: No. Sí. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que hi ha cançons, el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no? D'estimar una persona...
4: Són poc originals, també t'ho dic.
0: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor, al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? A lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canvi una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que es parla bé al Max.
3: Que això costa, s'ha de ser generós?
0: Això costa, és una cançó que...
3: Molt bé, sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
0: Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
3: A vosaltres.
0: Merci.
5: No me sale olvidarte y ya no voy a mentir.

0: I continuem descobrint el comerç de proximitat de Castelldefels. Avui la nostra unitat mòbil amb el company Miguel Navarro s'ha desplaçat fins al carrer de la Llibertat número 10 per visitar l'Àngel, una botiga de perfumeria, moda i complements que aposta per ajudar cada clienta a trobar aquell detall que la faci sentir única. Allà ens espera l'Àngela Antolí. Bon dia, Àngela.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs per començar, explica'ns una mica què és l'Àngel. Quant temps fa que formeu part del comerç local de Castelldefels?
1: Doncs portem aquí exactament 29 anys.
0: I com va néixer aquest projecte?
1: Jo sóc nascuda aquí a Castelldefels, tota la vida he estat al comerç, prèviament havia treballat en una perfumeria històrica aquí a Castelldefels, que era l'Anexo. Allà em vaig formar en perfumeria, complements, amb estètica, cosmètica. I l'any 97, aproximadament, vaig decidir amb una altra persona muntar un negoci i després em vaig quedar jo aquí sola i ha anat variant també amb els anys.
0: Mm-hmm. Què vols dir quan dius que ha anat variant? Ha anat variant també els productes que oferiu? Us heu anat adaptant o exactament quins canvis heu viscut tots aquests anys que porteu ja aquí a Castelldefels?
1: Doncs sí que hem anat canviant perquè el món de la perfumeria purament, que sempre ha estat una mica vinculat al complement, també ha sofert el tema de les grans companyies, no? De les perfumeries grans, que a nivell competitiu, a nivell de preu, no hem pogut competir. Llavors les grans firmes de perfumeria van alliberar el preu de venda públic, el qual va significar que per les petites botigues no poguéssim tenir cap tipus de marge, podíem competir amb aquests preus. I llavors, en el meu cas, vaig anar dirigint el negoci cap a la moda, una miqueta de tot.
0: Mm-hmm. Moda, estem parlant també de complements, bijuteria, bosses, accessoris, una mica així en general?
1: Sí, exactament. Sempre havíem tingut complements, mm-hmm, perquè crec que el món de la moda, o el món de la dona, mm-hmm, avui dia també el món de l'home, vull dir, ara mateix hi ha el món de la perfumeria, hi ha els perfums nicho, no? que són olors que poden agradar a qualsevol tipus de públic, no? Però és veritat que la moda, complements i tal, està molt, molt pensat per les dones. Mm-hmm. Així que... I la veritat és que t'obre moltes més possibilitats de venda. També és veritat que el que nosaltres busquem també, i crec que busca el client que ve a la botiga petita, és el consell. El consell, la proximitat, el tu a tu, no? I això, en aquest cas, és el que hem de cuidar, però moltíssim.
0: Home, és el que més s'agraeix, no?, del comerç de proximitat, aquest tracte personal, que ja coneguis a la persona que està portant aquesta botiga de proximitat, de comerç local, i aquí és on vosaltres també, amb els anys d'experiència, ens podeu assessorar a les clientes perquè trobem allò que millor ens escau o allò que... Anem amb una idea molt general i vosaltres ens ajudeu a aterrar-la i dir aquest podria ser un regal, no?, per exemple.
1: Exacte. És que és un avantatge, no? Jo crec que arribar a un lloc on et genera una confiança, on les coses que hi ha són boniques i potser vas amb una idea prèvia, però arribes allà i li dones una pista a la persona que hi ha darrere el taulell i hi ha una implicació, no?, en la que la vols ajudar, a que quedi bé, a que li quedi bé si es compra alguna cosa per ella, a que aquell dia o aquell dia especial, no?, que vol lluir, sigui el més adient possible, tenint en compte la seva personalitat, i fins i tot quan algú ha de fer un regal, ens interessa saber a qui va aquest regal per poder clavar una miqueta més, no?, el que aquesta senyora vol comprar.
0: Mm-hmm. Doncs ja per acabar, Àngela, hem dit que la teva botiga, l'Àngel, està situada al carrer de la Llibertat número 10. Ens falta la pregunta pràctica. Quin és el vostre horari?
1: Perdona, volia fer un incís. Llibertat 10 és la cantonada. L'entrada de la botiga és Doctor Ferran 16.
0: Ah, perfecte. Perfecte.
1: Bueno, no té escapatòria, perquè fa cantonada, però volia matitzar-ho. Uh-huh. Sí, digue'm, perdona.
0: Doncs, no, seria ja concretar també quin és l'horari per que les persones que ens estiguin escoltant, que estiguin interessades, en quin horari es poden apropar a la teva botiga.
1: Doncs estem de 10 del matí fins les 13:30 i de 17:30 a 20:30, dissabte tarda tancat.
0: Uh-huh. I teniu també Instagram?
1: Sí, tenim Instagram, Moda i Complements l'Àngel, també el Facebook, tenim també, per les persones que estiguin interessades, nosaltres tenim un... via WhatsApp tenim un grup de difusió en el que vaig entrant les persones a les que venen a comprar per primera vegada o clientes ja de sempre, perquè així també tenim un tracte molt directe. El nostre WhatsApp està ficat a la porta, que és el número de telèfon, on és un número d'empresa, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. I les persones que es vulguin apropar a la botiga i vulguin tenir aquest contacte amb l'Àngel, doncs benvingudes i podem tenir també un assessorament via virtual, no?
0: Mm-hmm. Molt bé, Àngela. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per apropar-nos la teva botiga, aquesta botiga L'Àngel, que està situada a la cantonada de carrer Llibertat número 10, però amb entrada des de Doctor Ferran número 16.
1: Exacte.
0: I agrair-te el teu temps i que vagi tot molt bé, que continueu amb molts èxits i molt més anys aquí de comerç local a la ciutat.
1: Moltíssimes gràcies per haver-me fet aquesta interview tan bona i tan improvisada, però fantàstica. I esteu tots convidats a venir a visitar-nos i moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu i molt bon dia. Fins la propera.
1: Bon dia, gràcies.

Ahí sí son. Ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat local de Castelldefels. Balanç positiu del dispositiu durant les festes del mar 2026 per part de policia local. Les festes del mar han tornat a ser tot un èxit de participació, reunint prop de 20.000 persones a la platja de Castelldefels al llarg d'aquest cap de setmana. Des de la policia local agraeixen el comportament exemplar de la ciutadania i fan un balanç positiu del seu dispositiu, sense incidències destacades, gràcies al treball coordinat de tots els serveis implicats i el civisme i la responsabilitat de la ciutadania. Obert el concurs de fotografia Viu al Parc. Les persones aficionades a la fotografia ja poden presentar les seves obres en aquesta edició número 32 fins al 20 de novembre d'enguany en un certamen que repartirà més de 1.000 euros en premis. Hi ha dues modalitats temàtiques, per una banda els parcs, destinada a fotografies que reflecteixin qualsevol aspecte del patrimoni natural i cultural dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foig, i la matinal, dedicada a les imatges captades durant la matinal Viu al Parc, que tindrà lloc el pròxim diumenge 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. I a l'agenda del cap de setmana, el Baixador celebra la seva festa major aquest dissabte. L'Associació de Veïns del Baixador, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una jornada festiva pensada per afavorir la convivència veïnal i el gaudí de petits i grans. La festa arrencarà a 8:15 del vespre amb el concert infantil de Los Traviesillos, a 8:00 serà el torn d'un bingo musical i a 9:00 un sopar popular que inclourà diferents opcions. I fins aquí el repàs informatiu a Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades d'aquesta jornada en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.